0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: És el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que és...
2: T'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: tren. Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Escoltes i cas.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat, o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

escoltes, Icar.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor...

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda, el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus, a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6 i 19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona.
1: I diu... Una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs a aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Cyndi Lauper és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Lauper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé, deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de remuntada.
2: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dijous, diguem-ne.
0: M'encanta l'esperit.
2: Si que feu festa dimecres, és dijous. Bueno, perquè una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui demà tenen festa, que la gent s'ho munta molt bé.
2: No, teletreballem. Des de l'Empordà, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir 2 dies de festa i inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que... què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor. A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, el tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem... tornarem a la mina on hi ha desnonaments altres vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem-hi molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, als temporers, anirem a Lleida, a persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com quina bona cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, 1:15 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, en Alfonso, bon dilluns també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per favor?
3: Doncs mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial, la Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho preguntis cap altra, també t'ho dic. Tim Payne ha obert la llau amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
3: Que clar.
0: A veure, explica'm aquesta història.
3: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta per tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busca-lo.
0: Dic, a veure, no per disfressar el gos, perquè els gossos no se'ls ha de disfressar, però no, una mica d'alegria en aquest món que tenim...
3: També t'ho dic.
0: Sí. Que, mira, escolta'm, fer una cua per fer un selfie amb un gos està bé, també.
3: Sí. Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I a aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paynes, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
3: doncs,
0: el pa.
3: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan y Medios. Venga. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
6: Por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias. Pues ¿sabes qué? Lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco, pero dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
3: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
3: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, què voldria ser àvia i ella com seria.
7: ¿Y te ves como abuela?
6: Hoy me encantaría. Pero no.
7: ¿Quieres ejercer todavía de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
6: Voy a ser muy pesada.
7: ¿También en esto?
6: También. No, pero pesada en el otro sentido.
7: En el sentido,
6: o sea,
7: de
6: que le eduque a sus padres.
7: Nietas, que te eduque
6: que
7: tu
6: eduque
7: padre.
6: A sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
3: I llavors l'última perleta que he trobat, que sé que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és maquinera.
0: Ai, ai, ai, a veure.
6: Yo me levanto a las 5:30.
7: ¿A las 5:30?
6: Sí.
7: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
6: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, doncs ja ens ha quedat claríssim.
3: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quintana. Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí. Aquesta setmana ara ja el podem trucar, al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
3: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara que en què quedem nosaltres. T'ho dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana, perquè la Quintana cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. Amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada.
0: Veus?
3: Amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
8: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més el cabra i superbé. Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
3: Sí, sí, fa molta cosa.
0: Les bambes desfetes a l'asfalt.
3: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: És horrorós.
3: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que s'hagués de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca, perquè pugui passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit, que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que ha engegat un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
10: Del carrer Sant Pere Claver, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests radets que l'estiu prefereix anar a la platja a cremar-se i a trepitjar sorra bullint en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
9: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que aporten la dosi de context.
0: Amb només 22, 12 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra, l'equip dels matiners, quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
3: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
11: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
12: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
11: Dones públiques.
12: Dones públiques.
11: Que han contractat els teus serveis.
12: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú, per algo que faria gratuïtament, em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Ah, però escolta'm, aquí ell també explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
3: Sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones a qui...
3: Bueno.
0: A qui haguessin contractat els seus serveis.
3: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla. Una perla. Ja t'ho dic ara. Star is born. A veure, què passa amb Rosalia?
3: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalia.
13: Quasi me caso con una perla. Si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
3: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament.
3: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores, estimada Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda berguedana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
14: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això amb energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: que estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80. Per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volem fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: els
1: guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: Crn, crn, ri. Ho escrit així. És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Ai, clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Ostroca, cat.cat. Bon dia, va.
2: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc Bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, Bessons, i ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar Àngel Llàcer aquest dissabte a Col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Ja estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
1: doncs
0: estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única i meravellosa actriu Meryl Streep, que
0: en
1: Prada o sense celebrarà que en fa 77.
0: Estupenda.
1: Ell és molt maco, molt bona gent, i avui també fa anys, és el Quim Masferrer, que en fa 55.
0: Home, molt bé.
1: Escriu una pàgina més de la seva vida l'escriptor Dan Brown, que arriba als 62, i per últim, però no per això menys important, pareu bé les orelles, fa anys Leire Martínez, en solitari, bufarà 47 espelmes.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és Xavi Canalies.
0: Hola. Us acompanyem fent el primer cafè del dia, com cada dia de dilluns a divendres des de Catalunya Ràdio. Som els matiners, engeguem la setmana i ho fem amb Cher.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio, i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia, de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso, també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
3: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
4: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
3: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
4: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
6: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
3: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
4: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
3: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
4: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
3: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
4: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
3: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
4: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix que no marxarà del sud del Líban.
7: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
3: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
4: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
3: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
4: Exactament així.
3: Gràcies, Anna.
4: Fins ara.
3: Noi, és dilluns, comença la setmana, 6:15 a.m, Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, Estàmer. Que...
3: Sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
3: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i El País, El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del el greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
9: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País.
8: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
9: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
3: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
9: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
8: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir la decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
3: Fent camisa cap a 6:15 a.m. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
10: Bon dia i bon dilluns.
3: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
10: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
3: Veus?
10: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
3: Bueno,
10: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa es esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
3: veus?
10: Van dedicar una estona a recollir molt la brossa bé. Que havien tirat.
3: Molt bé.
10: Eta, molt a favor.
3: Que quan merdes, almenys recullo.
10: Exacte.
3: Que hi ha gent que...
10: Que no.
3: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
10: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
3: Quan?
10: 88.000 euros.
3: Home, clar, és que a veure, amb 880.000 euros no ets feliç?
10: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
3: Oh, sí,
10: pel
3: sí,
10: que
3: clar,
10: fa
3: sí,
10: a
3: sí.
10: tema econòmic. Saps, no has de patir.
3: L'emocional ja és una altra història.
10: Exacte.
3: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
10: sí,
3: eh?
10: Sí, perquè hostiesa. Llavors ja vas fent i ja no mires si va baixant.
3: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
10: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
3: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedra al Vés, potser això
10: sí,
3: no t'arriba,
10: sí,
3: també t'ho dic.
10: Sí, sí, vas a restaurants de 100 euros
3: clar,
10: per barba cada dia,
3: depèn.
10: Com a mínim.
3: Proporcionalitat.
10: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el que tenen podi.
3: Sí.
10: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt. Pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països aranjats.
3: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
10: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
3: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
10: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar.
3: Mira.
10: Els agents el van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica això, sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
3: Important. Es va al Sonar als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
8: Sí, ara mateix, que Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament, quan surti el sol, a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre, que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, als 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
3: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
11: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació, es dirà Després de nosaltres. Això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec. Per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte. I, per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre. A veure si t'agrada això.
3: A veure.
11: DJ Sinfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orchestra, que fusionaran doncs, tota l'energia de l'orquestra sinfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes, com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
3: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
12: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
13: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
12: Sí.
13: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400001025.
3: deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
14: Però i l'esperança? I aquell sí. moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
3: La il·lusió. Un divertiment de la vida,
14: gràcies,
3: no?
14: Escolta'm, sí, sempre
3: tota
14: està
3: la
14: bé.
3: Raó, sí, sí. En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
14: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sanciona el jutge Peinado, que és qui ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell, amb la Concepción Sáenz i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'onze entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després de les 11 a Guarda Esportiva per comentar una mica el mundial, que està calentet, calentet. I una mica d'humor.

0: Sara Elias.
1: No s'ha atrevit.
0: Arriba el moment.
2: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
0: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse.
2: Amb orelletes de Mickey Mouse?
0: Amb orelletes de Mickey Mouse.
2: A la platja?
0: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
2: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
1: Au, va!
0: Espera, espera. Seguides al Pol... Pues que a veure, Maiol, espera, al Pol Nord, però no és...
1: Durant l'estiu.
0: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
1: Però en un any, o sigui, aviam.
0: Clar, quan?
1: Durant l'estiu.
2: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
0: clar,
2: bona.
0: Clar, clar. 100.000? No.
1: Menys.
0: És molt, menys.
1: Menys.
0: 40.000.
1: Menys.
0: Menys?
1: D'hora. Poca
0: hora. Clar, és que són hores, són hores.
1: Poc sol, allà.
0: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
2: 3.000, el precio justo.
1: 6.000.
2: 6.000.
0: Ja veuràs, ara.
2: Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
0: Escolta, no, ets malament.
2: Bueno.
1: Ahir.
0: Home, Maiol...
2: Sí, bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
1: A mi em sembla bé, Xavi. Està bé.
2: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
0: Habitant.
2: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
0: Si és que jo anava per aquest poble, Maiol.
2: Ah, exacte, perquè és on has estat.
0: La part que vaig estudiar.
2: Si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't la gent que està fent els matiners a Longyearbyen.
0: El que fa el Longyearbyen Good Morning.
2: Exacte. Matineren.
0: Pobre, aquest matineren
2: allà.
0: Gràcies, Maiol. 9-3-2-0-7-4-7-4 matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
5: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
6: ¡Hijo!
7: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
8: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
9: Sí.
8: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
3: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
1: És veritat que la cara estava rara.
3: Era Shakira o no era Shakira?
1: Jo estic segura que sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
10: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
11: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
12: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Busca el triple! Triple, triple, triple!
13: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
13: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
15: Molt i molt ben defensat.
4: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
13: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
16: Molt parides, aquestes vaques,
17: sí, sí, sí, sí, sí.
16: És la típica vaca londinenca.
17: Quina raça és?
16: Londinenca.
17: Londinenca.
16: Londinenca del nord.
17: Ah.
16: De dos banyes.
17: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
16: Se'n diuen rinocerons.
17: Fa llet, no?
16: Sí.
17: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
18: Clar, puríssima.
17: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, matiners.
1: Ara arrencarem el camió.
2: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
4: Bon dia i bona hora.
5: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
4: Sí, perquè ja m'heu despertat i així ja està, saps?
5: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
4: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
5: Rosa Maria, bon dia.
6: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
5: Com estàs?
6: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
5: I de què treballes tu, Rosa Maria?
6: Jo estic en una pollaria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí Terrassa, el 1906, i ja estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
7: Els matiners.
5: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, Àngel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
8: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzen. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? El problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
9: M'entens?
8: No, és que és veritat.
10: Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
8: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
9: T'hi he entès.
8: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
9: Perfectament.
5: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano.
11: Tota la raó del món.
5: Perquè és que, clar, els pares: ai, canta bé la nena, o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
11: I que incòmode el moment d'estar allà cantant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Bangkok, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
5: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
12: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
13: No, en absolut.
12: Ho somiaves?
13: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pots somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard, de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi dic: això sembla la festa dels súpers. És que per mi ho és. I la diferència és que a la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I, per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
5: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3Cat. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
14: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el

0: ple, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to. Aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel, mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir...
1: I l'Àngel aguanta això.
0: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 932077474. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Enric?
2: Despertant-me, que ja és molt.
0: Veig que de moment, Enric, ets al cotxe, eh?
2: Sí, sí, soc al cotxe perquè, bé, jo soc periodista i començo bastant d'hora avui.
0: Sí.
2: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
0: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
2: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
0: ho vulguis.
1: La segona,
0: la segona. Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia et lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
2: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
0: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
2: Unes 2 horetes,
0: hòstia,
2: més o
0: menys. Nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
1: Enric, per Déu. Bueno,
2: depèn del dia, depèn del dia.
0: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
2: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
1: I on treballes, Enric?
2: Jo treballo a... Ai, no sé si puc dir l'empresa, però, bueno, una agència de notícies pública.
1: D'acord.
2: I bueno, soc periodista de política allà.
1: A l'Agència Catalana, no?
0: A l'Agència Catalana,
1: no? A
0: l'ACN.
2: Sí.
1: Ah, molt bé, ho pots dir.
0: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
1: Jo pensava que anava a dir-ho.
0: A Francesc Macià. T'imagines? Bueno,
2: és la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el
0: codi. No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
3: No, no es diu La Morana, es diu Parte Jessica Rich, que és molt simple. El sí. Però
0: sí
3: que
0: al
3: poble de La Morana.
0: Sí. Ah, al poble de La Morana. Ah, val, val.
3: Sí,
0: forn
3: sí.
0: De partesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
3: A 2:15.
0: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
3: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
0: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabanitetes, sí, que això està molt bé.
3: Sí, quasi.
0: Clar, exacte. Mm. Fa molt que ens hi dediquem?
3: Pues fa 2 anys que vaig començar a fer... obrir l'obrador.
0: Sí.
3: Però lo convido a l'executiva administrativa.
0: Val.
3: A l'empresa Bonària.
0: Molt bé.
3: El convido amb el fons de pa que l'obro 2 dies a la setmana.
0: Doncs escolta'm, Jessica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
3: Sí, ara és de Sant Joan, que estem...
0: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jessica.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el cordomí.
4: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de 3 setmanes plaents de vacances.
5: Què tal?
0: Bon dia, Freddy.
5: Bon dia, bon dia. Oh, diu.
0: Diu, oh, sí, sí, pobre. I tant, oh, pobre, li has de dir, t'acompanyo en el sentiment, Freddy.
5: Sí, sí, avui és un mal dia.
0: Escolta, Eloi, quin dia ens espera per avui?
4: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu, Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores en aquesta situació.
0: Una abraçada, cordomí, fins demà, gràcies.
4: Vinga, demà més històries. Adéu.
0: Adéu. Lara García també.
1: Adéu, adéu.
0: Gràcies, fins demà. Freddy, 10 segons. Vinga. Arrenca el matí de Catalunya Ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
2: Hola, passeu. Benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, el típic que coneixes la gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes, de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata, i llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh! Tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica. Però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
3: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolata és fondre'l. És fondre primer el cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany-maria i encalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panins, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades d'un moniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu... Este és el soroll habitual de la fàbrica, és el soroll de creu, diguéssim. Tenen el soroll d'abans, el soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria tot.
1: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
3: Quines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que no s'acabi de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
1: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat, des d'on la nevera també s'obre.
3: I ara les emboliquem totes una a una, això sí. Se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament més o menys unes 800 rajoles. Així, a grosso modo, en una tarda.
1: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia, com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
3: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també, que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
1: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
2: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així, perquè si no, no donaríem abast.
1: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
2: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
1: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
2: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica, d'alguna forma, en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix. Que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara en tot el tema del cacau és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar. I ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats, de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer. I intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients. I intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
1: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
2: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics. Però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència. I la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més preferixen. I també per a menjar tal qual, és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa, i molta gent ve aquí buscant el xocolata aquella, la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar. I s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
1: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata, fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
2: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no. Llavors, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recorde de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
1: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
2: El fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim. I les xarxes socials també ho acceleren encara més. I això ens ha portat a que, primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com mantenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
1: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
2: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres ens beneficia? Sí, ens beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica i, clar, vos podeu preguntar el que vulgueu. O sigui, què més proper que això, no?
1: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
2: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda d'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa. Ja és difícil, vull dir, ja hi ha coses, inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però ens veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolata, creo, ha tornat. I era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades, pues, també, últimament, al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control. Però, bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
1: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de dir sí a tot. Alguna vegada has provat a passar un dia dient sí a tot? Doncs jo ho vaig fer. Em vaig aixecar un matí i vaig pensar, avui serem creatius. Diguin el que em diguin, diré que sí. I no sé si va ser una genialitat o realment una bogeria. Però el que sí que t'asseguro és que va ser una gran aventura. Mira, la cosa va començar suau. Una amiga em va escriure i em diu, Roser, et ve de gust de venir a esmorzar? I jo, que normalment hauria posat mil excuses, doncs vaig dir, sí, sí que vinc. I allà estava en una terrasseta mirant el mar, esmorzant a les 9 del matí un croissant gegant de xocolata que no tenia prevista la meva agenda. Però ja et dic jo que el vaig gaudir com mai. Després, al carrer, em vaig creuar amb una noia que feia molt temps que no veia. I ja un cop ens vam posar al dia, em diu, vine aquesta tarda al meu gimnàs perquè tinc unes màquines noves que has de provar. I la meva ment em deia, no et liguis, que tens feina. Però què vaig fer? Vaig dir que sí. I ja em veus, hores després, intentant mantenir el ritme amb postures impossibles mentre em preguntava en quin moment se m'ha acudit apuntar-me. Una estona després, em va trucar un amic i em diu que estava canviant la carta del menú del seu restaurant i que s'hi podia anar a fer un tastet. Mira, jo entre unes coses i altres aquell dia ja en tenia prou. Però vaig complir el que em vas proposar i li vaig dir que sí. Doncs vaig tenir un sopar ben diferent i divertit. Però saps què? Encara que vaig acabar el dia cansada i amb cruiximents amb músculs que no sabia ni que tenia, em vaig adonar d'una cosa important. Dir que sí t'obre experiències que a vegades no t'hauries imaginat. Coses que segurament hauria rebutjat per mandra o perquè sempre tenim coses a fer, perquè la feina no t'ho permet i perquè realment reservem poc temps per compartir. Què vull dir amb això? No cal dir que sí a tot, ni dir que sí cada dia. Però, de vegades, val la pena sortir de la rutina i acceptar allò inesperat. Perquè en aquest sí, s'hi amaguen moments divertits, aprenentatges nous i records que no hauries viscut si t'haguessis quedat a la teva zona de confort. Així que, la propera vegada que dubtis, pensa, i si avui és el dia de dir que sí?

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarrel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937, amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars, i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important, inicialment, la Guàrdia de Sal i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pumistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes, i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, entre altres coses, perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil, a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme, aquells que volien defensar com fos la República davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants confrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem, que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT també. Hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes, n'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra misògina, contra les milicianes, i també tenim durant els previs al fets de maig i posteriors al fets de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar a negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia, amb bales, i tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia, que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Tres cafès, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé, ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia, i tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències, i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius se'n refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa traurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, si us plau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs, que si volien fer un moviment separatista, la guerra civil espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que, a més, no se'n van fiar mai. Clar, a l'haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Salas, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Salas i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Salas va tenir un paper important, de tal manera que després del 6 de maig va ser destituït. Aquest era un membre...

0: Els milicians anarquistes de la CNT-FAI, les Joventuts Llibertàries de Catalunya, l'Agrupació dels Amics de Durruti i el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el POUM. Si bé hem parlat de la divisió dins del comunisme, l'anarquisme tampoc no n'estava lliure de diferències. D'una banda, hi ha els sectors dirigents, que formen part tant de l'aparell de la República com de la Generalitat. De l'altra, els milicians armats. Els primers opten per aturar qualsevol represàlia davant la provocació del PSUC. Saben que la guerra és el problema primordial i temen que els enfrontaments entre faccions antifeixistes acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
1: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica, ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retiro les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
2: El POUM, en un principi, no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig. Després, la direcció del POUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del POUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI. El que passa és que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials de la Guàrdia d'Assalto que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en ombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política de la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin Alemanya, es deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa.

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Ocoevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura, avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, el Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitja i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament, es tracta només, o es tractarà només, d'un descens lleu i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i, per tant, el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
10: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
12: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Buenos días.
1: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
13: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? Pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues no encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
13: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia determina, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
13: Claro, es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente y, por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i a més de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
13: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera y, por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y, en consecuencia, se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
14: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
16: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
17: La verdad es que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Ya me llevo como titular. No puedo pedir más.
18: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doblet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara, els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
19: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
20: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
21: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
22: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
19: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys.
23: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
24: Vols anunciar el teu establiment o servei?
23: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
24: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
23: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
25: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
26: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
27: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran amb màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb força tranquil·litat, tot just amb alguns punts amb retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. Hi ha lentitud cap al nus de la Trinitat al vessant Besòs i al primer tram de les dues rondes en sentit sud. Al Vallès, retencions intermitents per la C58 des de Sant Quirze i a l'AP7 en sentit sud des de la Roca fins a Barberà. I al Llobregat, congestió per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes. I aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
1: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
4: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneïtat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per a poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
1: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
4: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i els franges horaris se fa el que s'ha de fer, el que està pactat i les recomanacions perquè tothom és prou conscient de saber el que ha de fer. I bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? és aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració se pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
4: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
4: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars. Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
5: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
6: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
7: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a la xarxa.

0: tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la Plataforma.
1: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este Pla de Conca no planteja això.
0: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
2: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha quedado hasta ahora. Y a mí, como titular, no puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
0: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó.

0: de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
1: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat. I avui tothom ja em deia felicitats, però jo dic, no. Fins que no creues meta no estarà res assegurat. Però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant. I ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
0: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
2: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
0: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
2: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt novedosa i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries més de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. I crec que això és el més important.
0: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
2: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats. Jo crec que això és bo. Tots hem convingut en que les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho vam fer a la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quines són quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
0: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
2: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. I, per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Tías, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Tías l'any 23, doncs ja vam fer-ho i, per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
0: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Fàcil un titular molt ràpid.
2: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja l'hem guanyat fa 3 anys.
0: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
2: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera, Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
6: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a altres punts del país amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat.
10: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
9: La calor extrema obliga a la prevenció, sobretot dels col·lectius més vulnerables. Farem tot seguit un repàs de les principals recomanacions en conversa amb Jordi Mestres Lucero, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Abans, al punt de les 8 del matí, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en Xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
11: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
9: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha dit al Notícies en Xarxa que la militància ha tingut en compte la seva experiència al consistori.
12: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la Política Municipal Barcelonina, la trajectòria municipal...
9: Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes, i un altre en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura destaquem avui que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions, com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
13: Molt bon dia. Doncs, de moment, a aquesta hora ja tenim força volum de trànsit, menys ja del que és habitual ara ja sense les escoles. Això es va notant. El que passa és que, per exemple, en el cas de l'autopista AP7 tenim alguns trams de lentitud, algunes aturades a la zona de Montornès i també el tram entre Santa Perpètua i Barberà, de forma intermitent i fragmentada en sentit sud. Passa el mateix a la C-17, a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, puntualment a la C-60, a la Roca del Vallès, en sentit Granollers, i també algunes vies que del Maresme entren a Barcelona, habituals, d'altra banda, com l'autopista del Maresme, a Badalona, i sobretot la Pota Nord, aquí amb retencions amb cues, aquest últim quilòmetre i mig entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. També entrant pel sud, tenim l'autopista B23 amb volum de trànsit a Sant Feliu de Llobregat i ja l'últim tram d'Esplugues de la Diagonal. I per últim, l'autovia 2, també entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà, de forma fragmentada. És tot, molt bon dia.
9: Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de trens a la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat pel robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera i la Generalitat ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat. També està tallada la R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. Pel que fa a la previsió del temps, ens a la costa, com sempre, Lluís Miquel Pérez. Calor i més calor. Lluís Miquel, bon dia.
14: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ja no haurem d'esperar la tarda per estar suant sense fer esforç, perquè a hores d'ara l'ambient ja és molt i molt suau. Arran de mar estem parlant de moltes temperatures que ja es mouen entre els 24 i 27 graus, i són les 8 i 5, 8 i 6 del matí. De fet, una temperatura xafogosa, una temperatura que aquest matí vindrà acompanyada de pocs núvols, només d'aquest cel marcià que estem tenint, perquè hi ha molt de pòlsim en suspensió, i al llarg d'aquesta tarda una calor XXXXL, perquè estarem parlant de temperatura de 41, 42, 43 graus de màxim en alguns racons del Sàgria, també cap als 40-41 graus a la Vall del Llobregat, a la comarca del Bages, Vallès Occidental, per exemple, aquests 40 graus, i arran de mar, de 25 a 31 graus, però amb més humitat, per tant, més xafogor. I compta aquesta tarda amb algunes tempestes que, sobretot, portaran molta fressa i poca endreça en el cas de la Catalunya Central i el Prepirineu Lleidatà especialment. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: 8 i 7, ara ho sentíem, ens ho explicava el nostre meteoròleg. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i també a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom qui ha pogut, esclar, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
15: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
16: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
15: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
17: Aquests dies s'està notant molt que pique i mira, les piscines és el millor invent i això de poder venir és un gran què.
18: Doncs mira, pues, com podem, avui com que apretarà sobretot per la tarda hem decidit el dematí vindré aquí.
15: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
9: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
10: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
9: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se telemàticament ahir, de fet ho va fer ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el mateix Ministeri de l'Interior. Com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
19: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
20: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
21: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
11: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
9: I quan ja són un quart de nou del matí, abordem un altre dels titulars del dia. Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
9: En plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha citat avui a declarar com a investigats l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, pel cas de presumptes contractacions irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El jutge veu indicis de prevaricació. Però per entendre què hi ha al darrere d'aquest cas i com es viu des del municipi, connectem amb l'Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio. Bon dia, Eduard.
22: Bon dia.
9: Avui comença, ho dèiem ara, la fase d'instrucció al TCJC d'aquest cas. Què és exactament el que s'ha de començar a aclarir i per què ha arribat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya aquest afer?
1: El que avui es comença a aclarir és si les adjudicacions que l'Ajuntament d'Altafulla va fer la consultora Sinergia, de Tarrera i Helena, entre els anys 2017 i 2019, es van tramitar de manera correcta o si, com apunten els indicis recollits fins ara, es va utilitzar de manera irregular la figura del contracte menor per evitar d'aquesta manera concursos públics i beneficiar a una empresa concreta. De fet, la investigació se centra especialment en un contracte d'assessorament jurídic extern que es va anar prorrogant mitjançant factures successives i que, segons les resolucions judicials conegudes, va acabar superant els límits previstos per aquesta modalitat de contracte. I, paral·lelament, també s'analitza una adjudicació, en aquest cas és de 5.000 euros, que estaria relacionada amb la programació del Casal Cultural d'Altafulla, que seria una feina que habitualment assumia el personal municipal, però aquí el jutge veu alguna cosa que no quadra i, per tant, també té aquest contracte damunt de la taula. I per què el TCJ? Doncs perquè, ara ho dèiem, un dels investigats és actual diputat al Parlament, Joan Ignasi Helena, el jutjat d'instrucció número 4 del Vendrell, que havia investigat fins ara els fets, va, doncs, aleshores, elevar la causa al Tribunal Superior de Justícia en considerar, doncs, que hi havia indicis suficients perquè pogués continuar aquesta investigació respecte a Helena i també a Joan Herrera.
9: I com ha afectat aquest cas a la política i a la vida municipal d'Altafulla? I com es viu ara que torna a primera línia aquest cas, Eduard?
1: Bé, avui el cas arriba al TCJ, però tot just ara fa una setmana l'exalcalde d'Altafulla, actualment diputat al Congrés pels Comuns, també havia de comparèixer, doncs, per declarar en el Tribunal Suprem, perquè està sent investigat per aquests mateixos fets. Altafulla, doncs, és un cas que plana sobre la política local, perquè els fets, doncs, que s'investiguen remunten a l'última etapa del govern que encapçalava, com deia, Félix Alonso. Tot això arrenca arran d'unes denúncies, d'uns informes que van acabar derivant en actuacions de l'oficina antifrau, dels Mossos d'Esquadra, posteriorment als jutjats. Se'n parla i, des del punt de vista polític, doncs, la causa té poc o molta transcendència perquè afecta figures de primer nivell de la política catalana i estatal vinculades, doncs, a Altafulla. I alhora també, doncs, en l'actual Ajuntament és un anar i venir de retrets entre govern i oposició amb aquell debat que hi ha sempre obert sobre la transparència i la contractació pública.
9: Doncs, Eduard Virgili, t'agraïm moltíssim que avui ens hagis fet 5 cèntims i, evidentment, n'estarem pendents, igual que vosaltres, i esperem que ens ho aneu explicant. Gràcies i bon dia.
1: I tant, gràcies a vosaltres, bon dia.
9: Doncs no ens movem d'aquesta demarcació perquè hi ha consternació i forta a Tarragona per la mort, ho recordareu, ho sabreu, de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. I els bombers, que han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Quan falten 9 minuts per arribar a 9:15, obrim la crònica esportiva amb la selecció espanyola, que va fer ahir una golejada per 4-0 sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
2: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que marcaba hasta ahora. que a mí llegó como titular, no puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí, pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
9: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
5: Sí, jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats per la victòria, dic no, fins que no creu el meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips, els sprinters, totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
9: La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pasqual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al cinquè enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el duel el dubte de Juan i Marcos per un esguins. El Linyola continuarà jugant la temporada vinent a la segona divisió de futbol sala. L'equip del Pla d'Urgell es va quedar sense l'ascens a primera després de cedir contra l'Estrella Futsal per 7-4. Malgrat el resultat final, l'equip lleidatà va tenir les seves opcions i el descans va marxar al vestidor amb avantatge al marcador. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
23: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
24: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
25: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
26: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens. Un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
23: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
9: L'Escola Els Arcs de Barcelona ha guanyat la 17a Gran Final Nacional del Picalletres, el concurs escolar de lletrejar paraules d'aquesta casa. La gala, que ha mantingut l'emoció fins al final, ha destacat per l'alt nivell dels concursants. Ens ho expliquen des de ETV.
27: El popular concurs escolar ha posat punt i final a la seva darrera edició amb una gala vibrant que ha mantingut l'emoció fins l'últim segon. Pau Escala ha sigut el representant de l'Escola Els Arcs i ha sigut qui s'ha proclamat guanyador d'aquesta gran final després de superar totes les proves contra els seus grans rivals.
28: Home, he estat nerviós, pensava que estava a punt de perdre, però al final he continuat i al final ho he aconseguit. Estava una mica cansat i amb molta tensió, sobretot durant el moment dels sobres.
27: Els joves i les joves concursants han demostrat no només el seu domini del vocabulari i l'ortografia catalana, sinó també una gran resistència als nervis sota la pressió del cronòmetre.
29: Realment hi ha una feina feta
0: molt gran i després un talent en aquest joc en concret, que és saber lletrejar paraules impossibles.
27: Amb aquesta 17a gran final del Pic a Lletres, el programa es consolida un any més com un dels espais de referència de la televisió local per al públic jove, combinant l'entreteniment, la cultura i l'orgull per la llengua.
4: La xarxa de comunicació local.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
4: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
8: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
7: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
4: La xarxa de comunicació local.
13: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 9:15 i al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides també al litoral central i a d'altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana, i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
10: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des de Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
11: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
9: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Jordi Martí ha parlat al Notícies en Xarxa.
12: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal.
9: Us informem també que a nivell de transport públic ara mateix està tallada la circulació de trens de la línia R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi provocat per el robatori de cable de coure a l'estació de Montblanc. S'ha establert un pla de transport alternatiu per carretera. També està tallada l'R3 per una incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera, en aquest cas també a tota la línia. Pel que fa als esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular, i amb 45 minuts de disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. I en cultura, la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han celebrat una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però, malauradament, es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Una calor, aquesta, que ens està afectant a Catalunya amb temperatures extremes i nits, us ho dèiem, que no deixen descansar. La calor és avui un risc real per a la salut. Agreuja malalties cròniques, afecta especialment la gent gran i pot provocar emergències greus en qüestió d'hores. De fet, des que el 19 de juny es va alertar d'aquest període intens d'altes temperatures, el sistema d'emergència mèdiques han atès 55 persones amb afectacions vinculades o relacionades amb la calor. Per això, davant episodis com aquest, els consells són importants, però encara més saber aplicar-los correctament. Per això, avui volem entendre què és essencial, què no podem passar per alt i com hem de protegir els col·lectius més vulnerables. Per això, volem parlar ara mateix amb Jordi Mestres Lucero. Ell és metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Doctor Mestres, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Què és el primer que hem de tenir clar quan entrem en una onada de calor com aquesta i quins són els errors més habituals que encara avui dia cometem, tot i els avisos que ens feu?
2: Doncs el més important és entendre que les onades de calor i l'efecte de calor ens pot afectar a tots, és a dir, no només pensar en les persones vulnerables, sinó que tots podem patir els efectes de la calor. Cada any lamentem, evidentment, morts i molèsties per cops de calor i són gent que moltes vegades és gent jove o gent sense patologia. Sí que és veritat que parlem dels extrems, però hem d'entendre que això ens afecta a tots i, per tant, tots hem de posar-hi una miqueta d'atenció.
1: Quines mesures bàsiques, les imprescindibles, hauríem de seguir tots per evitar problemes de salut aquests dies i quines d'aquestes continuen sent les que la població no compleix o compleix menys, doctor?
2: Les mesures són les clàssiques, no hi ha res nou, és a dir, és molt de sentit comú. La majoria de qüestions la gent les coneix, però sí que és veritat que hi ha un fet que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Doctor, vostè ens ho deia fa uns instants, aquesta onada de calor i els efectes ens poden afectar a tots, però hi ha col·lectius que són especialment vulnerables. Parlem de la gent gran, de les criatures, de les persones amb malalties cròniques, amb medicació que afecta la termorregulació. Quins senyals d'alarma hem de saber detectar i quan cal demanar ajuda mèdica?
2: Bé, aquí hem de diferenciar dues situacions. Una és les situacions agudes, que són més urgents, que són els coneguts cops de calor, en el que moltes vegades els fets que ocorren doncs, són de forma ràpida, abrupta, amb sensació doncs, que la persona pensa de forma més lenta, està com adormida, es posa vermella, sua molt i de cop deixa de suar. Això és la situació aguda i, per tant, el que hem de fer és, quan detectem, perquè moltes vegades la persona no ens ho pot dir, és treure aquella persona del focus de calor i no només pensar quan estem sota el sol, sinó també en espais tancats on les temperatures poden ser elevades. I després hi ha totes aquelles situacions de persones, moltes vegades són d'extrems de vida, no? Des de petits fins a grans o malalties cròniques, en les que dia a dia poden haver-hi elements que es descompensen que ens poden portar a conseqüències per la calor. I per tant aquí és molt important tenir-ho en compte i prendre les mesures, no? La hidratació, vigilar la calor, totes les mesures clàssiques que tots coneixen. Per tant, diferenciar aquestes dues situacions, l'aguda i la crònica.
1: Jordi Mestres, doncs gràcies per explicar-nos-ho. Bon dia i esperem que després dels seus consells siguem una mica més aplicats. Gràcies i bon dia, que vagi molt bé.
2: Molt bé. Adéu, bon dia.
1: Aquestes altes temperatures que han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, de Lleida i de Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, d'encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot allà on estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. Aquesta onada de calor, que també us estem explicant, que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions al Notícies en Xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat també contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de definir les restriccions de l'activitat pel risc d'incendis.
3: Des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers, des de fa 2 anys, venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: Això sí, hem de dir que Catalunya afronta l'inici de l'estiu amb els pantans plens. 2 anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des dels diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens en fa una fotografia d'aquesta situació.
4: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
5: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
4: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
5: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament, perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
4: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
5: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència avui dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: I avui també us expliquem que Jordi Martí ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat, que representa el llegat de Xavier Trias, s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit, tot i les diferències. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
7: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: Avui arrenca el gruix de casals i colònies després d'un curs escolar marcat pel conflicte laboral entre el Departament d'Educació i els docents. Volem comprovar com arrenquen aquests espais de lleure i ho fem a l'Escola Pau Romeva de Barcelona, on la Fundació Pere Tarrés inicia una de les seves activitats. Allà hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns com està la cosa aquí.
8: Bon dia, Helena. Doncs d'aquí uns minuts, sí, aquesta escola de Barcelona, l'Escola Pau Romeva, obrirà les seves portes per inaugurar

0: 40.000 nens i adolescents que participaran en les vostres activitats. Heu incrementat també el nombre de beques. Aquesta és potser l'assignatura pendent, la necessitat que activitats com aquest, el Casal d'Estiu, que d'aquí uns minuts començarà aquesta escola, sigui universal?
1: I tant, és un dels grans temes. Nosaltres ampliem beques. Comptem arribar fins a les 7.500 en totes les activitats que fem, no? Colònies, casals, vacances amb famílies, comptem ampliar-les i comptem també que amb aquesta reivindicació i intensitat de dir ha de ser universal, el lleure ha d'arribar a totes les famílies, a tots els infants que tenim arreu de Catalunya i tothom ha de poder gaudir d'un estiu educatiu i en companyia dels seus companys i amics.
0: I els casals, les colònies que comencen d'aquí uns minuts, per exemple, en aquesta escola, serveixen també per a la formació personal més íntima de les persones? Es construeix també una memòria i una crònica sentimental entre els nens i els adolescents?
1: Sempre, sempre. Els estius sempre han construït història i un estiu compartit amb companys crea un lligam, crea una emocionalitat i et relaciona directament no només amb els teus companys, sinó amb l'entorn i amb el que tu estàs vivint, no?
0: Aina, aquest inici d'estiu, les activitats de lleure aquest estiu, comencen després que ha acabat un curs especialment convuls entre els docents i l'administració catalana. Què pot aportar el lleure? Què diu el lleure davant aquest conflicte?
1: El lleure recolza totes aquestes reivindicacions mestres i s'assuma amb el fet de dir el lleure és educació, el lleure és inclusió i per aquest motiu nosaltres aquest any amb més ganes que mai agafem una festa que havíem fet antigament, la transformem, l'actualitzem, li anomenarem Lleurefest i ens trobarem tots els infants que estem fent activitat a la ciutat de Barcelona i entorns el dia 9 de juliol per reivindicar la importància del lleure, la importància del lleure dins de l'educació a les escoles, amb les colònies, les sortides, la participació dels infants, els menjadors, i ens posem aquí davant. Doncs.
0: Marquem en el calendari, Aina, aquesta data i, Helena, a pocs minuts aquesta escola, igual que moltes altres a tot Catalunya, obrin les seves portes per iniciar els casals, les colònies d'estiu, unes setmanes d'absoluta felicitat per a molts nens i adolescents.
2: Quins records, Anna. En tot cas, que passin unes bones vacances. Que vagi bé. Gràcies. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu d'aquesta plataforma.
3: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
2: I aquest diumenge s'ha commemorat el dia de portar el gos a la feina. Tot i que encara no és un hàbit estès a la majoria d'empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis. Tenir a prop els animals de companyia redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i, fins i tot, millora la interrelació entre treballadors. La Sílvia Fernández ha visitat una empresa on ho experimenten dia a dia.
4: Aquests són el cafè i la Nora. I a març estan com a casa. Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Ara bé, han de complir una normativa.
5: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, als que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina.
4: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals.
6: A mi me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va estar acompanyada tot el dia i així no la tengo que dejar sola.
4: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.

0: Moment per a la crònica esportiva i temps, per tant, per Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Golejada de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial.
1: Sí, victòria per 4-0, un protagonisme per a Lamine Yamal. Va ser titular, va jugar la primera part i va obrir el marcador fent, doncs, el que és el seu primer gol en una Copa del Món. També va marcar Oyarzabal, que va fer dos gols, mentre que el quart va ser dels saudites en pròpia porta. Primera victòria, doncs, per als de Luis de la Fuente, tant Lamine Yamal com el seleccionador destacaven les bones sensacions que deixa aquest triomf.
2: La verdad que estoy muy bien. O sea, lo más importante que me ha estado hasta ahora. Y a mí como titular no puedo pedir más.
3: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup A, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de Luis de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, 2 més que la selecció sud-americana i l'africana. L'Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, al darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. I canviem de qüestió. Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista de Esplugues continua acumulant èxits després d'haver guanyat en els darrers 2 mesos l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després de la victòria en l'última etapa de la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda d'ara fa un any. Blasi explicava l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf sentenciat en l'etapa reina.
4: Jo sempre dic, fins que no creues meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però avui dic, no, fins que no creues meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips dels sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el 5è i definitiu partit de la final pel títol de campió de l'Hockey Lliga. Els de la Noia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2 a les Comes. Matías Pascual va encetar el marcador amb 2 gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González amb un doblet va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran a Riazor guanyar un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. I la final de la CB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran 2 partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. Si s'arriba al 5è enfrontament, el campió es decidirà a la pista valencianista. El duel arrencarà a les 8 al Palau. L'equip blaugrana té el dubte de Juan i Marcos per un esquins. Doncs a veure quina cara veiem. Recordem que el Barça va recuperar el factor pista. A veure si veiem el del primer partit que va guanyar o el del segon que va caure.
0: Demà ens ho expliques, no?
1: I tant.
0: Gràcies, Cristina, que vagi
1: molt
0: bé. Fins demà. I a vostès també els diem adeu fins demà. Els tornarem a esperar aquí a les 7 del matí. Gràcies per l'atenció dispensada. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
3: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
4: Jo ho vaig notar com electricitat.
2: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
3: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
5: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
6: ¿Qué estás haciendo?
7: Soy yo, Joel, tu hijo.
2: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
6: Pensé que tu moriries antes.
8: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
9: Lliga! Així ho està clar, marit!
10: I cobert! Oh! Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
11: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
8: Gràcies, gràcies!
12: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
13: Un altre cop l'extinció, no!
2: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
14: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jo.
15: No m'hi veus capaç, oi?
16: Que és una mica en mi.
15: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
17: Oh, i tant que sí!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat no hi ha incidències destacades ni accident, però sí que es regeixen retencions habituals d'entrada a Barcelona, especialment a la B20 i la B10, també a la B23, a la C58 i a la 2. També hi ha algunes cues a l'AP7 al Vallès i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i finalment a la C16 d'accés a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, interrompuda encara la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. L'incendi causat per un robatori de cable afecta una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de mitja distància i també els de Rodalies de l'R14. S'ha habilitat en aquest cas servei alternatiu per carretera. A banda, també tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Pel que fa al temps, serà majoritàriament assolellat amb calitja i també alguns ruixants de cara a la tarda al Pirineu. I el Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedientia el jutge Juan Carlos Peinador per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier de Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants, la portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats aquest dijous ja tornen a estar ocupats. Avui està previst el desallotjament d'altres pisos.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Bon dia a tots i benvinguts. Què tal? Són les 9 i 3 minuts. Arrenquem com cada dia de cada dia fins a les 11 amb tots vosaltres. La veritat és que aquest és un cap de setmana molt intens i explicarem les moltes coses que han passat a la nostra vila al llarg d'aquests darrers dos dies, pràcticament tres que no ens hem comunicat, que han estat moltes. Segurament una de les més significatives ha estat aquest enfondrament que s'ha produït, es va produir ahir a 3:45 de la tarda al carrer de l'Església a la rectoria. Segur que la rectoria estava deshabitada, que s'estaven començant unes obres i sembla que va col·lapsar i que, per tant, la part interior es va enfondrar amb el terrabastall lògic d'un fet d'aquestes característiques i deixant al descobert la façana que sembla, o semblaria que és el que ara mateix més preocupa. Resum ràpid, 20 persones desallotjades, els veïns del costat i del davant, i 20 persones que han hagut de dormir, algunes d'elles en hotels i en d'altres en cases de familiars, i a hores d'ara una reunió a l'Ajuntament d'Arenys de Mar per decidir què es fa a partir d'ara. Abans que comenci aquesta reunió, saludem l'alcalde Estanis Forç. Benvingut, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Expliquem una mica què ha passat amb aquest edifici del carrer de l'Església, de fet, la rectoria, no?
5: Sí, la rectoria ja sabeu doncs, que feia molt de temps que esperava doncs, fer unes obres. Aquesta setmana havien començat les obres de doncs, de reparació, perquè hi va haver habitatge protegit, que al cantó hi ha dues vivendes que també estaven en obres i que ahir a la tarda, els vols de 3:45 de la tarda, ha col·lapsat. No hi ha que lamentar danys, això és important, ha sigut un diumenge, perquè amb la fúria i que ha baixat directe, doncs bé, ha hagut alguna desgràcia personal. Vull des d'aquí agrair sobretot als nostres bombers, fins i tot els voluntaris d'Arenys, policia local, Mossos, per tothom va ser espectacularment ràpid, i el veïnatge, doncs, el que ha tingut que ser desallotjat. Per què ha hagut que ser desallotjat? Perquè hi ha una imminent caiguda de la façana de la rectoria, com que estem parlant d'una planta baixa més dos, aquest segon pis, doncs, podria afectar força part del carrer, i per tant, des del número 5 fins al número 24, pràcticament està tothom, doncs, està al carrer desallotjat, s'ha intentat, hi ha gent que viu, ha anat a dormir a algun hotel, altres que estan a casa dels familiars, i ara el que hem d'avaluar, doncs, és aquest enderroc que sembla que de la part alta de la façana, que seria imminent, i que ara és el que acabarem de discutir, de parlar i de consensuar a les 9 del matí.
4: Per tant, els tècnics són els que decidiran, però un cop tirat aquesta banda de dalt, sembla a priori que podria tornar la gent a casa seva una mica, no?
5: Exacte. Jo diria que si hem de ser conservadors, aquesta nit tindrien que estar encara dormint en un hotel, però que demà els enderrocs ja ha vingut la persona dels enderrocs per si el té que fer, que és a cases, i ja ha dit, doncs, que entre avui i demà al dematí estaria. Per tant, el més normal és que, com a mínim, els dels cantons ja poguessin marxar ja. O potser tothom, Ara tindrem que mirar això, perquè, clar, s'ha de mirar hotels, que hi hagi lloc i si hi hagin d'estar. Però bé, jo crec que entre avui i demà al dematí ho tindrem solucionat.
4: Va, fantàstic. Per tant, la gent que estigui tranquil·la, en aquest sentit, de l'interior de la casa, estava buida, tot i que sabíem que hi havia una mica d'arxiu o havia quedat encara una mica de la part de l'arxiu parroquial.
5: Sí, sí. Ara, al moment, la veritat és que no sé què hi havia, jo crec que estava tot buit, però això amb aquest tema no t'ho sabria dir.
4: Doncs ho deixem aquí, sé que ara entra reunió, per tant, en parlem després. Que vagi molt bé.
5: Vale, adéu.
4: Doncs veurem què passarà i cap a 3:15, les 10, mirarem de reprendre aquesta conversa que hem deixat aquí aparcada amb l'alcalde Estanis Forts després d'aquesta reunió amb els arquitectes per saber què és el que s'ha de fer ara endavant. Clar, aquí tenim moltes qüestions que a hores d'ara desconeixem. Per una banda, aquestes obres les feia la parròquia, això és la rectoria. Per tant, és una que el responsable de què s'estava fent i què s'està tirant aquí dintre, per impulsor és la parròquia. A partir d'aquí, sempre que normalment, quan es tiren davant unes obres d'aquestes característiques, l'empresa constructora, o en aquest cas l'empresa enderrocadora, Cases, és la que se'n fa responsable del que passi allà dintre. Per tant, en teoria, l'Ajuntament el que està fent és gestionar una emergència d'una obra que no és seva. I que, per tant, aquí algú haurà de començar o haurà d'explicar què és el que ha passat, per què no es preveia o com és que no es va preveure una situació d'aquestes característiques, etc etc. M'ha cridat l'atenció, entrant a la fitxa, sabeu que la Diputació de Barcelona té unes fitxes on s'expliquen els béns culturals protegits i els que no ho estan, però que tenen interès de totes i cada una de les municipis de la província de Barcelona. Bé, doncs, la rectoria és un edifici que està dins d'aquest catàleg de béns protegits i que en la seva fitxa de la Diputació de Barcelona explica que és un edifici d'època neoclàssica que és del segle XIX i posa estat de conservació bo. Aquesta fitxa es va fer l'any 2022, en concret, la data exacta no la posa. Sí, el 26 d'octubre de l'any 2022, en concret a les 10:33 del matí. És quan es va certificar aquesta fitxa. Per tant, el dia 26 d'octubre del 22, i per un edifici no fa pas massa, reitero, per un edifici, estem parlant de que no fa ni 4 anys, des de l'Ajuntament, el Jordi Munyó Volart, que és qui va fer aquesta fitxa, va certificar que l'estat de conservació d'aquest edifici era bo. Qui és el titular de l'edifici? Com en aquesta pròpia fitxa ha dit, el Bisbat de Girona, que és qui és responsable de les obres o del que s'estigués fent aquí, que pel que m'ha semblat entendre es feien pisos de protecció oficial. Pel que m'ha semblat entendre es feien pisos de protecció oficial. Més coses. Té protecció? Doncs sí. El problema és que està dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Per tant, lo de tirar la façana ara mateix és una pilota que bota. Per què? Doncs perquè si és un edifici protegit, en teoria no s'hauria de tirar al terra res. És veritat que algú pot dir, no, bueno, és que clar, és que com que pot caure cap i fer mal als edificis de davant, doncs millor tirar-ho. I s'entendria perfectament. En aquest context d'emergència. Altra cosa és, en un context normal, com és que s'ha deixat d'avaluar l'edifici fins al punt de que s'hagi d'enderrocar, quan de fet és un edifici protegit. O almenys així consta en aquesta fitxa de la Diputació de Barcelona. I ara estic intentant parlar amb la gent del PEPA perquè ens facin cinc cèntims de fins a quin punt estava protegit aquest edifici. És un bé cultural d'interès local, per tant, és un bé cultural d'interès local, i es va inscriure dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, per tant, es va decidir que era un edifici protegit, el 18 de juliol, vaja data, el 18 de juliol de l'any 1990. Per tant, portaria protegit des de l'any 1990 i, per tant, subjecte a, primer, a cura per part del propietari, en aquest cas, o fins a, que, allà on sabem, el Bisbat de Girona, i a supervisió de les diferents administracions que han anat passant des d'aquest any 1990. Un cop dit això, els veïns han estat desallotjats, com explicava l'alcalde, per una qüestió de prevenció, de precaució, davant del que pugui passar amb aquesta façana. Hi ha hagut veïns que han passat la nit a establiments hotelers i a llocs especialment, bueno, hotels i hostals, i veïns que s'han anat a casa de familiars a dormir allà i a passar aquestes hores. Una de les coses que s'ha de decidir precisament en aquesta reunió, com sentíeu, és què passarà aquesta propera nit. Si als veïns se'ls ha d'acomodar novament una nit més, o dues, o les que calgui, amb un indret perquè puguin viure i passar-hi la nit, o bé, l'actuació es pot fer de manera ràpida i diligent al llarg del dia d'avui i, per tant, aquesta propera nit ja no caldrà que ningú dormi fora de casa. De fet, ja van ser desallotjats amb tanta rapidesa, com no podia ser d'una altra manera, que molts s'han deixat, bueno, s'han deixat tots els estris personals, dintre, no només records i tal, sinó també la roba, les claus de casa i moltes coses. Per tant, diguéssim que avui a la gent que ha estat desallotjada, almenys amb les que hem pogut parlar, és que és un dia bastant, bueno, d'intentar reubicar-se i prendre les decisions necessàries en la situació i el context en el que ens trobem. Al llarg del matí d'avui intentarem ampliar aquesta informació, més enllà de parlar amb l'alcalde, entre 8:45 i les 9, intentar aclarir, que sembla que sí, que seguia sent una façana, un edifici protegit, i a partir d'aquí parlar amb bombers que van estar actuant i que van ser els que van estar vetllant perquè tot es fes de manera òptima. Si voleu saber la història, podeu anar en aquesta plana de la Diputació, perquè és molt curiosa. És una casa entre mitgeres d'un cos i mig d'amplada, de planta rectangular i que consta d'una planta baixa i dos pisos i golfes. La cobertura és plana o terrat català, és el que era el sostre. És una façana principal d'estructura simètrica a partir de tres eixos de verticalitat amb un programa ornamental plenament neoclàssic. Planta baixa destacada per la porta d'entrada, que llinda recta on s'hi pot llegir Ave Maria Puríssima, /19, rectoria 54. Això és el que posava. A cada costat es disposen sengles finestres reixades. Primera planta d'un balcó corregut de triple accés amb barana de ferro. a la segona planta, a un balcó de barana de ferro i llosana de pedra sostinguda per dues mènsules, i les golfes, tres respiralls amb una cambra d'aire. En el parament es disposen de diferents elements ornamentals, també d'estil neoclàssic, sobretot pilastres estriades amb capitells jònics a la primera planta i corintis a la segona. Aquestes pilastres estan pintades amb un to més pujat que el parament llis, i així ressalta i proporciona volum i profunditat al conjunt. Com podeu veure, tota una fitxa d'allò d'estil arquitectònic i artístic que ens explica una miqueta i ens ajuda a entendre una miqueta més aquest edifici. Va, i tornarem d'aquí uns minuts aquí a Ràdio Arenys. Mentretant, avui s'espera molta calor, més calor que ahir, 1 o 2 graus més que no pas ahir. Tocarem sostre de malla baixa. Per tant, molt important, el més important de tot, per refrescar-vos i mantenir una temperatura òptima allà on esteu, escoltar Ràdio Arenys. No hi ha cap cosa que més refresqui, que nosaltres. Al marge... Sí, això és crema fora. Això és el carrer. Tot ha d'apagar-lo! No, era d'arrencar-lo. Bueno, sí, aquí està la cosa... La cosa que vull. Obriu davant, obriu darrere, persianes baixades, penombra, com les nostres àvies, com vivien les nostres àvies, penombra, obertura davant, obertura de darrere, molta hidratació, roba de cotó, samarretes velles, molta hidratació, ni que no tingueu set, cada quart d'hora glopet d'aigua, i si podeu, síndria, préssecs, amanida, tomàquet... I tot, avui no és dia de fricandó ni de mandonguilles amb sèpia ni res de tot això. Vull dir, és dia de menjar coses així. I si teniu allò que us comenceu a trobar malament, mal cos, molta calor i tal, truqueu al 112, que vindrà un metge a la mar de simpàtic i us atendrà i us ajudarà i us orientarà. I de pas, si teniu molta calor i voleu sortir al carrer, doncs escolta'm, supermercat, tu. Aneu al Condis, al Bon Preu, al Mercadona, al Lidl... O sigui, Lidl fot molt... A la Sirena fot molt de fred. Us planteu davant de la nevera dels gelats o de les pizzas i aneu mirant la composició de totes les pizzas una per una. Allà, el surimi. Vinga, ara toca el surimi. Aneu mirant el surimi. La mantega, no? Aneu mirant, pim-pim, us passeu per allà una estoneta... I ja està. Us diria que anéssiu als refugis climàtics, Arenys tenim el Calissai, quan està oberta la biblioteca, i a partir d'aquí, doncs, anar mirant quins espais podeu anar buscant. Però busqueu aquest equilibri tèrmic. Qui té tota la informació de la previsió del temps és en Quim Serra, que és l'home dels disgustos avui. Ja veureu quin disgust ens emportem.
6: Hola, molt bon dia. Ahir va arribar finalment l'estiu astronòmic, perquè el meteorològic ja fa setmanes que ens acompanya. Aquesta passada nit ja ha guanyat un segon de terreny. A partir d'aquí les nits s'han d'anar fent cada cop més llargues i els dies cada cop més curts, fins a arribar al solstici d'hivern, que passarà justament el fenomen contrari. De moment, com dèiem, tornant a la meteorologia i tornant aquí a casa nostra, la situació ve marcada per les altes temperatures que ahir feien arribar els termòmetres fins a valors de 33, fregant fins i tot els 34 graus a la mateixa franja costanera, i cap a l'interior de la comarca valors de 35 a 36, amb aquesta glopada de calor que ens ha de continuar afectant en el dia d'avui, tot i que avui esperem que la temperatura no pugi tant, que pugui recular una mica. Tot i així, continuarem amb calor i xafogor aquí a la costa, en una jornada a la qual aquest matí tindrem noves núvols prims, poc importants, i aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que afectaran el Pirineu i també el nord de la Catalunya central, tindrem núvols alts i mitjans que mig taparan el cel sense arribar a deixar precipitacions, malauradament, aquí a la costa. Tot això amb unes temperatures que, com ja hem dit, malgrat baixin una mica, continuaran càlides i amb vents que bufaran fluixos aquí a la franja costanera, bàsicament de mar cap a terra, vents del sector entre l'est i el nord-est, la situació marítima molt tranquil·la. De cara a demà tot continuarà més o menys igual, amb menys núvols a la tarda, les temperatures que, la mica que hagin reculat avui, poden recuperar-se demà una mica, per tant, continuarem amb calor, i el mateix dimecres, amb unes temperatures que es mantindran sense canvis. Els vents fluixos, tant demà com demà passat, vents que bufaran de mar cap a terra, i situació marítima que s'ha de mantenir tranquil·la a tota la costa de la comarca. De moment, sembla que anem cap a un Sant Joan marcat per l'estabilitat. Si bé demà hi haurà alguns núvols al matí, no esperem precipitacions aquí a la costa, i el dia de Sant Joan serà plenament estable i assolellat a tota la comarca i en el conjunt de Catalunya.
7: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Doncs vinga, va, aquesta és la previsió del temps. Ja, què? Ha portat un disgust o no?
1: Sí, no?
0: Clar, que és una alegria, cap ni una. En Quim Serra és un senyor que durant aquests dies li tindrem molta mania. Mira que és bona persona, eh? Però, clar, quan algú porta aquests disgustos... Déu-n'hi-do, el cap de setmana culturalment també ha estat a tope. Hem tingut el tema de la cervesa, de la Fira de la Cervesa. Hem tingut també les qüestions relacionades amb la Fira del Solstici i les diferents fires i festes que també han... La Fira de l'Euro, que es va fer aquí a la Riera. En definitiva, ha estat un cap de setmana molt, molt intens. Dues qüestions a tenir present. Per una banda, i aquesta no és positiva, ara en parlarem, es va trobar el cos sense vida d'una persona sense llar, indigent, no ho sabem, a la platja, i això va passar el passat divendres. I per l'altra, una carta que sembla que, bueno, serà interessant d'analitzar al voltant de les festes i els veïns, les celebracions i els actes i les zones on viuen els veïns. De tot això us en parlaré d'aquí un parell de minuts. Parlarem també dels accidents a les roques, com ha passat a Tarragona. Nosaltres tenim les roques del Lluc i aquí també hi ha molt hàbit de posar-se a saltar des d'aquestes roques i d'altres qüestions que esperem que puguin ser interessants. No marxeu, dos consells i seguim, vinga.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
4: Marta.
5: Ei, hola, com estàs?
4: Superbé, cada dia em sento millor.
5: I el secret?
4: Doncs ho tens ben a prop.
5: Sí?
4: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
5: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
4: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
1: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
8: L'actualitat a la ràdio.

0: En 3 minuts arribem a 2:15 del matí. Som a Ràdio Arenys. Com podeu veure, semblava que aquesta setmana havia de ser tranquil·la. La setmana aquí es divideix en... Hi ha 3 col·lectius a Catalunya. El col·lectiu que fa festa avui i demà i aprofita Sant Joan. El col·lectiu que fa festa dijous i divendres, aprofitant que dimecres és Sant Joan, i el col·lectiu que no fa festa. Com podeu veure aquí, de moment, som o del segon col·lectiu o del tercer col·lectiu. Del primer no ho som. Però, en tot cas, ja ho anirem descobrint, això. Núria Torrents, bon dia, benvinguda. Com
1: bon
0: estàs?
1: Bon dia, Josep Maria Cano.
0: De moment, aquí estem o el segon o el tercer col·lectiu.
1: Sí, de moment, aquí seguim. En principi, dijous hi haurà ple de l'Ajuntament. I aquí... algú ha de donar les notícies.
0: Home, dijous hi ha ple de l'Ajuntament. Que bé, que bé.
1: I tant.
0: Hòstia.
1: Hi ha temes, hi ha temes.
0: Home, clar, arriba l'estiu. Com que arriben els grans festivals, el festival tot. De Cap Roig, el festival de la Pedralbes, el ple de Riure, el ple de l'Ajuntament, tots són festivals, també.
1: És que si no fos per la calor, l'estiu seria meravellós.
0: No, no, jo crec que l'estiu és meravellós igual, però saps? No d'allò. Bueno, escolta'm, més enllà de tot el que m'ha explicat fins ara, o ampliant o recordant el que m'ha explicat fins ara, informatius, teniu més coses, també, eh?
1: Més enllà del que has explicat de la paret mitgera de l'antiga rectoria, doncs, que, com molt bé has dit, estaven obres i que ahir a la tarda es va esfondrar, aquesta paret, doncs, com dèiem, va afectar el que seria el número 22 i 24 del carrer de l'Església, i va obligar a desallotjar una vintena de veïns i veïnes, una vintena, disculpeu, d'edificis, que serien els propers, doncs, en aquest número 24 i 22, i ara, doncs, hi ha la reunió pertinent entre l'Ajuntament i els arquitectes responsables de les dues cases que estaven en obres per determinar quins seran els pròxims passos pel que fa a la façana.
0: Doncs veurem què passa, perquè, com dèiem, aquesta façana, aquest edifici estava protegida, aquesta façana estava protegida, per tant, això que s'ha de tirar la façana així no és tan fàcil, o no hauria de ser, o igual sí que ho és, i per tant les proteccions ja no són tant com nosaltres ens pensem. No sé, això ho estan decidint a l'Ajuntament, i nosaltres també estem intentant saber-ne una miqueta més per poder informar adequadament.
1: Sí, més enllà d'aquesta qüestió, doncs un altre punt de successos que ve del cap de setmana, unes informacions que vam saber el diumenge, tot i que vam passar el divendres, i és que van trobar el cadàver d'un home mort a la platja de la Picòrdia, probablement després de més de 24 hores que ja s'havia produït la defunció. Segons fonts policials consultades per aquesta casa, es tractaria d'un sense sostre que malvivia en aquest espai de la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home, com dèiem, ja estava mort des de feia més d'un dia, malgrat que el cos no presentava signes de violència. Doncs Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de les diligències i la investigació.
0: Doncs, en tot cas, és sens dubte una de les notícies molt negatives d'aquest cap de setmana, més enllà d'aquesta casa, on aquí sí que hi ha hagut una persona que ja ha perdut la vida.
1: Sí, més enllà del que seria la plana de successos, passem a la plana cultural, i és que avui arriben les entrades per la 34a edició del Festival de Jazz, que, com sempre, doncs, és una aposta del nostre municipi. Enguany, a més, des de la Regidoria de Cultura s'ha apostat per la presència femenina i l'obertura a nous estils i sonoritats. El certamen musical comptarà amb 5 formacions que pujaran a l'escenari del Pati del Xifré cada divendres entre el 24 de juliol i fins al 28 d'agost, excepte el 14 d'agost, que a part de que enguany, doncs, com sempre són les dates de Sant Roc, també és la Mare de Déu d'agost i el 15 és festiu.
0: Doncs, per tant, si voleu anar al Festival de Jazz, escolta'm, ja podeu comprar les entrades, eh? Ja les tenim aquí gairebé aquí, a punt.
1: Exacte.
0: I què més, va?
1: Vinga, va, i una última notícia d'esports, perquè torna la tercera edició del torneig del 3x3 de bàsquet Tallaferro. Les inscripcions ja estan obertes i es farà el 25 de juliol, però els equips interessants que s'hi vulguin inscriure, que vulguin disputar-lo, s'han d'inscriure per tenir la plaça assegurada.
0: Doncs que s'apuntin ràpid, que això s'acaba, que si
1: exacte.
0: No tindran...
1: I fer esport és molt important en aquesta vida, més enllà de si ho fas per competir o no, apunteu-vos-hi que és una activitat que us ho passareu bé i que el vostre cos agrairà, segur.
0: Però feu en hores que no... És a dir, ahir a les 2 de la tarda havia gent fent footing, que dius, hòstia, no cal, saps? Vull dir,
1: no, no, o sigui, evidentment, home, si... dins, mantenint el que serien doncs, els riscos de salut el més baixos possible.
0: Si t'estàs preparant per la Titan Desert, doncs potser sí, però si el teu objectiu no és anar a córrer la Marathon de Sabres, ni la Titan Desert, ni cap cosa d'aquestes, doncs no cal, eh? Vull dir, pots anar a córrer a les 9 del vespre, que es fes por igual, i segurament doncs es pateix bastant menys. Eh?
1: Sí, sobretot a 36 graus, com home, sempre, sí. Important preservar la teva integritat física.
0: Avui és un bon dia, veieu la pel·lícula, avui és un, Alcarràs, la de la Carla Simón.
1: De la Carla Simón.
0: Ja sé que l'heu vist tots, moltes vegades, però aquella sensació d'ofec que transmet la pel·lícula en aquells camps de préssecs allà...
1: A Lleida tenen aquest problema sovint. Nosaltres estem a 36 graus, però penseu que ja...
0: Aitona,
1: ara mateix estan a 40 i pico graus.
0: Aitona, Alcarràs, tota aquesta zona de la plana de Lleida, és horrorosa, això. És una... Bueno, jo no sé com...
1: Ningú ha escollit on neix. No. En aquest cas, nosaltres tenim el gran privilegi d'haver-ho fet en un poble marítim.
0: Sí, sí.
1: Segur que els altres tenen molts altres privilegis que...
0: I tant, i s'ho estimen igual. I té el mateix... És bonic igual, eh? Sí. Vull dir, no, és que aquí a Arenys... Bueno, vosaltres, però les que han viscut... Nascut en un altre lloc.
1: Però la boira i la calor...
0: Sí, sí, és el seu. Molt bé, Núria, doncs escolta'm, ho deixem aquí.
1: Gràcies. Que vagi bé. Seguim.
2: Club de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
5: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: Dos quarts i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys. Sabeu que a Arenys tenim un pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic d'Arenys de Mar, el PEPA. La primera, la seva, diguéssim, la seva primera, una de les primers catàlegs que es van fer d'edificis protegits es va fer l'any 1984 i després es va diguéssim, revisar i ampliar amb alguns edificis. Doncs ja el 1984 apareixia la rectoria com a element protegit. El PEPA ja al marge dels arquitectes municipals, algun arquitecte municipal, la regió d'urbanisme, representada a totes les formacions polítiques i alguns veïns. Ramon Vinyes, bon dia i benvingut. Com estem, Ramon?
10: Hola, molt bon dia. Molt bé.
0: Precisament, com que totes les formacions polítiques hi tenen representants, tu ets un dels representants dins del PEPA, d'aquest pla.
10: Sí.
0: Primer de tot, la rectoria és un edifici, almenys el que he pogut llegir, és un bé cultural d'interès local, com a mínim.
10: Bé, sí, està catalogat dintre del PEPA, en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, i per tant té una protecció que esmenta, o sigui, defineix en el seu catàleg aquest edifici i el cataloga dient doncs, que s'ha de vetllar per la seva conservació de la façana. Vull dir, aquest seria el resum, bàsicament, del que diu el PEPA referent a aquest edifici.
0: Clar, per tant, tot el que seria interior, volum, tot això, es podria actuar sense preservar, ampliar, modernitzar, canviar el que fos, però la façana, en virtut del que diu el PEPA, hauria d'estar protegida i, per tant, vetllar-se perquè en cap cas pugui caure o pugui rebre cap mena d'impacte negatiu en el seu sentit.
10: Exacte. O sigui, el que diu el PEPA és que la façana té un valor, no només la façana, diguem-ho, la pedra, sinó els elements que té, com són les reixes, les balconeres, les finestres, i, per tant, tot això s'ha de conservar, però també parla de l'entorn, de la volumetria. No ben bé volumetria, però no és només la façana. O sigui, aquest edifici té una consistència en si mateix, però no es protegeix l'interior. L'interior no estava protegit i de fet, estava en un estat deficient. Però la façana sí, completament protegida.
0: Clar, i aquí és, en aquest cas, el propietari de l'edifici qui ha de vetllar perquè aquesta façana estigui protegida i, si no, doncs, en aquest cas, l'administració qui hauria de vetllar perquè això es mantingués. És a dir, dit d'una altra manera, el bisbat és el que hauria d'haver mantingut en òptimes condicions aquest edifici i, si no, l'administració local subsidiàriament. D'aquesta façana, perdó,
10: veure,
0: no aquest edifici, aquesta façana.
10: De la façana, o sigui, jo entenc que aquesta façana estava bé, no? Jo em sembla que la façana estava bé i són altres elements que han fet que l'edifici caigués. No sé, perquè això els arquitectes ja diran, faran els seus peritatges. La façana, en certa manera, doncs, estava bé, podia haver-hi alguna esquerda. Són els, diguem-ho així, els propietaris que l'han de mantenir. El que passa és que tampoc els hi donem eines, Vull dir, això és un tema que he anat dient moltes vegades. Hem de fer que els edificis que tenen una protecció en el patrimoni que tinguin un descompte de l'IBI. Hem de fer-ho, perquè si no, quin al·licient li dones a la gent? Hem de fer que no hagin de pagar impostos de construccions. Clar. Ara ja s'ha començat una mica amb la darrera modificació de l'ICIO. Perquè si no, què ens està passant? Que la gent diuen, si jo no puc fer res i l'únic que em dona són problemes que caigui. No és aquest el cas, de la rectoria.
0: Sí. No, en tenim algun altre que sí que és així. És a dir, en tenim algun altre que sí que és
10: així. Tenim algun altre que porta anys amb unes lones que ens estan dient això, algun dia caurà. Bueno, sí, algun dia caurà, quina pena. Algun dia caurà, però, bueno, mentrestant, què fem? I l'administració el que podria fer doncs, és doncs, bonificar l'IBI, bonificar l'ICIO, exacte, perquè si no, a vegades hi ha edificis doncs, que tenen un gran valor, fins i tot al seu interior. Fem que puguin haver-hi visites concertades amb aquests edificis i que això et rebaixi l'IBI. Hauria d'haver-hi una política en aquest sentit de patrimoni. Val a dir que jo tinc dues coses aquí a comentar-te. Primera, que crec que ara no és de la rectoria ho va cedir al patronat Andreu Guri per fer les obres.
0: Val.
10: Per tant, en aquest moment entenc jo, si no estic equivocat, que és el patronat Andreu Guri, que té la, la potestat de, en aquest edifici, una cessió, no, no una venda. Correcte. I l'altra cosa és que estem parlant d'un PEPA que es va modificar posteriorment, farà ja 10 anys, crec, o 15, i que per aquells temes burocràtics administratius que no et poses d'acord, no és vigent. Per tant, el vigent és el del 84, el PEPA. Vull dir, se'n va aprovar un altre posteriorment, l'Ajuntament el va aprovar, hi ha un problema amb tràmits burocràtics, bueno, que algú no ha de ja n'he parlat, Vull dir, sí. Si vols un dia ho parlem.
0: En tranquil·litat, sí, tant.
10: Però no està aprovat, per tant hem de referir-nos sempre al, 80, al del 84 i amb alguna modificació que es va fer posteriorment. Però el més complet que hi havia està doncs, amb un calaix pendent que es faci alguna actuació que, bueno, a veure si és possible i poden tenir un pla aprovat. Nosaltres, tots els grups polítics estem en el PEPA, però, de fet, en el PEPA hi ha arquitectes, hi ha gent que són experts en art, vull dir que són els que tallen el bacallà en aquest sentit, que tenen un criteri tècnic.
0: I una pregunta més. Les obres que es fan en un edifici protegit han de passar pel PEPA? És a dir, per entendre'ns, aquestes obres o qualsevol altra que es facin en un edifici que està dins del PEPA, teòricament haurien de passar per una sí. Notificació, supervisió, no sé si notificació, només sí. Supervisió, jo què sé, explicació del projecte, no sé, hauria de passar.
10: Sí. O sigui, quan estem parlant dels edificis i que tenen obligatòriament que tenen una afectació de patrimoni o de l'entorn, així, haurien de passar pel PEPA. El PEPA ha de fer un informe, però aquest informe no és vinculant. O sigui, al final, els arquitectes municipals poden decidir el que vulguin. El que és obligatori és que passi pel PEPA. Va. Ara, el PEPA pot dir, protegim-ho d'aquesta manera. I les llicències poden dir una altra cosa. Normalment acostuma a no ser així, perquè... Però és aquest el joc que hi ha. Ha de passar pel PEPA, el PEPA ha d'estar informat, fa les seves recomanacions i a partir d'aquí ja són els arquitectes de la casa que donen les llicències.
0: Per tant, cal pensar, no ho sé, ja ho mirarem o ja ho preguntarem, cal pensar que aquesta obra va passar pel PEPA i en aquest sentit...
10: Sí, va passar pel PEPA el mes d'abril de l'any passat.
0: Val, perfecte. Bueno, i veurem si les recomanacions que va fer el PEPA es van seguir o no, no? Perquè també és veritat que no sou... que no hi ha arquitectes, no sou tots arquitectes, però bueno, vull dir que aquí ja es va fer una supervisió.
10: No, però jo entenc que això ja és una cosa... El que fa el PEPA és dir, escolta'm, la façana, mira de respectar-la, mira de... si has de fer un pis més que tingui l'estructura... determinada, en fi, que no sigui de ferro la porta, sinó que sigui de fusta, fa aquestes recomanacions sobre el tema d'enderrocs i tot això ja no acaba, el PEPA no hi entra, perquè és un tema més tècnic dels arquitectes, però ja és de suposar que quan es va donar la llicència, es va donar la llicència amb els condicionants que havia dit el PEPA. Bueno...
0: I l'altra qüestió és, ho dic perquè això també s'havia preguntat, sembla que, perquè aquí hi havia bona part dels arxius parroquials, és a dir, una part de l'arxiu de la parròquia estava en aquest edifici. I sembla que, bueno, realment el que quedava, si quedava alguna cosa, era molt, molt, molt, molt, molt poquet, perquè el gruix s'havia traslladat al bisbat de Girona. Ho dic perquè algú aquest matí també ens ho deia, ostres, aquí hi havia tal... No. Sembla que no, que finalment bona part o el gruix o el més significatiu dels arxius estan en menjar del bisbat de Girona i, per tant, no s'hauria malmès, en principi, pel que inicialment sabem, res important de l'arxiu parroquial. Vull dir, aquesta és una altra cosa.
10: Jo, per exemple, el que hi havia, tots recordàvem, mossèn Martí, que tenia el seu material, els seus llibres... Tot això, ells s'ho van portar a mossèn Martí, per tal, el que ell tenia, no hi ha problema, té la família, i una part ha tornat arenys a la biblioteca. Després, els llibres sacramentals, els que em donen fe de em vaig batejar, em vaig casar, tots aquests ja se'n van anar al bisbat, a l'arxiu del bisbat de Girona. I aquests estan guardats. pot ser que hagi quedat alguna cosa, no ho sé. Jo recordo quan es feia el Consell Pastoral, que es feien actes, sí. No ho sé, igual aquestes van quedar aquí i s'han perdut totes. Són, a més, és una part d'història d'Arenys. No sé si encara hi eren o no hi eren. Però, bueno, era història d'Arenys i de la parròquia.
0: Doncs, escolta'm, és una de les feines que també tenim pendents. Tenim molta feina pendent. Un dia hem de parlar d'això del Pepa i de la seva actualització. Ramon, ho deixem avui aquí, si et sembla, i t'agraeixo moltíssim tots aquests aclariments que ens has fet.
10: Perfecte, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. A reveure.
10: Val,
0: molt
10: a reveure. Adéu-siau.
0: Són les 9:47 minuts del matí. Com podeu veure, seguirem sabent, seguirem... tot i ser propietat del bisbat, sembla que s'havia...

0: habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
1: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
2: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
1: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Marta.
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Ànimes és un programa de reflexió. Et presentem relats, poesia i música. Un espai per tal d'endinsar-nos dins el cor. Gaudeix amb Josep Torrents i Rafael Caro cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Arenys.
10: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
11: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
13: Aviam si podem parlar amb Francesc Martí d'aquí uns minuts d'una de les notícies que més ens ha sacsejat aquest cap de setmana a tot el país. És la mort per ofegament d'aquests tres nanos que estaven jugant el divendres a Tarragona, a una zona de roques, a la platja de la Rabassada, i que finalment l'estat del mar se'ls va endur. I malgrat que es va provar de recuperar sort de la vida de dos d'ells, doncs finalment no ha pogut ser així. Poca broma, perquè aquest cap de setmana han mort 10 persones a tot Espanya per ofegament. Més enllà d'aquests tres nanos, un nen de 3 anys va morir en una piscina a Mallorca, en tenim dos més a Andalusia, una a Àguiles i una altra a Cartagena, tenim dos persones més a Galícia, a les platges coruñeses de Bronya, a Outes, i una altra al Ferrol. En definitiva, 10 persones a tot l'estat són les que han perdut la vida, tres de les quals

a Catalunya són el que, les que han perdut la vida aquest cap de setmana. I això ens referencia... Primer, ens interpel·la a tots, a l'ús que en fem de l'espai públic, de la platja i de la zona de costa. Però també ens interpel·la concretament a Arenys de Mar pel que sovint es fa a la zona de les Roques del Lluc i que ja en d'altres estius ha obligat a actuar a la policia local i a la regidoria de Medi Ambient, el tècnic de Medi Ambient, en Jordi Simó, a fer actuacions específiques per mirar d'evitar que grups de nanos, grups de joves, es dirigeixin en aquesta zona de roca i facin allò que tant els agrada, que és saltar al mar. Que segurament és una cosa com molt divertida, és probablement una cosa d'aquests atractius adolescents que tots els nanos tenen, però que al final acaba sent un perill i una preocupació per totes les administracions i per tota la gent encarregada de la seguretat, perquè els genera, bueno, doncs una feina extra de mirar de dissuadir aquests joves de posar en risc la seva vida, com hem pogut veure en aquesta ocasió a la Rabassada de Tarragona i en d'altres altres àrees del país, com l'Hospitalet de l'Infant o, per exemple, a Calonja o a la zona de Palamós, etcètera, etcètera, Roses, Cadaqués, Calella, Palafrugell, etcètera, etcètera. Per tant, és una d'aquelles qüestions que com a societat ens ha d'interpel·lar i que també interpel·la a l'administració local i a l'administració de la Generalitat. Ja fa molt de temps, i ho hem parlat molts cops amb en Francesc Martí, que els experts en seguretat aquàtica, els que s'encarreguen de vetllar per les platges, reclamen una normativa comuna, mínima i comuna, a Catalunya, que estableixi quines són els mitjans de seguretat, les proteccions i les eines amb les quals han de comptar els banyistes per mirar els vigilants de platja, per mirar de contenir els banyistes. És un problema perquè sovint el nombre de vigilants, l'horari de la vigilància i l'equip que duen els vigilants depèn d'una cosa tan absurda com el pressupost municipal. L'Ajuntament, que més calés té, més vigilants posa i més hores els té, i aquell ajuntament que, pel que sigui, no entén la vigilància com una de les seves prioritats o que senzillament no té capacitat econòmica per anar més enllà, doncs redueix els vigilants, redueix les hores i limita la seguretat dels banyistes. Després diem allò de... Bé, és que cadascú ha de ser responsable de la seva pròpia seguretat, que és veritat, però també és cert que les administracions, que són les garants de la seguretat de l'espai públic, han de també tenir cura en que aquest espai públic sigui segur i en vetllar perquè en cap cas cap persona posi o pugui posar-se en risc amb una activitat com pugui ser, per exemple, aquesta de la platja, saltant a les roques, etc etc. Per tant, aquí tenim un problema que la Generalitat Protecció Civil ja fa molts anys que no afronta, que cada final d'estiu s'acaba dient el mateix. No, de cara a l'estiu vinent, durant aquest hivern, treballarem una normativa perquè el mes de febrer pugui ser aprovada i, per tant, entri a... I això molt rarament passa. Que les quatre normes que s'han dictat són tan bàsiques i essencials i de sentit comú que no es poden considerar ni normes específiques i que, més enllà de lamentar-nos tots i fer dies de dol i tal, que està bé que es faci i que és important que tinguem aquesta sensibilitat, quan passa el temps, com passen els dies, sembla que ens n'oblidem. I quan passa l'estiu, la platja queda allà, i ja fins l'estiu vinent, que tornem a afrontar novament els mateixos maldecaps. Si podem, parlem amb en Francesc Martí, mirarem d'aclarir aquest fet, però certament caldria una major diligència per part del govern de la Generalitat i dels ensos locals en consensuar una estratègia i una normativa comuna, mínima i essencial pel control i vigilància de les platges. Arribarem d'aquí 2 minuts i pocs segons més a les 10 en punt del matí. Refresquem? Vinga, refresquem.

He de dir que m'he quedat... Quan he sentit el cotxe, m'he cagat una mica, perquè he pensat, dic, home, dic, això ja sembla el festival del Kinky, que és el que amb el que s'està convertint la carretera Nacional 2 els dies per la tarda, amb aquests tios que van a aquestes motos, que foten un enrenou, que dius, noi, cal... Poses uns auriculars i rebenta't el timpà tu sol amb el soroll de la teva moto i no emprenyis tant. Però bueno, és cançó clàssica. Amb bé, arribem a les 10. Va, jo no dic res, coses que ho diu d'ella fins les notícies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten a hores d'ara el PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal, en sentit Tarragona, provoca també congestió obligada a tallar un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a la A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna a l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
3: Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitoria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
5: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
6: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7:22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7:56, ponemos la primera plana, primera plana, primera plana.
3: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
6: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
3: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
7: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
3: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
8: L'esport a la ràdio.

0: Vinga, va, que són les 10 i 9 minuts del matí. Som a Ràdio Arenys. Un programa desorganitzat avui, de nassos, perquè, clar, això no ens passa cada dia, clar, ens desacostumem a aquest tipus de coses. Bon dia, Joaquim, com estàs?
1: Bon dia.
0: Ben aquí, trobat, com aquí, va això?
1: Important estar aquí.
0: Home, això és bo. L'important és ser-hi.
1: Sí,
0: senyor. És ser-hi, sí, senyor. I després què tal, Jordi?
2: Com sempre, aquí, sí, aquí a punt per tot.
0: A punt per tot, aquí.
2: Ja que toca Mundial, ara, doncs parlarem de Mundial.
0: Home, que pesats estan amb això del Mundial. Bueno, que pesats. Jo vaig fer una cosa... Bon dia, Zanon, com estàs?
3: Bon dia.
1: T'oblidava que t'ho
3: sento. Sempre com que sóc l'últim, us enrotllem els abans i et deixen a mi.
0: No, home, però en Zanon...
3: La propera setmana comences per aquí.
0: Vinga, va. És que ja estava, ja s'ha vist el borro, ja, home. No, ens entendrà. Ara ja hem obert aquí el paper aquest amb tots els resultats del cap de setmana.
3: Sí, que a més hi ha coses bones.
0: Vale, ara li pregunto.
3: Hi ha coses interessants.
0: Però amb això del Mundial, jo hi vaig anar de llest. Ahir vaig haver d'anar fora d'Arenys a fer unes gestions i tal, i anava cap a la zona del Vallès, i vaig dir, hòstia, anirem a les 6 de la tarda. Anem a les 6, perquè clar, com que la cosa del Mundial, tothom estarà mirant el futbol...
2: Estarà buida la carretera.
0: I estarà buida la carretera. Doncs pues no.
2: No.
0: Home, no et diré que em vaig menjar un embús... De fet, no em vaig menjar un embús gros. L'embús gros es va fer, diguéssim, a la segona part del partit, però es va fer un embús gros, a la P7, també a la C31, aquesta d'aquí, a C32. És a dir, ojo, que això del Mundial té menys tirada del que jo em pensava.
3: És que el Mundial no ha començat,
0: Ara
3: sóc patxangades.
2: Ara és passar
0: sí, sí, home.
3: Perquè l'Infantino tingui més palcos que anar. Exacte. I ja està.
2: El que passa és que quan a les 6 de la tarda estàs a casa i va, mirem futbol, no? Sí. És el mateix que avui. Per exemple, jo crec que avui hi ha un partit interessant.
1: Ningú
2: a les 7.
1: Deixa de sortir Argentina-Àustria
2: avui. Avui hi ha Argentina-Àustria a les 7 de la tarda.
0: Que és l'únic que val la pena.
2: No, és allò que si estàs a casa, doncs, bueno...
0: El veuràs.
2: El veuràs, no?
0: Què deies, Joaquim? Què deies?
1: No, que clar, imagina't la gent que surt el cap de setmana, que li digui que el Mundial prefereix fer una bona caravana que veure el Mundial.
0: On hi hagi un bon embús que es tregui el que...
1: El que sí que és veritat és que, bueno, el meu parer és que realment el Mundial, bueno, té alguns partits, ara vindrà un Espanya-Uruguai...
2: I el d'avui, aquest que deia l'Argentina-Àustria.
1: Perquè és, clar, però...
2: Però no, fins que arriben a vuitens...
1: El que sí que et demostra és que avui en dia el futbol no hi ha enemic petit.
0: Bueno.
1: Que te donen feina, tu.
2: No, tens, com tu no siguis al 100%,
3: però també no motiva el mateix jugar contra el Senegal que jugar contra França.
1: Totalment.
3: Evidentment. El mateix jugador es motiva o no es motiva.
1: Sí,
3: i si surts desmotivat, doncs pues surten els partits que surten.
2: Si tens de sortir al 100%, no hi ha... Dius, no, és que vindrà Costa de Marfil. Pues Costa de Marfil té un equipàs.
1: Sí.
2: O vindrà el Senegal...
3: Sí, o t'agafa el porter el dia tonto...
2: El de Curaçao ho para tot.
0: El de Curaçao, aquell tio, 40 anys, jugant a la segona divisió portuguesa.
3: I que estava jugant a Valetes al seu poble, sí, i el telefonat, tu, que tens que venir.
0: Exacte. Un any portava sense respondre, perquè no el sabia. Clar, però a mi també em fa molta gràcia. Aquí hi ha el, bueno, avui jo no el vaig veure, ja us he dit, també jo me'n vaig anar a veure fer coses, però avui llegeixes les cròniques i Aràbia Saudita, Espanya gana, Aràbia Saudita... Bueno, a veure, un moment, Aràbia Saudita... Però
2: Aràbia Saudita és Aràbia Saudita.
0: Qui són? És com Curaçao.
2: Exacte.
0: Que a mi m'ha servit per saber on està Curaçao, que no sabia.
1: La prova però... és, mira, la quantitat d'estrangers que juguen a Aràbia Saudita.
2: Sí.
1: En els seus equips, llavors...
2: O el Marroc, que no hi ha cap que hagi nascut al país.
1: Clar, Aràbia Saudita va empatar en Uruguai. Va empatar en Uruguai a l'últim minut.
2: I també...
1: I Uruguai va empatar en els d'això, però...
2: El de Costa Verde,
1: que has de sortir enxufat. I ahir Espanya va sortir enxufada. No com l'altre dia, que vaig sortir sense cap idea. Però cada partit, com diu ell, és una història. I les motivacions...
2: I ahir a Alemanya vaig estar veient un tros i també vull dir la feina que va tindre per guanyar...
1: No, l'Àngel, jo no.
2: No, ja no recordo ni qui era.
0: Ja no mira, tinc aquí.
2: Un d'aquests també de...
1: Bueno, jo vaig veure ahir Uruguai, mitja part de l'Uruguai, com es diu, contra...
2: Costa Verde, no?
1: Costa...
2: No, Costa Verde, no.
1: No es diu Costa Verde. Bueno, els que estan en el grup d'Espanya...
2: Els que van a patar nosaltres.
1: I no tenia res a veure en l'equip que va jugar contra Espanya. Vull dir, aquí que va jugar contra Espanya es van fotre allà tots com una muralla. I aquí... Van jugar de tu a tu.
2: Em sembla que jugava Costa de Marfil, no? A Alemanya, em sembla.
4: Ara t'ho dic, Tunísia-Japó, espera, és que clar...
2: Jo diria que era Costa de Marfil, perquè hi havia el Diamané i aquesta gent que vull dir que ara tots són uns cracs.
4: Hòstia, els belgues no van guanyar res.
2: 0-0.
4: No, ara t'ho diré, perquè no sé quin grup és això.
2: Alemanya-Costa de Marfil, jo diria.
4: Vale, doncs ara ho mirem, estic mirant això dels grups. Perquè no ho trobo...
2: Que anava guanyant Costa de Marfil i va acabar superant Alemanya al minut 90.
4: Alemanya.
1: Però ahir no.
2: Bueno, abans d'ahir...
1: Dissabte.
2: Sí, dissabte. Però com sí. Que juguen els 3 de la matinada, vaig jugar allà un plato.
1: Clar, més, bueno,
4: sí, proper... sí, 2-1. No, van acabar, sí, 2-1, els alemanys amb Costa d'Ivori. Sí.
1: Això és com el partit d'Espanya-Uruguai, que juguen a les 3 de la matinada, sí, sí. Perquè juguen a Mèxic. Sí, sí. Aquí un dels concerts...
2: Depèn del país on te jugues, vull dir...
1: Aquí tu t'aixeques a les 3 del matí per veure...
4: No.
2: Sí, això és que et desperdis...
1: No, has de ser molt, molt aficionat a...
2: No, a veure, mira, et lleves, vas al lavabo, i va, ja que sigui llevat, engegaré la tele, a veure què fa.
4: Home, no sé.
1: No sé, val bé que agafis el mòbil i miris que no tindràs ni que anar a tocar el botó.
4: Home, jo això ho he sabut d'algú que és argentí, que sí que s'ha aixecat a les 3 del matí a veure la selecció argentina.
1: No, i que hi haurà segur? Gent aquí a Espanya, segur.
2: També, sí, home, no, segur. I Brasil i Argentina, segur. Els brasileiros, segur que també.
1: I demà aniran a treballar. Fets una merda, però ni...
2: Bueno,
1: però
2: això és més discutible.
3: No, no aniran a treballar. No. Primer és el futbol.
1: Bueno, 15, no sé quan juguen, però si toca la verbena, doncs potser podrem veure.
4: Escolta, Joaquim, no aniran a treballar, aniran a la feina.
1: Tens tota la raó, sí.
2: No sé, quins partits hi ha demà a la nit?
4: A veure, no ho sé, hòstia, ara em posen en una...
1: No
4: en tinc ni idea, perquè ja...
1: Això és que no vinguin els vuitens de final i aquestes coses.
2: No, perdó, no. Estàs a la verbena, va, mirem un rato entre copa i copa, mirem.
3: Però el dia de la verbena et posen el bàsquet del Barça i et posen el futbol sala, eh?
1: El bàsquet, pal,
3: el dia de la verbena.
2: No pot ser, si juguen avui al bàsquet, no poden tornar
1: no,
2: a jugar demà.
1: No, el bàsquet juga avui.
2: Juguen avui
3: doncs
2: al bàsquet.
3: Doncs el futbol sala demà.
2: El futbol sí, sala pot ser, però el bàsquet sí, juguen avui a les 8.
3: Bueno, però avui el dia de la verbena et posen...
1: No, el bàsquet és avui.
3: Sí. Barça.
2: Exacte, i no sé si el bàsquet igual te'l posen el dia de Sant Joan, no sé quin... Avui juguen.
1: No, em sembla que dijous.
2: Dijous. Bueno, sé que avui juguen a les 8.
4: Sí, avui juguen a les 8, sí.
2: I els de futbol sala també juguen a... Em sembla que juguen també avui o demà aquest.
1: Mira, estem en tots els equips allà. Després guanyarem o no, però tenim tots els... Totes les seccions allà.
3: El noia també de hockey...
2: A l'Igualada. Hem d'anar al camp del Liceu a l'últim partit.
4: Que ho donàvem tots per perdó, perquè l'Igualada va molt fort. Ai,
2: el Liceu havia guanyat allà
3: per 8-0 i 8-1.
2: Sí, havien guanyat allà de sobre.
4: Vull dir que, escolta'm... Bueno, encara allà hi som. Sempre hi ha emoció.
3: Sempre hi ha emoció.
4: Escolta'm, ara farem...
1: Però altres equips no li posen, l'emoció aquesta.
4: Bueno, però fitxar...
1: No tenen ni seccions.
3: I la que tenen fa llufa.
2: Ells acaben, el mes de juny ja han acabat, nosaltres estem a quasi bé juliol i encara estem participant en algú.
4: Sí, sí, això és veritat.
1: No, és el que té un equip.
2: Fa 4 dies vam guanyar la Copa d'Europa de Handball, què més vols?
4: Home, sí. Ara ja veurem, bueno, no, ara ho comentarem això. Zanon, explica'm una mica que...
3: Sí, que aquest cap de setmana hi va haver festa major.
4: Sí?
3: Sí.
1: La calor que fotia.
3: Sí. Exacte. I a més a més a les 6 de la tarda.
1: Ahir?
3: No, dissabte.
1: Ah, bueno, encara, dissabte... Però potser.
3: És festa major a Canet,
4: sí.
3: Serà festa major, i un dels actes és la milla urbana.
4: També fan milla, ells.
3: També fan milla.
4: Abans o després que nosaltres?
3: Nosaltres n'hem fet més edicions,
4: sí?
3: Però ells últimament l'han fet i nosaltres hem estat uns quants anys que no l'hem fet.
4: Val, d'acord.
3: Aquest any es reprèn.
4: No els podem dir que ens hagin copiat, eh?
3: I llavors, normalment, sempre acabem la temporada anant a la milla urbana de Canet. Aquest any l'allargarem fins a la milla urbana de Reis.
2: Fins a Sant Zenon.
3: Fins a Sant Zenon. Passarem de Sant Pere a Sant Zenon. I llavors, doncs, bé, quasi tots els atletes d'aquí que hi van anar van fer pòdium. O sigui, tenim en sum 12 que l'Arnau Lledó va fer segon i el Bruno Rovira va fer tercer. En sub 12 femení la Bruna Barri segona, la Isona Comit tercera.
4: Molt bé.
3: O sigui,
4: molt
3: pòdiums. En sub 8 l'Arnau Coll va fer segon. En sub 10 l'Àlex Barrull va fer primer. En sub 14 el Noa Comí va fer tercer. I en veterança, el Roduan va fer primer.
4: Molt bé.
3: Però és que a banda d'aquests,
4: sí?
3: Hi teníem representació institucional. Perquè veterans, doncs, bueno, també el Roger Mitjans, el germà de la Marta, va fer primer en sub-18.
4: Home, Déu-n'hi-do.
3: Sí, molt bé. Que bé. Doncs teniu en Pau Moret, que en veterans B va fer pòdium, va fer una tercera posició.
4: És el regidor.
3: És el regidor.
4: És el regidor, vale.
3: És el regidor d'esport. Sí. I la Cristina López, que és la regidora dels Calés, va fer segona.
4: Molt bé.
2: Molt bé.
3: O sigui que...
4: Home, escolta, tenim uns polítics que corren que se les pelen.
3: Tenim polítics que corren.
2: O sigui, aquests, si estan a l'Ajuntament, tenen de cor.
4: Està clar.
2: Clar, vull dir, ara, per si tenen de sortir corrents de l'Ajuntament, ja estan preparats.
4: Exactament, aquests els enganxen. Aquests els enganxaran.
3: Ara, llavors li van posar un repte en el regidor d'Esports de Canet.
4: A veure, quin?
3: Li van dir, si dos regidors nostres venen a córrer aquí, tu tens que venir a córrer ells.
4: Home, i tant.
3: O sigui que...
4: Aviam si ve... No conec el regidor d'Esports de Canet, com és?
2: Jo
4: és
2: tampoc.
3: I a més és d'Arenys.
4: Ah, molt bé.
3: Sí,
4: molt bé. O sigui que... Pues aviam si ve...
3: Havia viscut aquí, Arenys.
4: Aviam si ve el regidor d'Esports. D'aquí, que corre la nostra. I tant. Molt bé.
2: Ho he somiat o la Marta va córrer a Berlín o...?
3: No, la Marta va córrer a Viena.
2: A Viena, vale. Jo sabia que havia anat a fora.
3: Va córrer a Viena el divendres, amb un meeting. Va fer una segona posició... amb 2-0-0-0-4.
4: Ai!
3: Està 4 centèsimes
4: de
3: baixar un 59. O sigui, és la segona millor marca de sempre, d'ella. Va tenir que fer la cursa de llebre, perquè es veu que la gent no anava a tirar, es va tenir que posar ella davant i tirar, i al final, doncs, la que tenia 1,59 la va adelantar, però als últims metres.
2: Molt bé.
3: Si hagués hagut algú que l'hagués ajudat, hagués tornat a baixar dels 1,59.
4: Que bé.
3: Però molt bé.
2: Pues jo sabia que havia anat a fora, el que passa, no sé per què, havia quedat en Berlín.
1: Jo vaig ser a la carrera que van donar per la tele de...
2: d'Oslo.
1: No, sí, això del de Diamond League.
2: Sí, la Diamond League.
1: Jo vaig veure la carrera, va ser espectacular.
3: Sí, sí, sí.
1: Hòstia.
4: Sí?
1: Sí. El que va fer la Marta, que, diguem-ho, és un sub...
2: Sí, sí, era
1: la subgrup. Sí. Però, bueno, que no vol dir, perquè hi havia gent de més edat.
2: Sí, sí.
1: No tots eren sub-20.
2: No, no, era el grup B, per dir alguna cosa.
1: Bueno, m'encantava la carrera.
2: Jo no la vaig veure. Vaig veure part del míting, que era el d'Oslo.
1: Més se'n va anar... Puf.
2: Era el d'Oslo, no, veritat?
1: Sí, Oslo.
2: Vaig veure un tros, però no vaig coincidir amb el tema de la Marta.
1: I una pregunta, Zenon. L'altre dia estava escoltant Radio Orange i va sortir un deix esport, pot ser?
3: Sí.
1: El que munta la milla, no? Els que organitzen...
3: Fan...
1: tot el
3: tema les inscripcions.
1: Això.
3: La burocràcia.
1: La burocràcia.
3: Sí.
1: I va dir, li van preguntar per la Marta si venia a córrer i va dir... no es va mullar.
3: Sí, que bé.
1: Clar. Ah, li va preguntar al periodista, li va preguntar d'aquí la casa, perquè, home, és un reclam, no? I va dir, bueno, penseu que també corre un nano, que és aquest nano que també té una marca espectacular per l'edat que té,
3: i tal,
1: però volent dir, si no ve, hi ha altres coses.
3: No, però la Marta
1: ve... I jo dic, ostres, li preguntaré en Zenon perquè vam estar...
3: I ve quasi, quasi...
1: Me sonava que hem parlat.
3: Sí, quasi, quasi expressament perquè... el dia abans té una milla al País Basc.
1: Cullo.
3: O sigui, que anirà, correrà la milla i vindrà ràpidament cap a Quirenys per...
1: Vindrà corrents, no, ja?
3: No. Quasi, quasi. Sense per escalfar, per escalfar.
2: Que es foti un parell de bistecs d'aquests potents del País Basc.
4: Clar, home.
2: No hi ha problema.
4: Que vagi allà...
3: Doncs ja et dic,
1: mare Déu, la nena.
4: Amb una societat gastronòmica.
2: Exacte.
4: Agafar proteïna.
3: O una cidreria.
4: O una cidreria.
3: També quedes bé, també
2: un
3: quedes
2: bon xuletó
3: bé.
2: Sempre va bé.
4: Sí, sí.
3: Doncs sí, tindrem la Marta aquí i, com bé diu, doncs és un reclam i la gent, doncs, per exemple,
2: motiva.
3: La que va guanyar la milla allà femenina, que és una de Canet, que és boneta,
4: sí.
3: Li vaig dir, vindràs a Arenys, eh? I home, diu, per córrer al costat de la Marta, diu, estic a venir.
4: Molt bé.
3: O sigui, la Marta en aquests moments ja és una atleta de referència.
2: Sempre motiva, vull dir, a veure, córrer gent que, vull dir, que corre campionats d'Espanya i guanya tot això, i sempre et dona, et motiva perquè va per millorar les seves marques.
4: I posar-te a mesurar-te al costat d'ella i tal.
2: Exacte, on puc arribar, què puc fer.
3: Doncs ara, en principi, la Marta té el País Basc, milla d'Arenys, míting de Barcelona i míting de Madrid. I després hi ha campionats de l'Europa.
2: Com nosaltres tres, no? Més o menys.
3: Sí, més o menys.
4: Doncs, escolta'm, aviam, ja anirem informant-ho, això, i anirem explicant-ho.
3: Sí, no, perquè veieu que encara hi ha feina.
2: No te'n pots anar de vacances, fins que no acabem tots els mítics.
4: No, aquí seguirem fent anar la màquina... Mira, a més, la Marta ho pot fer... Si ella es va per ella mateixa, la noia aquesta que va... No, aquesta, la corredora que va guanyar la Volta Ciclista a Catalunya femenina.
2: La Blasi.
4: Pablo Blasi. Que li van fotre la bicicleta. Sí. 16.000 euros de bicicleta, tu. Dos motos pots comprar. Tens dos motos i no has de pedalar.
1: Em va semblar ahir que passava una bici d'aquestes per aquí la Nacional.
2: El que és increïble és que troben la bicicleta allà amb tota la gent que té a veure allà.
1: Bueno, sí, aquest és el tema. Tu t'ha ballat jornat, no sé què, guanyat...
3: I només se'n van endur la seva, eh?
4: Sí, clar.
1: I va i guanya.
2: Sí, no. Jo vaig veure el dia de la Molina, abans que van fer el tros de la Molina, vull dir, se'n va anar com va voler, començant les pujadetes del port, a la que va dir, ei, me'n vaig, i la de darrere, vull dir, se'n va quedar... Hi havia un momentet que se'n va quedar millor, la segona aquella, però a la que va fotre un canvi de ritme, la de darrere...
4: La va deixar clavada, ja.
2: Sí, clavada, no va...
1: Bueno, ara serà una bona prova de foc, el Tour.
2: Sí.
1: Però, bueno, ella era anar tranquil·la, té 20 anys, no?
2: No ho sé, l'edat no la sé. Sí.
3: Molt jove, a més. Va guanyar tots els mallots, menys un.
4: Sí.
3: O sigui, no. El de la General, el de jove, el de primera catalana i el de la muntanya. Va ser el mallot verd, que aquest el va deixar per un altre.
1: El que passa és que no sé jo... Clar, no domino el ciclisme femení.
4: Jo tampoc.
1: I clar, no sé quin potencial de corredora es va vindre, tampoc. No?
3: Hi havia una guanyadora del Tour, eh?
1: Sí. Bueno, la que va guanyar l'última etapa.
2: Exacte.
3: La que va guanyar era guanyadora
1: 39 anys, sí. I va fotre un sprint que...
2: Hi havia un parell de corredores aquestes que eren les que guanyaven tot.
1: Però el Tour serà una bona prova de foc, encara que tampoc crec que tingui que anar pressionada, perquè l'edat que té...
3: No, és que a més tampoc hi va com a número 1 de l'equip, eh?
1: Vale. Per això va dir que ajudaria l'equip, no?
3: Va com a gregària.
2: Vale. Què anava a dir? També surt d'aquí, de Barcelona, el femení o no, del Tour?
1: Ni idea.
2: Jo sé que l'altre sí que deu ser la setmana 4. Que ve, no? Ja em sembla? Sí. El dia 4.
1: I a 4 tot Barcelona parat, una altra vegada.
4: Home, sí. Un altre cop.
1: Ve el Papa, ve el ciclisme...
4: Allà, menys treballar, qualsevol cosa. Aturar-ho tot.
3: Teletrabajo una altra vegada.
1: Les obres que tenen...
2: Sí, el dia 4,
1: em sembla. Perquè et diguin d'anar a Barcelona.
3: Segur, perquè l'Eloi té que anar a gravar...
4: Espereu un moment,
3: Esperem.
4: Anem a fer una pausa d'hidratació.
2: Vale.
5: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
4: No, és que era important fer la pausa d'hidratació perquè us he vist una mica com mancats d'aigua.
2: Faltava fer aquesta
4: petita pausa. Doncs mira, fem-ho ara. Tornem a arrencar altre cop amb el tema esportiu, però abans deixeu-me, perquè acaba la reunió que s'estava fent a l'Ajuntament, referent amb els arquitectes, referent a tot el que havia de passar, el que ha passat a la rectoria i el que ha de passar d'ara en endavant, sobretot, penso, amb els veïns desallotjats. També amb l'edifici, però també amb els veïns desallotjats. Alcalde Estanis Forç, bon dia, benvingut.
6: Hola, bon dia.
4: I gràcies per atendre'ns. Acabat aquesta reunió, no sé què s'ha decidit, alcalde.
6: Bé, hi ha hagut una reunió amb els arquitectes municipals i amb totes les dues parts. Era important que hi haguessin els arquitectes i els de les dues parts, sobretot per la decisió que s'havia que prendre. Els arquitectes municipals estan fent un moment com que priva la seguretat, on hi ha un enderroc que hi ha, de la part més alta de la façana, que és la més inestable i que té perill de caure, i per tant, com que aquesta part de dalt no sap si cauria cap endavant o cap darrere, i que per tant, si cau cap endavant, podria tenir afectació a les cases, doncs és la part que ens interessa ja, doncs, que a casa es comença ja, no sé quan decidien ja, no sé si ha arribat ja la maquinària, doncs, maquinària manual, doncs, que es farà servir doncs, per anar retirant aquesta... que s'han posat d'acord, s'han de redactar tots els informes, s'ha posat d'acord tots els arquitectes, tothom ha tingut clar doncs, que s'ha d'intentar conservar el que es pugui, però que l'afectació és important i primer hi ha la seguretat, i per tant ja es posem mans a les obres doncs, per intentar baixar aquest segon pis, treure doncs, tot el que és que s'ha de conservar, i que així ja els veïns, doncs, poc a poc, com a mínim els més allunyats, puguin anar tornant.
4: Per tant, s'enderrocarà la part alta de la façana o tota la façana?
6: Bueno, no, encara no se sap. O sigui, una cosa és que tu ara han dit el que és... Evidentment, això és com quan comencin a tirar igual comencen a treure la part de dalt de tot i cau tot. No ho saben. Per tant, la previsió és, com a mínim, el segon pis doncs s'ha de treure, perquè és molt inestable. Un cop hagin treure el segon pis, avaluaran moment a moment si hi ha... S'ha d'anar traient fins que hi hagi perill zero. I això només es veurà en el començament i amb l'evolució de les obres. Per tant, ja s'ha quedat que cada dia, a les 9 del matí, doncs es anirà fent. La bona notícia, doncs, que si aquest segon pis avui, entre avui i demà al dematí s'acaba, doncs les vivendes més allunyades podran anar vinguent. Per tant, part de la gent que està desallotjades, que al final han sigut 7 famílies que estan dormint als hotels i 2 famílies que han anat a casa seva i altres, doncs, que avui hi havia algú que pensava venir a la cap de setmana i no podrà venir, o els altres que ja no hi havia vivendes, doncs, que no hi vivia ningú, doncs, a més lluny de les cases afectades, a menys edificabilitat, menys possibilitats d'enganxar-te res i, per tant, més fàcil fer venir els veïns. Però avui sí que, per precaució i perquè un hotel a les 11 o 12 ja et fan fer fora, avui tothom que ha dormit fora seguirà dormint a casa seva. Ara jo trucaré als veïns i tindrem que moure, doncs, alguns tenen que dormir el mateix lloc on estaven, altres no hi ha lloc i ja tenim l'alternativa per a tothom.
4: Per tant, els veïns podran tornar, no aquesta nit, però sí demà, en principi, els més allunyats.
6: Demà
4: els més
6: algun
4: allunyats.
6: Segur. Val. Demà algun segur, sí. Ara ho tinc que acabar de lligar amb l'arquitecte municipal i hem de dir, a veure, tanta feina tant podran tornar. Això és, si ara la façana fa 10 metres i se'n retiren 2 metres, doncs queden 8, doncs en comptes de tenir una seguretat de 20 metres és de 16. Per tant, amb això ja fa doncs, que els edificis de més a baix i els de la punta, doncs l'àrea de seguretat es redueixin 8 metres, 4 metres per cada cantó.
4: Correcte. S'haurà de desafectar aquesta façana perquè està protegida pel PEPA, és un bé d'interès, és un bé cultural d'interès local i a bé, més avui, a més, però... el PEPA establia que s'havia de ser especialment curós precisament amb la façana.
6: Sí, bé, l'únic que hi ha és la façana i la volumetria, el que estava protegit, i per tant aquesta façana, com que està molt estudiada i ja està molt treballada, se sap perfectament els elements, i quan es construeixi de tot, tant la part doncs, que es mantindrà com aquella que s'ha tingut que treure, quedarà absolutament igual. Vull dir, està molt estudiada, fotografiada i tot, perquè els estudis ja et deien que com una casa antiga doncs hi ha les seves possibilitats que passés això com tota obra, i que, per tant, nosaltres realment el que hem de fer és la conservació del patrimoni, que el farem igualment.
4: Correcte. Han explicat, o els arquitectes saben, o algú ha explicat per què ha caigut això? És a dir, si és que Cases estava fent, havia pres les mesures de seguretat necessàries, o què ha passat aquí?
6: Bé, en tot cas, el que cal dir és que les dues empreses tenen doncs, els seus permisos en regla i que, per tant, estaven fent les coses que tocava, que hi havia una empresa que fa 3 mesos estaven fent la casa i que estaven molt curosos i que tot el col·lapse ha vingut doncs, des que s'han iniciat les obres de remodelació de l'altra casa. Per tant, el que està clar és que l'actuació a l'altra casa no ha aguantat doncs, les obres dels dos llocs. Fins aquí és el que es pot dir fins ara i el que s'està fent, perquè, de fet, s'ha de mirar, els bombers apunten doncs, que potser hi ha hagut una sobrecàrrega de la runa que al no poder fer pols i anar mullant doncs s'ha quedat tota doncs ha fet aquesta runa mullada pesat i ha fet que cedís
4: la part de la mitjana.
6: Casa i que per tant la sort que hem tingut és que ha sigut un diumenge perquè si això hagués passat durant l'obra doncs, i que va baixar de cop doncs els treballadors doncs haguéssim tingut alguna desgràcia personal.
4: Parlem sempre a façana carrer de l'església, eh? Façana Riera, sí, sí, sí, això sí. Res,
6: no,
4: això està
6: no,
4: bé.
6: No, no, no. està bé perquè, a més, la façana del carrer, de la rectoria dona amb el casalet i entremig doncs, hi ha doncs, un pati, que aquest pati ja, en aquests moments ja està ple de runa, però no ha afectat, i l'altra part doncs, hi ha un comerç que sí que hi ha un comerç que encara s'ha de mirar si podrà obrir o si la seva cuina podrà obrir, podrà fer begudes, podrà fer segons quines coses, però el restaurant s'ha de mirar encara si per avui té l'afectació de no poder encara utilitzar-lo.
4: Doncs aquesta és la situació. De l'arxiu parroquial ja no hi estava en aquest edifici. Si hi havia alguna... Es veu, podia haver algunes actes de les reunions del Consell Parroquial.
6: Jo crec que no hi havia res allà.
4: Vale, s'havia buidat tot. Correcte. I era propietat del bisbat, però ho gestionava el patronat Andreu Guri, no? Això, ara?
6: Andreu Guri, sí. El patronat és el patronat Andreu Guri, que el que feia era fer quatre vivendes, doncs, que serien que decidir, segurament era, doncs, habitatge, doncs, a gent necessitada, i, perdó, era una vivenda del rector, i les tres o quatre vivendes, ara no ho recordo, doncs, per gent necessitada. Mm.
4: Doncs bé, en tot cas, aquesta és la darrera. Si us sembla, ho deixem avui aquí, ja tindrem oportunitat d'anar reparlant tranquil·lament, si li sembla, alcalde.
6: I moltíssimes
4: gràcies per haver-nos-ho aclarit. Que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Molt bon dia. Són 2:45. Ens ha vingut l'actualització després de la pausa d'hidratació. Però, bueno, era important saber en quin punt ens trobàvem. Per tant, en principi, aquesta nit tothom dormirà fora i que es començarà des dels més allunyats cap a l'edifici per anar tornant cap a casa i saber exactament si és que aquesta runa remullada, si és que les hores del costat, bueno, com ha anat aquesta...
2: Veu, les fotos es veuen molt destruït, tot allò, eh? Tota la façana aquella, no sé com la salvaran.
4: No, la façana, bueno, la part... Bueno,
2: la part que dona el carrer d'Eglésia, salvar tot allò, vull dir...
4: Sí, no, ja la calé, dic que la segona planta va a terra i que aniran tirant...
2: Vull dir, a veure, si ho fan amb peces petites encara volen muntar un trencaclosques o alguna cosa...
4: Sí, no ho sé. O, bueno, jo tenia l'esperança de que posessin bastida, de que apilonessin i posessin bastida per mirar d'aguantar la façana, però sembla que no anirà per aquí.
3: És que només queda la façana, sí. No hi ha res que l'aguanti.
2: No, està sola.
3: Un cop de vent la tira a terra.
4: Sí, és que...
3: I el primer pis, doncs, com que ja coincideix amb les cases del costat, està problema. Aguantada. Mm-hmm. Però el segon pis ho veig complicat,
2: eh? El segon pis no hi ha res que l'estampi. Sí, vull dir,
3: ho veig complicat.
1: No sé, però és un bon marrón.
2: Arquitectos hay.
4: Sí, però aquest és un dels temes... O sigui, aquesta és una de les qüestions que arenys, malauradament, passa cada cop que hi ha obres, que hi ha edificis sense fonaments, edificis sobre sorra de platja, edificis que s'arrepengen un al costat de l'altre...
2: Que es van aguantant.
4: Bueno, casos com aquest explica la dificultat tècnica de fer obres, perquè encara no s'ha fet el Rial de Pau Costa, per exemple. O perquè hi ha hagut... problemes amb construccions que en principi haurien de ser fàcils, no?
2: Sí. A la que toques una casa pot caure tot el que hi ha apuntat.
1: Tots s'aguanten cada una. Això és el que tenim.
4: Una s'aguanta sobre la del costat i aquí és on tenim el tema. Bé, en tot cas, ja anirem ampliant serveis informatius a partir de la 1:00 del migdia, també anirem ampliant en aquest aspecte. Això de la pausa d'hidratació és una cachondeo?
2: És perquè paguin la publicitat. Per cobrar diners.
4: Però és molt vergonyós.
2: Molt americà.
3: Si us hi fixeu, les propagandes que es fan a les pauses d'hidratació estan fetes exclusivament per fer-ho a les pauses d'hidratació. Tenen un temps determinat, una velocitat d'informació que no tenen les altres propagandes.
1: Sí.
3: El meu film em va fer notar ahir.
1: Estan
3: fetes per la pausa d'hidratació. O sigui que ja ho tenien in mente,
4: poder
3: fer calés... Doncs dos vegades més a cada part.
1: Les pauses d'hidratació estan marcades per la temperatura. El que no sé si a tot arreu hi ha la mateixa temperatura, perquè aquest Mundial hi ha Canadà, Estats Units i Mèxic, però s'està fent a tot arreu, per la qual una part és aquesta. Jo no les trobo malament.
3: Els dos partits d'Espanya han sigut camp tancat i climatitzat d'aire condicionat. O sigui, que de calor no en feia, eh?
4: Sí, partit...
1: No, però, clar, sí, t'entenc perfectament. Jo crec que aquestes pauses d'hidratació, sí que és veritat que jo això ara que em comentaves no ho sabia, però jo no li diria pausa d'hidratació, jo diria una pausa i llavors es veus i l'entrenador que pugui ajustar una mica l'equip, perquè a vegades, hosti, en el bàsquet poden ajustar. En el handball es pot ajustar. Em sembla que es pot ajustar, sí, sí, en el handball. Sí, sí, sí. I hi ha esports que hosti, l'equip se t'ha desmadrat una mica i que t'has d'esperar al minut 45 o fotre't a cridar com un boig, sí, sí, que no et sent ningú. Perquè en l'estadi, sí, ja m'explicaràs tu. Jo no les trobo malament, les pauses, malament, no, però jo no diria d'hidratació.
3: Però en, que ara és un per diners. En aquest cas és econòmic.
1: Oh, i tant, sí, sí, sí,
3: en aquest cas la FIFA...
2: Tu que podries,
1: però jo, tu que diries, una de les canvis que farien al futbol seria...
2: O sigui, un dels temes és dir, a cada part hi ha una opció d'un temps mort. Que el demani d'un entrenador o com vulgui, no, o un temps mort per cada entrenador i que el demani quan vulgui durant el partit.
1: Bueno, i la gent veu l'anunci, perquè la veritat és que te quedes en l'anunci per nassos.
3: No pot sortir de l'anunci.
1: No és com si passa i dius, hosti, fan anunci.
4: Aquí el tema és, això ens encara amb un nou format de partit que serà com el bàsquet, de 4/4.
3: Sí, i ves que en les pauses d'hidratació no et posin un cantant.
2: Exacte, per entretenir-te.
3: En el bàsquet, als Estats Units es fa.
4: Sí, sí, sí.
3: Aquí a Espanya et surten les tomtongueles.
4: Sí, sí.
3: O sigui, en el bàsquet aquí està passant.
4: Sí, sí, és veritat, és veritat.
2: I parlant del Mundial, vull dir, tots aquests canvis que tenien d'haver-hi, que si el porter estava més de no sé quants segons seria
4: que
2: corna,
4: si les fores de
2: que
4: banda...
2: si les fores de banda serien bueno, el contrari, que si en els corners, vull dir, si hi havia alguna d'allòs, vull dir, sancionarien el jugador que molestés el porter, estan fent el mateix que les lligues i no...
4: No es nota.
2: No, no he notat res, eh?
3: Jo sí que he notat que els fores de banda es piquen de seguida.
1: Clar.
3: Els fores de banda. Ahir li vaig estar... Perquè no n'he vist cap de partit. Només vaig veure ahir, perquè era un diumenge a la tarda.
1: Sí, sí,
3: I vaig veure que els fores de banda...
2: Van més ràpids.
3: I els porters van més ràpids.
1: L'Hernández Hernández, l'àrbitre espanyol.
3: El cuento aquell de revolcar-se per terra i tocar-se el cap i tocar-se el peu... això continua igual, que també va dir que el que fes cuento l'ensenyaria a la targeta, això continua igual.
2: I en els corners hi ha les mateixes bufetades.
3: I en els corners hi ha el mateix, que si aixeco un braç, que si aixeco l'altre.
1: L'Hernández Hernández va ser el primer que va fer l'actuació de que si un jugador sortia del camp poc a poc...
2: Sí, sí. Jo vull dir, no...
1: I aquell de la mà... Sí, també el van
2: expulsar. El van expulsar, sí, sí.
4: Però jo no sé si...
1: I que jo penso, estàs parlant en un turc, i tu ets de Sud-amèrica, té que ser flipant com us enteneu, eh?
4: Vaig veure un àrbitre que no sé si crec que va ser aquest Mundial, però si no ho era, ha coincidit que vaig veure el vídeo del Mundial. Un àrbitre d'un partit que anava calent, el partit que acabava jo de tal, i el tio pita al final del partit i es planta al cercle central amb la targeta vermella a la mà. Així, esperant. Diu, tots a l'abastidor, i el tio es queda amb els línies al costat i la targeta vermella a la mà.
2: Si
4: no se li va acostar ningú, tu. Ningú va anar a protestar-li.
1: És una pistola, allò.
4: Hòstia, vaig flipar. El tio es posa allà, fa així, pum, es posa la targeta vermella, es queda així, amb la vermella a la mà.
2: Com a veure qui s'atreveix.
3: Sí. Ahir també el que va explicar l'àrbitre és l'anul·lació del gol d'Espanya.
2: Ara ho expliquen cada partit.
3: Això,
2: quan hi ha una revisió d'allò, es fan com el rugby americà, que ho diuen allà al mig, i diu, ei, pito fora de joc perquè aquest tio està més adelantat.
4: Però jo això em sembla molt... Jo ja fa temps que ho faria, això. És a dir, que l'àrbitre obri i digui roja por pegarle... Home, saps? Jo crec que això està bé.
1: Crec que el futbol realment necessita canvis. Els canvis que es necessiten, per molt que nosaltres parlem, faran ells el que vulguin, però que necessita canvis per donar-li una mica de xitxa més, perquè...
2: Més ritme, que sigui més entretingut, si no...
1: Això, el sac és de banda, ara vaig a buscar la pilota, el porter que tarda 52 segons en treure... Vull dir, s'ha de solucionar aquests temes, perquè el que volem és...
2: Que sigui més actiu.
1: Actiu, oi? El bàsquet és un esport... Que més actiu no pot ser.
4: Van a tope.
1: Amunt i avall, perquè no hi ha un temps per passar de camp i aquestes coses.
2: Jo el que he notat també en aquest Mundial és que permeten molt més el contacte, vull dir, les espentes, vull dir, les que vas acabant, vull dir, si entraves d'ombro era el que no era falta, però vull dir, una espenta era falta, ara hi ha moltes jugades que van per darrere o d'allò, i els àrbits volen que no parar tant el joc.
4: Clar.
2: Perquè hi ha moltes entrades d'aquestes que va per darrere, sobretot el davanter que allò es que aguanta i per darrere li foten l'espenta, que abans sempre pitaven, ara... en pit una de cada 10.
1: Aquest, aquí sí que entrarà les interpretacions clar, de l'àrbit, i si és més fluix, si és més fort, clar, ja començarem
2: el merder.
1: Clar,
2: aquí té avantatge, vull dir, els, amb tots els, respectes als negres, que estan més catxes.
4: Sí, sí. Bueno, escolta'm, els de Sud-àfrica també són negres, i no són tan catxes, i corren que se les pelen, aquells tios. Els vaig veure l'altre dia amb els alemanys, que era, com els... amb els txecs. Amb els txecs, i corrien...
1: Clar, però són equips que no sé fins a quin punt estan molt... han tingut un desgast com han tingut aquí molts equips d'Europa, i les seleccions d'aquí a Europa ho han de pagar una
2: mica. Molts jugadors arriben tocats, vull dir, ja ho veus, vull dir, quan més en Rafinha és el, un altre del francès, o sempre sí. hi ha gent que està molt al límit.
4: Sí, sí.
2: Hi ha jugadors que estan molt al límit.
1: I clar, arriben en una preparació física, en una, aquí quan s'ha acabat la Lliga acabes... ja en el final, no?
2: Sí.
1: Final que ja no pots més. Però de cop i volta una competició d'aquestes que tens que córrer com un lleó.
2: Sí, sí, la que fas per tres carreres...
1: És un dels altres punts que segurament aquests equips petits tenen, que físicament arriben a moltes més pilotes que altres.
4: Però jo l'altre dia algú li va ser greu, però ho vaig comentar, jo tenint en compte el paper que poden fer els jugadors del Barça, que els eliminin ja. És a dir... cap a casa, descans, i que prepari la Lliga. És a dir, si no guanyaràs, que no guanyaran. No. Perquè davant d'Argentina o d'Alemanya no tenen res a pelar.
2: França, vull dir, no... no.
4: Ah, escolta'm, que...
2: Depèn dels creuaments. Al final, vull dir, també és sort, segons com et creuis, com el pot plantar a semifinals sense que t'hagi tocat ningú d'aquests forts.
4: Clar.
2: No? Depèn.
1: Això és com la Champions.
2: Exacte. Depèn del creuament.
1: I te toca, i el que sí que és veritat és que veus... seleccions que en aquests moments estan donen una altra sensació. Però cada partit és una història.
2: Sí, sí.
4: És bon. Vull que no sé què faré. Bueno, en tot cas, veurem com acaba
2: queda,
4: això.
2: Encara queda un mes, no? Quasi bé, fins al 14 de juliol.
4: Sí, sí, sí, això és més llarg que un dia sense pa.
1: Tres setmanes,
4: més,
1: no?
2: Sí, sí.
4: Més partits de Curaçao, més partits de...
1: Després
4: de
1: tres setmanes de vacances.
3: Ara, menys mal que només en queda un de la fase de grups.
2: Exacte.
4: Sí.
3: Però això vol dir que ara una setmana i mitja.
2: Al final, que és el 19 de juliol, no en sembla?
3: Sí, em sembla que sí.
2: El de juliol, molt bé.
4: Sí, sí. Bueno, escolta'm, i mentretant, mercat de fitxatges.
1: Uau, espectacular.
4: Home, no sé què sí.
1: El Barça, espectacular.
2: L'única fitxa és el Madrid.
4: Sí, sí,
1: I si volem un jugador, ens l'agafen?
2: No, però a veure, ara vull dir clar...
3: No, que segons diu avui el Mundo Deportivo...
2: No n'han volgut a cap.
3: Els quatre que s'ha quedat al Madrid... primer els hi havien ofert sí, sí.
1: I el Deco
3: va dir que no.
2: Sí, amb el Bernardo Silva
3: ha anat al Madrid perquè no els hem volgut.
2: En tenim sis, com en Bernardo Silva, en tenim sis al mig del camp, sí. No ens fa falta. El Dan Friquet, preferim el Koundé, que vull dir que diu que defensa millor el Koundé que el Dan Fri. És el que deia el Mundo.
1: Sí, no ho sé, sí, però sí. Dan Fri és una bèstia humana.
2: Sí, sí, però segons el Mundo...
1: L'any passat en l'Inter...
2: Segons el Mundo, en Dan Fri no ho volem perquè Koundé defensa molt millor que...
1: Què dius, que
4: Dan Fri.
2: Exacte. I en Cucu, en Cucurella tampoc, perquè tenim el Joao Pinto, que no, Joao Pinto, no.
1: Sí, en Cancelo.
2: Cancelo. I en Valde, que si en Valde no se'n vol anar, no el farem fora, i vull dir, ja en tenim dos. No necessitem tampoc el Cucurella.
3: Necessitem res de tot això.
2: I l'altre que era un central, en Cuné, aquell del Liverpool, de centrals en tenim sis també, vull dir, l'Eric Garcia, en Cubarsí, en Christensen, en
1: Araujo... I seguim sense tindre un central esquerrà pur.
2: No.
1: Que el Danu ho ha fet molt bé aquest any.
2: No, bona temporada.
1: Però mira lo important que és. Ahir veia Espanya i veia aquest, com es diu, Laport.
4: Sí?
1: Pum, canvi a l'esquerra, a l'altre costat. Si ets dret... tot anirà en el peu dret cap aquí.
2: Sí, sí.
1: No hi ha més.
2: No hi ha canvi.
1: No hi ha un canvi de joc que a vegades és molt important per trencar les línies. Mm-hmm. Tenim unes necessitats i el problema està en que...
2: El que passa
1: és això.
2: El Barça ha tapat, o sigui, el forat que hi havia a l'esquerra amb en Gordon, per si Rafinha al final se'n va o no se'n va, perquè també està...
4: Sí, ara diuen que igual...
3: La solució seria això, que vinguessin els països àrabs i s'emportessin el Rafinha per uns quants milions, eh?
2: Llavors tens aquest el Gordon que pot jugar...
1: Però és que el sou que li ofereixen és un escàndol.
2: I buscar un delantero...
3: Jo crec que ho té que aprofitar, eh?
1: 3 anys, 150 milions.
3: És el
1: que diu la premsa, eh? El que diu la premsa.
2: I el que sí que necessites és un... Si se'n va Lewandowski, que se'n va un delantero. Perquè si no, no... No
1: sé, com sempre esperarem al final, sí. Està clar.
2: A veure si hi ha alguna oferta del Corte Inglés.
1: I el Madrid, pues, molt curiosament, ha fitxat jugadors que l'any passat ja va fitxar per aquella exposició.
2: Sí, el mateix lloc.
3: El mateix, el fitxar l'any passat.
1: Aquí hi ha dos...

0: donaràs tu. Jo me decanto més per la doble, el doblar les posicions.
1: De posicions.
2: Sí, perquè vull dir, s'ha anat Carvajal...
0: És que si no, no tindria sentit gastar-te tants diners...
1: Sí, però el Madrid està fitxant uns tios que ja té. Per tant, els que no té no els ha fitxat encara.
2: Bueno, però jo suposo...
0: Totalment d'acord. Aquí és la pregunta. És que no n'hi ha? És que el que ja val tant que se'ls ha gastat en altres i s'han donat prioritat a la defensa, cosa que pot ser perquè Mourinho ja sabeu que la defensa ha de ser molt potenta.
2: Molt potent. A veure, el que estan buscant, que pot trencar la de Noges a l'Olise i el del Bayern, que jo crec molt difícil que el Bayern se'l vengui.
0: El Bayern avui en dia és una potència. Exacte. I potser ja està econòmicament més forta que el Madrid.
2: I l'altre que també és tan d'allòs, perquè jo no el coneixia, que el van descobrir l'altre dia, aquell nanet de Marroc de 18 anyets.
0: Clar, això és un meló.
2: Exacte, això són...
0: També van fitxar Mastantono per 50 sí, i pico milions i no ha jugat quasi.
2: I el Gürtel, que vull dir que també 3 dies.
0: Sí, ja...
1: No ho sé.
2: De fitxar va fitxar l'any passat, el que passa és que no li han funcionat com ell pensava.
0: Si compten que en Bernardo Silva ha de ser l'enllaç i tal...
2: Sí, però ja són 31
0: bueno,
2: anys, eh?
0: Clar,
2: sí,
3: però això està fitxant de 30 anys per munt, eh?
2: Exacte, ho dius. Sí, sí. Bueno, perquè a Mourinho vol gent veterana. A Mourinho
3: vol
2: gent veterana.
3: Sí, vol que li donin... No vol experimentar.
0: Jo et soc sincer, per mi. Jo en Cucurella sí que me l'hagués plantejat, perquè és un defensa que puja, però que defensa millor que els que tenim. Perquè en Cancelo i en Balde són una mica drama.
2: Defensant són complicats.
0: Però bueno, nosaltres que tenim molt bon mig del camp, ens falta un delanter centre ara...
2: I contundència
0: però
2: darrere.
0: Però les laterals tenim un problemet.
2: Falta contundència darrere.
3: Sí, sí.
0: Els laterals, per mi...
3: Els laterals de cada cantó.
1: Sí, sí. Falta laterals.
0: Avui en dia, en el futbol com es juga... Sí.
2: Necessites laterals físics que tinguin... Pugin i baixin.
1: I contundència davant.
2: Contundència. Sí, sí.
1: Davant i a darrere, és a dir...
2: Un davanter centre que et garanteixi els 20 gols.
1: Clar, no un Ferran Torres que te la fot a la graderia 9 de cada 10.
0: Precisament, no els jugadors, però el que ha fitxat el Madrid en defensa segurament era el que necessitàvem nosaltres.
1: Ja...
2: Però el que passa és que...
0: Uns laterals profuns i un central, en aquest cas tindria que ser esquerrà, per solucionar i doblar les posicions.
2: Tens de buscar algú que se'n vagi, perquè si no, vull dir, ens trobarem defenses i ningú se'n vol anar.
0: No, estic d'acord, i aquí deu ser el gran problema.
2: Exacte, el problema és dir...
0: Fa un any vam renovar en Koundé.
2: En Koundé, per això.
0: Sí. Aquesta, la temporada que havia fet l'anterior vam dir tots, hòstia, i aquest any ens hem sorprès. Igual sí, aquest any torna a ser bona, no sé...
2: Per això t'ho dic. Balde també va començar...
0: Depèn de l'aire per on va. Sí.
2: Balde va començar molt bé, va fer una temporada increïble, i després, vull dir, aquest any Balde no ha estat entre les junts una cosa i l'altra, no ha estat avançada.
0: A vegades penso que també és la confiança.
2: Sí,
0: un jugador que és tan potent com ell, també es va lesionar, li va costar molt entrar. Quan un jugador es lesiona...
2: La recuperació és lenta.
0: Exacte.
2: I a més sempre hi ha la por de... I amb un Mundial a darrere encara més por de que em pugui tornar a trencar i em perdi un Mundial.
1: Sí, sí.
2: Que és el que passa aquests anys de Mundial, hi ha aquest problema, que la gent quan arriba un mes abans de que arriba el Mundial i s'acabi la Lliga, vull dir, ja comença a anar bé la cama, ja...
0: Jo vaig a veure el Girona Real Societat, i vaig dir, hòstia, Gurelo Yarzábal, un jugador que m'encanta.
1: Sí,
2: molt bé.
0: I el tio... No es va passejar, no. Va prendre hasta cafès. La mare que el va parir. Estava acabant i va dir, sí, home, jo ara aquí, que estem nosaltres salvats, ara
2: bueno,
0: aquí...
2: Jo posaré la cama aquí.
1: Té un rècord. Ha batut el rècord. Sí, és el jugador que, des de l'any 1966, cap jugador de la selecció espanyola havia estat
0: 30 minuts
1: al camp sense tocar pilota.
2: Sí.
1: Té mèrit, això.
2: El dia de...
1: Té molt mèrit, O sigui, s'ha de ser molt gandul per ni apropar-te a aquests... Passa-me-la un moment.
2: I ell va fer el contrari. Va fer dos gols i un passe de gol. Amb 30, sí, sí. 25
1: minuts.
2: I un pal.
1: Sí, però el rècord ja no li treu ningú.
0: Jo dic una cosa, El Barça no necessita un delanter centre fixe. Al meu parer,
2: Aquest
0: és un delanter que en el Barça... faria gols. Okay. Perquè en el Barça no es tracta que un jugador faci 30 gols, sinó avui en dia que tothom faci gols.
2: Sí,
0: que aquests 60 gols o 70 que ha de fer la delantera ho facin en 3 o 4. Però clar, és un jugador que ja té 30 anys, m'assembla, 30.
2: Sí.
0: I clar, aquí gastar-te diners en un jugador a aquesta edat...
2: I cada vegada, vull dir, amb el que tu deies, cada vegada és més important el futbol,

0: no estar allà, sinó arribar en el moment just. Sí, els de segona línia. Perquè si estàs allà, vull dir, tens els dos centrals que et lliguen.
1: En el segon
0: llavors,
1: gol...
0: Llavors, l'important és el que ve de darrere.
2: Saber quantes d'incorporar.
0: Arribar, no estar allà, sinó arribar.
1: En el segon gol, no sé si t'hi fixes, va, fa un amago, sí. Va darrere a buscar el segon pal, sí. Queda allà, pam.
0: Sí, sí.
1: Són jugadors llestos, sí, que sí. Saben... Que, en canvi, tens en Ferran, que és un nano més voluntariós, no pot ser.
2: Això és un
1: arriba
2: bon
1: allà en el porter... i un altre jugador una mica més tècnic dipla el porter i fa un gol i fot la puntera i només la fot al corna.
0: Sí.
2: Ai, en l'ambient del sí. Jo et trobo que has estat molt elegant. Voluntariós és un bon terme.
1: Sí,
0: és com allò, és un bon noi.
2: Exacte, no, bona persona.
1: Una cosa no treu l'altra, és un tio que dona tot. I pressiona i tal, el que passa és que li falten certs fonaments.
2: Sí, sí, no, ara s'hi posa, però...
0: Sí, sí, pot fer el gol impossible i fallar-te el més...
1: Fa el gol i tu has d'estar pendent de la línia, no?, collons, doncs està allà, sí, ja està en l'ursall.
3: Ell hi va.
0: Sempre juga, li agrada jugar en el límit, vull dir, o sigui, li van bé amb espais oberts. Mm. És més... No funciona tan bé quan hi ha una defensa molt tancada. Li costa molt. Ara,
1: li va passar el dia d'Espanya contra el Curaçao, no?
0: Contra Cabo Verde.
1: Bueno, jo, el Curaçao és que era un... Sí. No era una beguda.
2: No, que hi ha una selecció que és Curaçao.
1: Sí, però que hi havia una beguda.
3: Que feien aquí, en el Calissau.
0: Aquí es feia Curaçao. Em sembla que l'entrenador, perdona, l'entrenador del Curaçao, em sembla que és el Kluivert, no? El Patrick Kluivert, em sembla que és l'entrenador.
2: És en Kluivert?
3: Sí, em sembla que sí.
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Sí. No, va ser el que va convèncer en aquest porter, que el va anar a buscar a casa seva i el va convèncer.
2: I va dir que farem el porter. Sí,
0: exacte. Pues,
2: ara serem una mica més de Curaçao. Escolta'm, en Flick va dir que necessitava reforços. O sigui, Flick, perquè aquí les coses les oblida. Acaba la temporada i en Flick diu... Necessito dos o tres reforços per encarar amb condicions la Champions, la temporada vinent. De moment no els té. Bueno, té el Gordon.
0: Gordon.
3: Ara no els té ni els tindrà.
2: Ja, bueno, doncs estem amb el mateix.
0: Però jo suposo que en Deco deu conversar amb ell. A veure, aquest el volem, mira, ens han ofert aquest.
3: Sí, però si
0: el volem o no el volem.
3: M'han ofert quatre i no n'he volgut cap.
0: Però en Flick hi ha participat.
3: Escolta, tu, nano, però potser algú no el tenies que haver agafat,
2: A veure si... Sí, clar, ni que sigui per doblar posicions.
0: Exacte.
1: Però potser tenien... O sigui, això es tenia que preveure abans. I ara no
0: perquè
1: ara et sangraran,
3: el Mundial pot ser que els preus es disparin.
0: El problema que tens és que si no es fitxeta ningú i esperes a passar el Mundial, gent que abans comprades per 30 milions, com fotint un bon Mundial, sí. Vull dir, te'n demanaran...
1: Sí, sí. Però ja
0: el d'Alemanya, tu coneixies el d'Alemanya, el que va marcar els dos gols?
1: Ni idea.
0: Que jo pensava jugar amb l'Stuttgart, que no coneixia ningú, ha fet 4 gols, segur que ja val 150 milions.
1: Sí, exacte.
2: Sí, sí.
1: Però... ja no és el tema del Mundial, sinó és que ja et veuen a vindre. Hòstia, quina necessitat té aquest. Sí, flafa.
3: Clar, llavors no ho fas per necessitat.
1: Jo crec que en Gordon van pensar, pues, hòstia, fitxem-lo ara per això del Mundial, pues, clar, és que només tenien aquests calés.
0: Sí, sí. I el tema és tant, tens el de l'Atlètic de Madrid, el Julián, que com foti dos partits bons, no 150, ja t'han demanat l'Atlètic de
1: Madrid. No hi ha cap club que pagui els diners de cop.
2: No.
1: Això és una de les altres coses que vaig llegir. Que t'ho paguen en uns plaços.
0: Sí, sí.
1: Llavors, és el cas del Gordon, el marxant Lewandowski, són 20 milions d'euros o 20 i alguna cosa d'euros de fitxa. Clar, doncs, pum, en 3 anys jo ja t'ho he pagat.
0: Exacte.
1: I ara et dono els 25 que tenia que pagar l'any que ve.
0: I els vas amortitzant. Com que cada any amortitzes una part del
1: jugador... Jo no ho sabia, això, eh? Vull dir, jo pensava que...
0: No, si hi ha hagut
3: jugadors... Tot va a plaços.
0: Si hi ha hagut jugadors que han marxat i encara no havia cobrat el club, encara no havia cobrat la totalitat dels diners.
2: Ha sortit un tio que podia ser el seu representant, és molt probable, que diu que el Rafinha té serios problemes, té un serio problema familiar i financer, també.
0: Bueno.
2: I que està recessant anar cap a l'Al-Halil, però que està en moltes dificultats i que...
0: Cobra poc, no?
2: I que ja veurem què passarà, perquè...
0: Jo crec que deu cobrar poc, aquest noi.
3: Deu cobrar poc.
1: Bueno, això
0: el que està exigint també en el Madrid és el Vinícius, els demana 30 milions per temporada com el Mbappé.
3: Sí,
0: esclar.
3: Escolta...
0: I si no, l'any que ve me'n vaig lliure.
2: Bueno, ara està, això és els representants, no?
0: Sí, sí, clar.
1: Però el que passa és que...
0: Els representants els interessen anar movent el personal.
1: El que passa és que això és com una mica... ostres, si marxa, doncs tenim una excusa, perquè, hòstia, un problema familiar, un problema econòmic...
2: Jo també ho penso. Sí, sí,
0: és una manera de justificar que me'n vaig.
2: Sí, sí.
1: A veure... És molt lícit que se'n vulguin anar per unes quantitats desorbitats, perquè és la seva vida.
0: No, no, evidentment.
1: Ara, pues,
0: el que passa és que si te'n
1: vas... Per una altra part...
0: Saps que et vas a jubilar allà, que vull dir que...
1: Sí, pues, el que vingui a buscar-te, que paqui.
0: Exacte.
1: Perquè el Barça ens han vingut a buscar no sé quants jugadors, no?
4: No,
0: els regalem.
1: I els regalem.
2: Sempre, nosaltres sempre.
1: Cristiano va marxar i va pagar 100 milions d'euros per marxar, o sigui, el club aquest d'Arab. Però és que mira, si nosaltres...
0: No, no, em sembla que l'únic que ens han pagat quan se'l van endur va ser el Neymar.
4: El Neymar. I ens ho vam malgastar.
2: Escolteu, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Joaquim. Gràcies, Jordi. Gràcies, Aron. Fins demà a les 9.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària a la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
7: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
6: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda, també una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
5: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys, la primera.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
10: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
11: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
12: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
11: Veniu a veure el futbol en companyia.
12: Disposem de terrassa.
11: Som a la Riera, Parafita 117.
12: Truqueu al 93 792 0019.
11: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
13: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Parafita número 1.
14: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi, on sembla que l'únic que no canvia és la nostra masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot el que ja no ens serveix i de tot el que encara estem construint. Parlem de vulnerabilitats, rols, paternitats, salut emocional, sexual, sense filtres i, ja sabeu, sense drama.
0: Un espai on totes les persones hi són benvingudes, siguin del sexe que siguin, siguin del gènere que siguin, perquè això va de tothom, on la teva veu és important i molt important.
1: I com ja sabeu, estem en directe cada dilluns a les 11, com avui, ara mateix, i volem escoltar la vostra veu. Si teniu alguna experiència, algun dubte, alguna cosa que es quedi en el tintero, doncs que no s'hi quedi i truqueu en aquest telèfon que també té WhatsApp, que ho sapigueu, és el 93-795-7912. 93-795-7912. Estem al micro.
0: Un programa dirigit per Rim García, un programa creat per Rim García, dirigit i conduït per David Herrero i per
1: Jordi Anglada.
0: I avui al so tenim a la Marina Cabrera. Bon dia, Marina.
2: Bon dia, nois.
0: Bon dia a tothom. Fa dues setmanes, en aquest mateix estudi, vam parlar amb l'Elisa García Mingo sobre la manosfera, o la masclesfera. Vam intentar entendre per què atrapa tants nois joves, i no tant nois, i quins mecanismes fa servir, quin buit omple. Va sortir aquell programa amb un diagnòstic molt clar i també amb una pregunta oberta. I ara, què?
1: Clar, perquè és que diagnosticar no és curar, David, sí o no?
0: No, gens ni mica.
1: Mira, fa dues setmanes l'Elisa, aquí, que la vam entrevistar-la, vam veure que la maclosfera no atrapa els nois oferint-li odi des del primer minut, sinó que els ofereix una sortida del seu malestar real, de la seva solitud. Sovint disfressa els memes o vídeos de gimnàs, de com obtenir diners, de com obtenir que si lligar, que si no lligar, els disfressa de tot això, i després ja ve el tema de l'odi.
0: Exacte. Ens quedem amb el seu dolor, polematitzen, un dia d'aquests encertaré de dir bé aquesta paraula, el polematitzen, el fan més polèmic, i el canalitzen cap a la fúria. I això, perquè no parlem només de la teoria. Tenim aquí algú que ha escrit sobre el desig que hi ha sota aquesta ràbia i que també treballa dia a dia amb nois que estan dins d'aquest desig.
1: I, com diu en David, avui tenim aquí en Lionel Delgado, doctor en Sociologia per la Universitat de Barcelona, investigador i formador en masculinitats. Just aquest any ha publicat Tristes i Salvajes, un llibre que pregunta per què desitgem allò que ens fa mal. I, a més, és dels impulsadors de Brothers, un espai digital per acompanyar els nois d'avui en dia perquè no acabin atrapats en els discursos que ja vam descriure amb la Elisa, amb totes aquestes xarxes socials i tot això que estarem també parlant avui amb el Lionel.
0: Lionel, bon dia i benvingut a Homes.
1: Buenos días.
3: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia.
3: Gràcies per convidar-me.
0: Sobretot, moltes gràcies a tu per voler venir, i que ja, jo crec que és una cosa, em sembla que no ens quedarem només aquí. Ja havies vingut amb Homes al Descobert, amb Homes Igualitaris, amb un altre programa d'aquesta mateixa emissora de Mediterrània, amb l'altre programa. Vaig estar indagant quan em vas comentar. Ja havia estat a Ràdio Arenys i dic, vaig a mirar...
1: A veure d'on.
0: Sí, allà. Per això mateix et sonava allò d'Homes, però no era des del programa Homes. Sí, com sigui, moltíssimes gràcies per haver vingut. Digues.
3: A vosaltres. Que fa moltíssima il·lusió poder formar part del programa.
0: Gràcies. Lionel, en el teu llibre dius que cal mirar més cap als efectes que cap a la ideologia. Què vols dir amb això exactament?
3: Sí, total. Crec que estem en un moment, després de la pandèmia, després de tot aquest moment de voràgine mediàtica, d'un moment en què no sabem com distingir una mica quines notícies són les veritat, quines notícies són falses i tal, crec que hem desenvolupat el lema aquest, que es fa servir moltíssim, que és el de dato mata relato, no?
0: Com dato que
3: els dades, pues, són més importants que els relats i que les fake news es poden trencar amb la realitat, la veritat i el més objectiu i neutral, no? Uh-huh. La cosa és que, si fos així, no crec que no estaríem on estem avui a dia, no?
0: No.
3: Crec que avui hem aconseguit entendre que el relat no és tan fàcil tallar mails només amb notícies objectives on la neutralitat de la raó arriba a un punt on és impossible negar i és la llum que il·lumina a la identitat, no? I que si anem amb dades, amb realitats i amb estadístiques, la xavaleria jove és impossible que digui que no a la realitat de la desigualtat de gènere, les violències masclistes, etcètera, etcètera. Però és que no passa això, no? I així aquesta pregunta crec que és la que hauríem de posar-nos sobre la taula per entendre que pot ser que la cosa vagi més enllà, no? Que hi ha una qüestió d'emocions, hi ha una qüestió d'identitats, hi ha una qüestió d'utilitat amb totes aquestes opcions que dona les xarxes o les costats més masclistes o conservadors o neoliberals de la cultura masculina, que no es podin vencer o trencar només amb raons, no? És com, crec que el nostre abordatge hauria d'anar-hi més enllà i plantejar que pot ser que hem de treballar també les emocions i hem de treballar les...
1: Totalment.
3: Les identitats d'una altra forma, no?
1: Totalment. Seguint una mica el fil del que has dit, no? De treballar una mica més enllà de la primera capa de la persona, no només quedar-nos amb l'etiqueta, amb la primera etiqueta, amb el primer diagnòstic, entre cometes, que jo crec que el que estàs treballant tu i la teva investigació i la teva obertura cap a l'expressió i la comunicació cap als joves va sobre això que has dit, no? O sigui, una cosa és quedar-nos amb els diagnòstics, quedar-nos amb les dades, amb les estadístiques, amb tot el superficial.
0: Amb l'etiqueta.
1: No?
0: Al final és amb l'etiqueta que se'ns penja.
1: Exacte. No? Amb l'etiqueta, com diu en David. I és que si ens quedem aquí, no podem anar més enllà. I per mi, lo important, una de les coses que estàs fent tu, i ja ens diràs a l'espai aquest, no? que has creat, perquè és...
0: Sí, ja entrarem aquí.
1: Entrarem aquí, però una de les coses importants és anar més enllà d'aquestes primeres capes. No? O sigui, entendre... una mica l'entorn d'aquestes persones, el tema social d'aquestes persones, el tema familiar, econòmic inclús, exclusiu, tot el tema emocional que han tractat, no? En la seva primera etapa, o la solitud, o abandonament, o els pares, la funció pare i la funció mare, la funció pares, com ha estat en aquest entorn d'aquesta persona. No? Vull dir, això és, crec, si no me confundo, és el que estaves més o menys ara expressant, no? Un poc ir més allà, entender. No solo entender, sinó entender i comprender, que per a mi és diferent, no? També. Abrazar tot el concepte, no? No solo el mental, sí. I el que per a mi seria el diagnòstic o les estadístiques, sinó també l'emocional, no? Que és comprendre, per mi també és més corporal i emocional, no? Perquè tot esto en el cuerpo també se nota, no?
3: Clar, crec que sí que hauríem d'estar només una mica a l'altura, no, de la situació i entendre que pot ser que calgui fer una mica d'autocrítica a com hem intentat arribar els últims anys a l'experiència o juvenil o masculina en general. No? Uh-huh. Sí, crec que una d'aquestes tasques d'autocrítica que hauríem de fer és que moltes vegades hem anat als instituts, hem anat als espais amb aquestes personetes joves, sí. Aquests homes joves, amb una idea de hem de formar-les. No? I nosaltres tenim les claus que ja sabem que són importants per a ells, uh-huh. I ells han d'aprendre, han de reconèixer, han de incloure la seva identitat, el seu punt de vista i tot això, les eines que nosaltres tenim, no? Clar, i això, exacte. Crec que desenvolupa una mirada i una relació, sobretot una relació molt vertical,
1: molt de tu, sí, senyor.
3: En comptes d'estar nosaltres escoltant-los, preguntant-los, i estar interessats una mica en què senten, què pensen, com és que aquestes ideologies les atreveixen, mm-hmm. Crec que ara estem en un moment en què de sobte comencem a entendre que no estem arribant, que és que tenim les eines i les estem mostrant les eines endavant d'ells, i ells suden o no les interessa o...
1: Absolutament.
3: Sí, sí.
0: 6-7, 6-7, sí.
3: Exacte, és com, no, si no li està dient res això que estem dient els altres, és com, crec que hauríem de repensar una mica què està passant a la relació.
0: Sí.
3: Crec que això és reflexa segurament de anys i anys d'adultocentrisme cultural, on hem suat una mica, o una mica no, hem suat molt del que pensava i tal. La joventut ha sigut sempre aquesta part de la vida, aquest grup generacional, que no terminem d'entendre.
1: Incomprendida, no? Como distante, no?
0: Talla.
3: Clar, és com un grup de penya jove caòtica, relacionada només amb les hormones, només amb el...
0: I el més irònic de tot això és que tots nosaltres hem passat per aquesta etapa, o menys sigut completament en una edat. Hem agafat i se'ns ha apartat completament, no se'ns ha tingut en compte, hem sigut aquella cosa rara, i després, quan hem saltat aquesta barrera invisible, que no sé en quin moment saltem de barrera, passem a ser els acusadors i els que estem dient...
1: I
0: repetim el mateix, no?
3: Sí, total. És que crec que jo sempre quan faig formació de professorat, jo treballo amb xavaleria jove, amb la canalla i tal, però també estic fent molta formació de professionals de casals, instituts i tal, per voler el professorat i tal, perquè crec que hi ha una mancança de... Hi ha una situació molt de confusió i molt de sorpresa, no? I que està la penya pues, agafant-se els cabells perquè no termina d'entendre què està passant.
0: Sí.
3: I quan parlo amb el professorat sobre això, sempre els dic, no?, que és com... A veure, jo vaig tenir també 16, 15 anys o així, quan tenia 15, 14 anys jo era un gilipolles amb totes les lletres.
0: Tots hem passat per aquí,
3: no? Jo era el típic noi que suava de les, que flipes dels tallers de sexualitat, i quan arribava aquest taller, només una hora o dues hores a tota la ESO, un taller de merda d'IPS, i només no vaig tenir més educació sexual que aquesta, i que a més estava molt enfocada a posar el condom i poc més. Jo, en aquests tallers, era el primer que quan te tocava fer les preguntes anònimes a ti i així, jo preguntava coses per a reir-me amb els meus col·legues, per a preguntar coses de veritat que educassin més, no? O sigui, estava més ficat o estava més interessat en fer riure als meus col·legues o fer fixar que es fixi en mi.
1: Clar, de crear l'atenció, fer el riure, no? I,
3: les coses que estaven passant al taller. És que, I crec que això és una realitat que hem d'entendre per a saber què està passant a la classe. Moltes vegades anem amb el talent aquest de tenim la realitat, tenim la veritat, i vosaltres heu d'agafar-la, i només. Crec que és molt, molt poc productiu i molt poc autocrític, no? Perquè crec que si sortim d'aquesta idea, després ens trobem en una espècie d'encrucijada increïble en la que no sabem què fer, perquè no tenim eines ja.
0: Yeah.
3: I si no tenim eines, és perquè pot ser que no estem adaptades una mica a la situació que hi ha.
0: Sí, hi ha una cosa que aquí hem tocat molt, per exemple, dins del programa Homes, que és que hi ha una diferència abismal entre la persona que parla des de les emocions, sobretot ens passa molt amb els homes, que parla molt des de l'emoció del cap, des del cap, i el que parla des de l'emoció des del cos, és a dir, aquella que permet sentir-lo i poder-lo expressar des d'un altre vessant completament diferent. Què és el que està passant? Fer-ho des del cos implica una sèrie de... vaig a sentir una sèrie de coses que de vegades no agrada. I tot això d'aquí, quan comencem a trobar una miqueta raros perquè ho estem sentint en el cos, intentem portar-ho en el cap i busquem una solució. Jo crec que a internet s'està buscant molt, i aleshores doncs, la gent s'apunta a la universitat de YouTube, que sembla que és la millor universitat que existeix en el món, però que està ple de gent que van dient una sèrie de coses com red pills, com incels i com un munt de termes anglosaxons més. Vale? Això el que fa és, com deia una frase que em va agradar moltíssim, de Lelutier, que deia que errar és humano, però és mucho más humano echarle la culpa al otro. Fan el mateix, és a dir, la culpa no és meva, és del que tinc al davant, i és o el sempre feminisme, o les dones, o la societat, o que la Tierra es plana, o qualsevol altra cosa. Clar, posar-se des d'aquest punt, arribar a aquest punt on arribes, que dius, és com posar-te dins d'una cuirassa, dins d'una espècie de blindatge. Com es fa? No sé, perquè jo imagino que això... tu dins de la societat que estàs impulsant, que és Brothers, que ara en parlarem una miqueta d'això més cap endavant, això t'ho deus trobar a diari. Perquè, clar, tu dius, tu quan tenies 15 o 16 anys, anaves a buscar aquesta cosa de riures, no? Jo no en tenia d'educació, vull dir, jo vinc de l'EGB, no en tenia d'educació, i el que vam aprendre moltes vegades era, doncs, bueno, de lo que trobàvem per un altre cantó, lo que anàvem parlant, o quan la revista de porno que anava passant de mà a mà. Bàsicament, aquesta era la nostra educació. De vegades som una mica bèstia, no? Clar, ara això ha canviat. Ja tot un... està com tot una corrent que té a veure amb tot el que hem estat parlant de la masclesfera aquests dies enrere. I allà, a Brothers, et deuen arribar un munt de gent que s'ha informat, que s'ha educat d'aquesta manera. Com ho feu per trencar aquesta... com es fa? Quin és el mecanisme? Quines són les coses que s'utilitzen per ajudar a trencar aquesta armadura i que aquesta persona pugui ser més accessible?
3: Sí, crec que el diagnòstic no és molt optimista, no? O sigui, és veritat que la presència que té les xarxes socials és gegant. És veritat que hauríem de fer pues, treure la centralitat de la joventut, perquè crec que aquesta centralitat de les xarxes no només és una qüestió dels joves, que també són la penya adulta, també la que es educa i la que s'informa sobretot a xarxes i ja no... De fet, si anem a certes enquestes sobre consum de notícies i tal, després del segon trimestre del 2021, internet va desbancar a la televisió com a primera font d'informació.
1: Totalment.
3: Sí, internet ara crec que és, si no m'equivoco, és la principal font d'informació del 92% de la població, no? I la televisió va caure fins al 78%, 77% d'així. O sigui, ara mateix l'internet està ocupant una centralitat molt heavy en la relació que tenim amb el món i amb les notícies i tal, no? I que el primer de tot és que no és una qüestió només de joves, sinó que la meva mare té pot ser més problemes amb el consum de mòbil i el consum d'informació, que moltes vegades no és verdadera, més que la xavaleria jove, que quan arribes als tallers amb xavaleria a l'institut i tal, t'adones que molta d'aquesta penya té un sentit molt més crític del que pensem moltes vegades, no?
1: Més discriminatori del que li arriba, no?
3: Clar, per saber-hi quines fonts d'informació són més fiables. Exacte. Quines semblen que són portals una mica de fake news i tal, quan la meva mare i el meu pare no tenen molta sensibilitat d'aquestes, no? Així que crec que és veritat que hem de també saber dibuixar una mica la complexitat de la joventut, perquè no són només entes passius que rebren informació de manera crítica, sinó que ells mateixos són molt crítics a vegades. I això ens trobem a Brothers, no? Ens trobem amb penya, xavals joves que venen amb molta confusió, moltes preguntes per respondre i un caos a vegades d'informació. Però és interessant trobar-se moltes vegades amb nois que saben perfectament que quan estan arribant a certs espais i tal, aquests espais no són molt segurs d'informació molt contrastada, molt segur i tal, no? O sigui, crec que hi ha una autocrítica, un pensament crític molt més gran del que pensem, però és veritat que com hi ha un ventall tan gran d'informació, de fonts d'informació diferents, d'informació molt diferent,
1: sí,
3: i tal,
1: seqüela.
3: Crec que és veritat que és normal generar aquesta confusió i venen amb barrejades supercomplexes de tips de gimnàs, tips per a guanyar massa muscular, tips per a lligar d'aquesta forma o així o aixà, tips per a convertir-te en la millor versió de tu mateix, la centralitat de la disciplina, la centralitat de la feina o la centralitat d'aconseguir parella per a ser una persona important o cert estatus dintre de l'institut. Clar, has de treballar molt, sobretot, primer de tot, escoltar-los i poder entendre.
1: Correcte.
3: Quina és la situació que està vivint i no la que pressuposo que està vivint.
1: Exacte.
3: Què l'està afectant, què l'interessa, què l'està fent moure, no? És com, crec que és molt important, sobretot per aprendre, perquè crec que hi una situació en la que estem molt perduts nosaltres també, no? O sigui, sí. Quan treballo el professorat, la pregunta que sempre sorgeix és: hòstia, què fem? Exacte. És que no tinc ni idea què puc fer, no? És com, vale, si no sabem què fer, va, anem a escoltar i anar a analitzar una mica la situació.
1: Clar, és per les dues bandes, no? Com dius tu, jo crec que molts anys hem estat mirant d'educar d'alguna manera amb la interpretació de lo que estan visquent els joves i de lo que necessiten, i ja te digo, interpretació nostra, perquè clar, això d'educar és mutu. O sigui, jo tengo que educarme, y una manera de educarme ante ellos es escucharlos y comprenderlos. Si no me educo desde aquí, no podré abordar, ¿no? Lo que necesitan, no desde mi interpretación, sino desde su momento real, el seu present, ¿no? I bueno, passem com de la teoria i l'acció. Com estàs dient ara tu fa una estona i nosaltres ho hem mencionat, ets un dels impulsors de Brothers, una iniciativa que neix precisament per obrir espais de trobada, suport mutu i connexió entre els nostres joves d'avui en dia, lluny de la toxicitat de l'aïllament, no? Però si ho tinguessis que dir, com que estem aquí a l'estudi i te tenemos a ti, en lugar de decirlo nosotros, si ho haguessis de dir amb les teves paraules, què és exactament Brothers? És un espai físic? És un espai no físic? I des d'on neix Brothers? Quin lloc, des de quin lloc neix Brothers?
3: Llavors, Brothers intenta... primer de tot, Brothers apareix una mica com un espai d'innovació, en noves eines per a poder construir amb la xavaleria, conjuntament amb la xavaleria. I
1: tenc,
3: aquest factor d'innovació crec que és important perquè té a veure amb el que deia abans, no? De que crec que hem de fer una autocrítica de què no hem fet en aquests anys i per què estan funcionant tan poc les eines que estaven fent servir abans. I que hi ha una responsabilitat de provar coses noves per a construir noves maneres d'apropar-nos i de construir amb ell, no?
1: Exacte.
3: En aquest sentit, Boss Brothers intenta construir... No, intenta no, perquè ja portem un any i mig, quasi dos anys,
1: exacte. Ja està,
3: hem construït... apareix com una intenció de construir una contramanosfera, és a dir, espais digitals on la xavaleria pugui arribar-hi amb preguntes, dubtes, qüestions que vulguin parlar i tal, i es troben amb un espai sense odi, sense violència i sense comentaris de troll. No?
1: I sense judici de lo que exposaran.
3: Exacte.
1: No?
3: Perquè... Exacte. On puguin parlar sobre coses que les interessa. Normalment sortint una mica dels típics temes que sempre fem servir els tallers amb ells, intentem, sobretot, posar al centre els seus interessos i després anem treballant amb aquests interessos per a, després, al temps, poder introduir coses. Perquè ja estem veient que si anem amb el discurs del consentiment o prevenció de violències,
1: no, claro,
3: com primera carta...
1: Això està lleno de tot, ja.
3: Clar, genera una posició defensiva molt
1: exacte,
3: heavy, no?
1: Clar,
3: és que... Així que intentem, estem parlant sobre lligar, estem parlant sobre relacions, estem parlant sobre depressió estètica, sobre depressió... Estem ara de treballar en una línia sobre esports de una manera igualitària i així, perquè en aquests temes són temes que les atreveixen moltíssim.
1: Clar.
3: O sigui, aquestes edats són les primeres relacions que tenen, les primeres ruptures que tenen, els primers enamoraments, la primera relació amb la sexualitat,
1: totalment,
3: les primeres vegades d'una vida sexual, pues l'aprenentatge de pues la masturbació,
1: sí,
3: el consum de... pornografia de manera involuntària, quan arriba a això a l'internet, un internet totalment privatitzat. Hi ha moltes coses que els volem parlar, perquè tenen moltes preguntes pendents, que a vegades no hi ha espais, perquè els tallers tenen al voltant de consentiment, prevenció de violències i tal, i crec que des d'aquests temes, per exemple, el tema de les relacions, que és superfàcil poder parlar sobre consentiment, obsessió, comportaments ètics i tal, parlant dintre de les relacions. I per això pues, podem començar parlant sobre com lligar, com podem lligar, i a partir de parlar sobre com lligar, podem començar a parlar sobre el consentiment i el no. Què fem quan rebem un no?
1: Clar,
3: què fem amb la inseguritat o la sensació de rebuig no? És com, i això crec que de manera indirecta es poden parlar moltíssimes, moltíssimes coses, no? Així que, bueno, Brothers intenta, a nivell de forma, fer això, sí. I a nivell d'espai, és un espai digital que gira al voltant de quatre línies d'actuació. La primera de totes és com una primera línia de càpsules temàtiques, on tenim molt d'aquests temes que estava parlant, no? Temes que surtin una mica de la normalitat dels tallers amb xavals joves, sí. I parlem d'altres temes, i som espais on són càpsules on puguin tenir una primera aproximació al tema, no? Relacions, gelosies, amor, ruptures, pressió estètica, obsessió amb el fitness i el gimnàs, criptomonedes, etcètera, etcètera, la cultura de l'èxit, etcètera, etcètera. Després d'això, la següent línia, doncs és com una escala, no? La següent, punt de la intervenció és un foro anònim on la xavaleria, sense necessitat de registrar-se, poden fer preguntes o respondre a altres preguntes que han fet altres col·legues o companys sobre les temàtiques que vulguin. Hi ha molts nois que pregunten com em puc llançar a la noia que m'agrada, o nois que pregunten, hòstia, m'he liat amb el meu millor amic, això significa que soy gay a partir d'ara? O xavals que parlen de violència que estan rebent en casa, o casos de bullying a l'institut, nois que no saben què fer perquè no tenen cap voluntat o estan molt deprimits i no saben què fer, nois que no saben qual és la mida normal del pene...
1: Sí, sí, coses que poden semblar... però toquen, no? Entonces, jo per entendre i perquè ens entenguin els oients, jo per anar a Brothers, sí, què hauria de fer? Això.
3: Només ficar-te a brothers.es.
1: Sí.
3: Con S, con D, Brothers, con D, en comptes de TH, és con D, brothers.es, i allà et trobes ja amb la pàgina. I tens primers vídeos explicatoris...
1: Aquestes càpsules comences, que has dit, no? Aquestes càpsules que són...
3: I abans és quan comences a veure els fils del foro, que són els més nous i els més comentats, no? I pots començar a llegir preguntes que han fet a la xavaleria.
1: I en aquest foro, Lionel, són anònims. Jo, para saber-ho, és com un chat de los primeros chats que hi eren. No són anònimos, no? I estan todos, sí. Es poden connectar totes les persones, però la pregunta és si hi ha alguna persona que, o alguna
2: algun
1: eina...
2: moderador.
1: Alguna moderador. Que sigui de moderació? Perquè no hi hagi bullying allà també d'una pregunta.
3: Sí, exacte, íntima, sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
1: Vale, vale.
3: Sí que tenim exactament, el que volíem fer és trobar una manera per a alliberar l'espai del risc d'odi, però tampoc volíem comprometre la xavaleria amb temes de posar les dades, perquè això, pues, quan treballem amb xavals menors d'edat i tal, tot el tema de protecció de dades, sí. És important. No? Així que hem trobat maneres de filtres. Els missatges del foro no es publiquen directament, sinó que passen a un filtre per a bloquejar o moure la carpeta de troleo, que estem fent una biblioteca de trolling molt interessant. I els que no els compleixen amb certes característiques de que no tenim odi, que ajuden a desenvolupar el debat i tot això, es publiquen i es van creant unes conversacions molt interessants. Unes conversacions també molt intergeneracionals. Al principi de tot, estava pensat això per a ser un espai només on participessin els adults, digo, perdó, els joves,
1: sí.
3: En el foro, parlessin entre ells, però hem vist que hi havia una potencialitat de comunicació intergeneracional molt interessant. És veritat que hi ha moltes preguntes que la xavaleria tampoc pot preguntar entre ells. No?
1: Hi ha dubtes que té a veure... Que no l'han viscut encara.
3: Clar, exacte. Així que també hi ha homes adults que venen i responen a les preguntes i es genera una comunicació molt interessant, molt bonica, molt cuidadosa.
1: I Lionel, per acabar, perquè has dit que hi ha com quatre passos, primer són les càpsules, que supongo que és com les redes socials que atrapen una miqueta el tema de, hòstia, m'interessa això del gimnàs, de com lligar, de com no sé què, i per allà, llavors es poden introduir al foro o poden interessar-se en preguntar no només al foro. Clar. Hi ha un altre espai on te poden preguntar directament que no sigui el foro?
3: Exacte, després estàs pujant una mica a l'escala, està tots els dies de 6 de la tarda a 9 de la nit, i ara en l'horari d'estiu tenim de 11 a 2 de la tarda,
1: sí.
3: Tenim un chat en directe, només hem de donar-li clic a un botó que hi ha flotant ahí a la pàgina, tens, se t'obre una finestra amb la que pots parlar, una persona que ha estat formada a prevenció de violències, acompanyament juvenil, temes de consentiment, temes de prevenció de pressió estètica i tot això. Hem format a 20 voluntaris, 20 persones que estan especialitzades en l'acompanyament juvenil en aquests temes,
1: en
3: i pots parlar directament amb ells.
1: Que bien.
3: Un a un, en temes una mica més, per aprofundir una mica més en certes coses que tinguin. No? I ara mateix hem tingut aquest any pues, més de 200 converses amb aquesta xavaleria, on la mida de temps de conversa és més de mitja hora, o sigui, la xavaleria pot estar parlant més de mitja hora amb una persona especialitzada en això, parlant sobre tot. O sigui, nois que pues, senten que tenen un cos de merda i se senten molt malament en el seu cos, no? O xavals que no tenen habilitats socials per a fer amics i senten molta solitud. O xavaleria que està començant a explorar la seva identitat LGTBI i no tenen acompanyament, perquè a més la pàgina, també la idea que fos una pàgina, no un espai més físic, és també poder saltar una mica aquest condicionament que hi ha a l'estat espanyol, que és que tot l'interessant i acompanyament està passant a Catalunya, sobretot a la Catalunya més urbana, a part de País Basc, part de Madrid i part d'Andalusia, no? I la resta de l'estat està com molt buit d'iniciatives, d'espais d'acompanyament i tal. No? També estem arribant a molts pobles, que la qüestió de la ruralitat és molt important també per això, no? Perquè moltes vegades aquesta xavaleria que està a un poble una mica a vegades lluny dels serveis més públics, no té espais on poder trobar ajuda, no? Així que amb això podem saltar una mica aquest condicionament. Clar. I l'última de les línies, que hem recordat que són les càpsules, el foro, el xat 1 a 1,
1: sí.
3: I després tenim la possibilitat de que la xavaleria, aquí, aquesta vegada sí, durant les dades... poden omplir un formulari per a demanar una ajuda, una sessió telefònica gratuïta amb un especialista en salut mental i temes de prevenció de violències, on parlen de manera més profunda tot això que, que es fa mal, no? I tenen la possibilitat de que és una sessió d'una hora gratuïta i poden fer fins a 3 sessions gratuïtes d'una hora amb aquest mateix professional. Per a casos més complexos, més... delicats, no?
0: Interessant, interessant. I a més, el fer-lo així digital és com tu dius, permets arribar a qualsevol cantó, només necessites un accés a internet per poder arribar amb aquesta informació, amb la qual trenquem aquesta barrera física. Tu havies parlat al principi, fa una estoneta, havies parlat d'una sèrie de tallers que tu fas de vegades amb els joves, que fas també tallers a formadors i a tutors. Aquests tallers s'imparteixen des de dins a Brothers, ho fas des d'una iniciativa exterior a Brothers. Suposo que els deus, no sé si els fas només presencial, si també els fas online, i jo tinc un dubte, ¿vale? Perquè, clar, una cosa està molt clara, que és hi ha un primer afectat, un primer grup afectat, que són les persones mateixes, és a dir, aquesta gent jove, i un segon grup que són aquests educadors, que també que parlaran o que tocaran directament. Però, clar, hi ha tot un munt de gent que potser o pot tenir curiositat o vol anar evolucionant, per exemple, et deixo el meu cas, que jo no soc pare, però a mi m'interessa tota aquesta forma, aquesta cosa, o, per exemple, els mateixos pares, perquè es poden trobar que tenen una sèrie de fills, són pares que tenen fills biològics, fills d'un matrimoni, del que sigui, però també volen tenir, potser tenen aquesta inquietud. Aquest tipus de tallers són accessibles a tothom? Feu aquest tipus de coses? Són presencials? No sé, t'he tirat aquí un munt de preguntes i ara intenta respondre com puguis.
3: Sí, és a dir, quan treballo així de tallers faig una mica de tot, no? O sigui, intentant adaptar-nos molt a la demanda que hi ha. Molt, per exemple, la setmana passada vaig estar-hi a pues una línia d'intervenció amb joves de l'Ajuntament de Barcelona, així que la formació és més adaptada a professionals que treballen directament amb casos concrets, que moltes vegades són molt complexos. No? Després podem fer formacions directament a professorat, adaptant una mica les eines a l'aula o a el desenvolupament de la relació pedagògica en l'institut. Però després podem fer també taules d'assessorament polític a ajuntaments que no saben com començar a fer polítiques de gènere ficats a la joventut i masculinitats, o ara mateix també estem desenvolupant una, des de l'Institut de les Dones a nivell estatal i de Madrid, l'Institut de les Mujeres d'Espanya, no? Hem desenvolupat una metodologia pròpia de Brothers per a començar a fer tallers de Brothers, una metodologia pròpia, als instituts, per a no només dependre de que els nois arribin a la pàgina, també poder anar-hi nosaltres
0: als instituts.
3: A crear espais de formació amb ells a l'institut, no? I tenim un itinerari de formació de 4 sessions, molt interessant i tal, amb ells, no? Així que, clar, és que crec que una de les coses importants és poder anar-hi adaptant-nos a les necessitats, perquè, clar, hi ha moltes necessitats molt diferents. O sigui, la necessitat del professorat no és la zona mateixa dels caps del cau, no? O que no són les mateixes que la penya que treballa un casal, no? O un ateneu, que fan, o els que va fer els campaments d'estiu, o el que intenten fer polítiques de joventut, no? Jo generalment treballo una mica amb tots i intento adaptar les eines a les diferents necessitats que hi ha, i crec que està generant resultats, no? Perquè, per exemple, el Brothers ara mateix, just a novembre del 25, vam rebre el premi de Menines del Ministeri d'Igualtat, sí, a una de la millor iniciativa de treball amb homes a nivell estatal, i va ser un reconeixement molt, molt important per a nosaltres, no? Perquè estan, hi ha una idea que, bueno, està molt guai començar a tocar noves eines, desenvolupar noves idees o noves formes d'arribar, i la de Brothers està tenint resultats molt positius, no?
1: Bueno, el que deia és que hi ha una responsabilitat que acollir, que també comporta un risc, però té una resposta, no? En el vostre cas, molt acollidora, no? I també sense oblidar això de les dues bandes que preguntava en David, o, no? O sigui, los jóvenes, la xavaleria, les personetes, que dic jo també, i tota l'altra part de pares educadors, tota la part adulta que també necessiten aquesta eina, que també hi ha una demanda potser més sota terra que la dels joves, però també existeix, no?, la demanda per poder estar davant dels seus joves, no?
0: Sí, sí, i veig que a més, és una cosa que nosaltres sempre abans de venir aquí a l'estudi a fer el programa...
1: Fem un bon esmorzar.
0: Sí, fem un esmorzar aquí al costat. Si algun dia vens aquí, et convidem aquí a fer un esmorzar, que es menja molt... Ja és el vici de cada dilluns, i per mi és el meu signe. No? I quan estàvem allà parlant de vegades, doncs anem preparant el tema i també inquietuds que tenim i cap a on volem anar. I una de les coses que avui estàvem parlant, tant el Jordi com jo, mentre estàvem fent aquest previ abans d'entrar aquí, és una mica el que ja esteu fent, o ja heu començat, no?, a tirar cap endavant a Brothers, és una mica la idea de si Mahoma no va a la muntanya, pues que muntanya, que la muntanya vaya a Mahoma, no? És aquesta la idea, en aquest cas, que és si heu d'esperar a que vinguin dins a la pàgina web de Brothers, quan potser hi ha gent que ni tan se vol conèixer aquesta. Jo, per exemple, jo conec l'existència de Brothers arrel de començar a preparar tot el programa per entrevistar-te. I, a més, aquesta idea me la va donar fa dues setmanes la Elisa García Mingo, quan va parlar de Brothers, que jo no en tenia ni idea, i m'ho vaig apuntar, vaig prendre dues dades, aquesta és una, i després amb una dona que intentaré contactar també d'aquí de Catalunya, perquè em va semblar molt interessant, i estirant del fil dius, ai, jo no sabia que no sabia l'existència d'aquesta cosa, per tant, és una cosa que està molt bé el fet de que vagis. Nosaltres, doncs, estàvem parlant, no?, aviam si trobem un mecanisme de poder fer alguna vegada algun programa en directe, fer com un programa en directe en públic als instituts, és a dir, anar a mirar, aviam si podem a l'institut, sí, i poder anar, no? I una de les coses que fins i tot estirant allà i barruntant mentre estàvem esmorzant, diem, escolta, jo no sé si també es podrà fer amb alguna intervenció, amb alguna cosa que pugui fer Brothers, és a dir, acompanyar-lo amb la ràdio per mirar de donar aquesta informació, perquè crec que s'ha d'arribar a molts llocs, perquè hi ha molta gent que desconeix aquesta cosa, i jo em poso un primer exemple, perquè jo no en sabia de moltes coses fins que no em vaig posar a fer aquest programa. Sí. Aleshores, és una manera de fer arribar aquesta informació, no?
3: Sí, sobretot, perquè ara és veritat que tenim una instauració bastant molt interessant a tot l'estat, però és veritat que ara estem negociant una mica amb la Generalitat per a poder també fer la traducció al català de la pàgina i començar a formar la penya per a que pugui pues recollir les demandes el foro i l'acompanyament al chat en català a la xavaleria jove que vulgui.
1: Jo m'apunto,
0: Jo, imagina que jo sóc un... Perquè m'estàs dient, diu, mira, a mi m'agradaria entrar dins aquest projecte. Què hauria de fer jo? Què m'hauria de formar? Què hauria de fer? Quins estudis hauria de tenir? Si és que ja tenia alguns estudis. Si jo vull entrar dins d'algun acompanyament així, o vull tenir aquests coneixements, o poder tenir accés a algun curs que pugui ajudar amb alguna altra persona, perquè, aviam, no és que estigui tocant molta gent a diari, però sí que estic, per exemple, no tant amb joves, però estic tocant molts adults. Estem arribant a molts adults. Potser tinc una forma de comunicar que jo desconec, que potser no pot ser el més òptim. Aleshores, estic en un procés de millora contínua. Com puc fer per acabar de formar-me, per entendre?
3: Doncs tenim ara, com aquesta petició ja va arribar moltes vegades, fa dos mesos i mig o així, vam fer la primera edició d'un curs digital d'acompanyament i d'innovació en masculinitats des de FIS, que FIS, perquè no l'he dit, perdó, és la fundació amb la que portem el Brothers, no? Fundació Iniciativa Social, que té la seu principal a Sevilla, però que ja estem exportant la FIS a Madrid i ara a Catalunya. Hem fet el curs de formació per a eines d'innovació en acompanyament de masculinitats a nivell digital. I vam rebre moltíssimes sol·licituds perquè també estem intentant donar eines d'acompanyament a xavaleria jove i a penya menys jove, des d'un enfocament diferent, no? Incloent això dels afectes, les noves situacions digitals, entendre millor com funcionen aquests espais de l'odi per a poder contrarrestar-los més efectivament, no? I tal. O sigui, crec que tenim aquests espais digitals més interessants i després, formació ja tenim... Sempre es pot portar, per exemple, al municipi on viviu aquestes formacions que fem des de FIS, que són moltes... Són formacions, diré, per a població en general, per exemple, cursos per a pares, cursos per a població en general, per exemple, per a parlar sobre cures, prevenció de violències, prevenció de discursos d'odi, eines per treballar amb els teus fills i tal. Clar, sí que podem fer-ho a demanda en cada municipi que hi ha.
1: Superinteressant, això. Té molt bona pinta, això de Brothers. I quina és l'associació primera, has dit?
3: FIS, FIS, que és Fundació Iniciativa Social.
1: Sí, pues, és molt interessant. Brothers, recordeu, Brothers amb D de David. Brothers, sí? Brothers.es, no? És molt interessant perquè està abarcant cada vegada més, escoltant aquesta demanda que esteu fent, Lionel, cada vegada més només no la xavaleria, sinó també los adultos que tienen que estar al lado de esta xavaleria, también necesitamos esta educación, e insisto, como he dicho,

0: i tan especial i tenir un objectiu molt més mental i molt més productiu que no des del vincle, no? i des d'aquesta mirada compassiva. Tenim alguna pregunta pels oients o alguna cançó avui,
1: David? Sí, tenim alguna pregunta pels oients. El que passa és que, clar, com que estic veient com que és tan interessant el tema que estem tocant, ha passat el temps.
0: Ja ens hem saltat almenys dues cançones.
1: Pues és igual, no passa res, escoltarem l'última i anirem ja, perquè jo crec que és una cosa ja que tenim aquí amb el Lionel, que em sembla que se'ns queda molt curt el programa i demanarem aviam si algun dia més podem comptar amb la seva col·laboració, perquè estaria encantat de que pugui, perquè ja et dic, hi ha molts temes. I hi ha una cosa que, bueno, primer el que volia dir és, mentre estava dient i comentava lo del FIS, sí, i estava buscant, si algú vol buscar més informació, si entra a internet i busca Fundació Iniciativa Social .es, allà trobarà la pàgina web i allà tenen tota la informació que parla el Lionel aquí al nostre programa.
0: Ja
1: hi ha una cosa que és, jo vaig poder assistir, vaig tenir per una amiga que tinc, que ella és una de les que també m'ha ajudat a introduir-me en tot això. De fet, va ser, em sembla, la primera convidada que vaig portar en aquest programa, que es diu, des d'aquí la saluda, Clàudia Vela, uh-huh. Que és una noia que està molt posada dins de lo que és masculinitat, sinó lo que és tot el tema d'igualtat social. Ella també ha fet un munt de recerca. Ara treballa amb una fundació de la qual mai me'n recordo el seu nom, però que és fantàstic. Ella em va parlar tant de tu com de Roy, que el vam tenir la setmana passada aquí, i gràcies a ella vaig anar, perquè em va parlar d'aquesta jornada que es va fer a Mataró, on tu vas sortir amb l'Elisa, és una jornada sobre masculinitats, que veu estar parlant de com l'arquitectura de les plataformes empenya els joves cap a aquest tipus de continguts, no? De manera una miqueta subterfugi, no de cop, sinó a poc a poc. Quina part de responsabilitat creus que poden tenir aquí les institucions i quina part tenim nosaltres, o com a pares, o com a adults, sobretot aquesta cosa?
2: La pregunta dona per un taller de dues hores.
1: Mira, el que sí,
0: dos
1: ja
0: minuts,
1: continuarem.
0: Sí, eso, dos minuts, un 10%.
1: Exacte. Fes l'entrada i ja farem un altre programa.
2: Crec que és important això que dius de les responsabilitats, no? Crec que claro. Una de les coses més importants és poder entendre que la responsabilitat no pot estar només a l'experiència juvenil, perquè hi ha una ecologia generalitzada a un participant totis i que facilita molt que l'experiència juvenil estigui tan relacionada amb aquests contextos d'odi. No? Uh-huh. I quan parles de responsabilitat institucional, crec que hi ha una molt gran, que és fer aquest puls contra, endavant de les grans plataformes privades que estan jugant amb l'atenció, han desenvolupat aquest que es diu el capitalisme de l'atenció, no? Són plataformes privades, empreses privades, que juguen a la nostra atenció sobreestimulant el nostre cap, sobreestimulant la nostra capacitat de comprendre el món per a vendre més productes. O sigui, que el Meta, que és el Zuckerberg, que és el propietari de WhatsApp, d'Instagram, de Facebook, etc., sap perfectament el risc que té o les eines que està posant a funcionar per a generar més addicció i més... I a més, que sí, hi ha recerques que ja demostra molt clarament com, per exemple, YouTube té uns algoritmes que promouen els discursos d'odi. Si tu et crees un perfil de zero, al cap de... Si lo configures com si fos un noi jove, al cap de 3-4 hores ja tens moltíssimes suggerències, sí, de vídeos conservadors. No? Hi ha una responsabilitat d'aquestes empreses, no? I la responsabilitat institucional segurament sigui el fer aquest puls, posar aquest límit de que no poden jugar d'aquesta manera amb la població per a generar beneficis econòmics, no? I a més, després, responsabilitats més individuals, que crec que tenia la responsabilitat, per exemple, d'entendre el que està passant amb la suficient profunditat que es mereix, no, la situació, i no simplificar o no tirar, per molt còmodes que sean les lectures més fàcils, crec que hem d'estar a l'altura d'entendre que aquesta situació és molt complexa i que implica coses polítiques molt grans, que això també ens permet una mica alliberar-nos del pes de... Val.

0: professorat no té tota la responsabilitat i pot ser que la clau no sigui que desenvolupin les eines correctes i puguin, per fi, parar el declive ultradretista de la xavaleria.
1: Clar, imagina't.
0: Que no
1: la feinada,
0: pot ser que no sigui la responsabilitat del professorat. Tampoc jo tens la responsabilitat completament dels pares i mares, no? Crec que allà, això serveix una mica per a també polititzar una mica aquesta situació. Crec que hem de polititzar això i entendre que també té a veure amb una geopolítica a nivell generalitzada.
1: Totalment.
0: I té a veure amb partits polítics que estan fent servir aquesta declive conservador del gènere per a guanyar més votos, no?
1: Totalment, són interessos personals. Són interessos personals i aquí no hi ha una responsabilitat i hi ha poc espai per a la corresponsabilitat, que és el que hauria de ser.
0: Clar. No. I si hi ha responsabilitat, crec que és de poder entendre i ser més, aprofundir més en les situacions que s'estan trobant, no? I desenvolupar eines també de treball directament amb xavales. Si és que és veritat que quan treballava amb xavales, amb professorat, perdó, sempre es dic, no?, que hem d'aprofitar que tenen un vincle construït amb la xavala canallada, no?, la canalla. Tenen un vincle que poden treballar des d'allà molt més eficaçment o eficientment que jo. Si em contracten per a un taller de només dues hores amb
1: estar
0: la xavaleria,
1: claro,
0: és molt difícil que jo pugui canviar la seva vida o la seva manera de veure el món, no? De veure el món. Però si puc treballar amb el professorat per a desenvolupar eines per a treballar des del vincle, ells treballen quotidianament amb ells, amb la xavala que hi ha allà, no?
2: Clar.
0: I és superimportant que, bueno, això, democratitzem les eines per treballar amb la xavaleria i no pues de deixar una mica de dependre només dels tallers bolets que us deim, que són com bolets que apareixen i estan totalment desconnectats d'estratègies més àmples d'intervenció juvenil. No?
2: És a dir, l'ideal seria anar a parar amb aquelles persones que tenen tracte directament amb l'estrat més jove de la societat, perquè al final seran els que donaran aquestes pautes i aquests marcs de comportament i aniran corregint perquè ja comenci a créixer comenci a pujar un tipus de persones que la seva manera de funcionar sigui diferent.
1: Però, cuidado, i abans d'acabar, perquè queda poc temps, clar, ojo, perquè hi ha aquí un peligro de tornar a donar una responsabilitat massiva als professors, que ara mateix estan cremadíssims. Ja veieu com està el país i fora del país i com estem tot el tema de l'educació. Sí. Vull dir que jo considero esta corresponsabilitat en molt bona, escolta, la demanda de que necessiten eines els professors, eines reals, no només necessiten que els diguin el que han de fer, sinó necessiten les eines reals per fer-ho. I també necessiten reunions. O sigui, jo és una fantasia, una fantasia absoluta ara mismo, que tú debes haber tenido muchas, supongo, que reuniones profesorados y padres, porque los límites sean los mismos dentro como fuera de casa. Eso es importante también.
2: Sí, sí. Anna, quan estàvem parlant d'això, Anna, la nostra companya de l'escola de Swing Maresme, Anna Berrier...
1: L'Anna, que és professora.
2: Exacte, que és professora. El meu cap, Anna, que amb tu. Vull dir, estem amb tu. Que sàpigues que estem amb tu i si podem ajudar des d'aquí també ajudem.
1: Clar que sí.
2: De manera molt ràpida, ara ja està sonant la cançó, que havíem seleccionat diverses, però és l'última, que és una...
1: L'estaca.
2: Exacte, és l'estaca. I l'hi ha escollit perquè és una preciosa metàfora del que hem parlat avui. Tot i que és una cançó que es va escriure en l'any 1968, jo encara no havia nascut. En plena dictadura és perfectament vàlida avui. Recull la lletra... Vull dir, si recordem una miqueta la lletra de l'estaca, diu que el jove cansal li diu amb el vell, si set, no veus que l'estaca on estem lligats tots? I, bueno, fa una mica de... Si entre tots estirem, podrem tombar aquesta estaca, no? És a dir, sembla com una cosa inamovible, però que si ens hi posem d'acord totes les generacions i prenem consciència a totes les generacions, això pot tombar-se, no? Últims segons.
1: Està el camí. Jo crec que el camí està fet.
2: Sí.
1: No és una cosa que hem de mirar com feixuga e impossible, sinó com que és possible, perquè ja s'està fent. Gràcies a el Lionel també i l'equip que treballa contigo. Moltes gràcies per estar aquí també, Lionel, i per exposar i obrir aquest espai brothersamddedavid.es. Brothers.
2: Lionel, em sembla que et demanarem algun dia més perquè vinguis, però ja el temps se'ns tira a sobre. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per l'espai. I moltíssimes gràcies per acompanyar aquestes reflexions superinteressants i moltíssimes gràcies per la feina que feu, que és superimportant poder tenir espais com aquests.
2: Gràcies. Nosaltres, doncs, ens veiem i ens escoltem la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve. Cuideu-vos entre vosaltres i cuideu-ho.
2: Adéu.
1: Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès al promotor de l'acció disciplinària, volíem dir la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat precisament Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Protecció Civil també ha posat en prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi molt alt que hi ha hores d'ara a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també les Terres de l'Ebre. I un motorista mort aquest matí en una sortida de via a l'AP7 a l'altura de Sant Celoni, al Vallès Oriental. L'accident s'ha produït cap a les 10 del matí en sentit Barcelona i ha obligat a tallar temporalment l'autopista, provocant fins a 10 quilòmetres de retencions. A hores d'ara, en aquest punt, queda encara un carril tallat i encara retencions. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, bombers i també els. I amb aquesta víctima ja són 62 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes, 29 de les quals eren motoristes. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats del dijous passat, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen altra alternativa residencial. Estan previstos també nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny i també el 3 i 13 de juliol. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. Els votants poden escollir entre mantenir l'actual denominació de Pirineus Orientals o canviar-la de Pirineus Catalans o bé Pirineus Mediterranis. La votació estarà oberta fins al 15 d'agost i, tot i que no és vinculant, servirà també per orientar la decisió final del govern francès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, un programa d'històries des de Ràdio Arenys. Us parla Joan Carles Martín, juntament amb l'equip del programa, Albert Estengre i l'equip tècnic de l'emissora.
1: Avui tenim amb nosaltres una col·laboradora assídua del Cercle dels Mentiders, que és la Mayra Planells. Hola, Mayra.
2: Hola.
1: Doncs, i avui la tenim amb la seva vessant literària. Va participar no fa gaire en un concurs de relats de la revista Núvol i ens ve a oferir el seu relat. Com és que et va donar per participar en aquest concurs, Mayra?
2: Doncs mira, la veritat és que no ho tenia pas pensat, eh? Participo de tant en tant al taller d'escriptura de la biblioteca i una persona vinculada a aquest taller em va dir, mira, que hi ha aquest concurs. I m'ho vaig estar mirant, el termini acabava al cap de pocs dies, i vaig decidir doncs, enviar-hi un dels relats que havia escrit en el taller. I ja està, sense cap mena de pretensió, perquè realment jo no m'hi dedico pas a escriure.
1: Bueno, bé, et dediques a escriure, et dediques a la ràdio també, de tant en tant. Fas teatre, fas moltes coses en la teva vessant artística, oi?
2: Sí, el que puc, en la mesura que puc, amb tot el que m'interessa, sí.
1: Doncs, molt bé. Escolta'm, i tens facilitat per escriure?
2: Bé, quan m'hi poso, no sóc de les persones que dic ara és el moment d'escriure i em poso allà a pensar, sinó que surt, la idea surt i aleshores agafo el bolígraf i perquè ho faig a mà, no escric pas amb l'ordinador, i tal com raja, tal com va sortint, ho expresso en el paper. I guixo molt, això sí, eh? Esborro, ratllo, redistribueixo, canvio paraules, però no està programat de bon principi, va sortint. Va sortint.
1: Quina és la temàtica d'aquest relat?
2: La dolçor.
1: La dolçor, en quina vessant? De parella, en general, de la vida?
2: D'una petita experiència quotidiana.
1: Bueno, i es voldries llegir aquest relat?
2: Sí, i tant.
1: Doncs res.
2: Es titula Ai, dolçor, dolçor. I ara, un conte. Va entrar al restaurant quan la porta era oberta. De seguida s'hi va sentir a gust. Una barreja d'olors la incitava a avançar sense dubtar. La majoria de comensals estaven fent les postres. Va poder veure des del rebedor estant la taula del davant, on un home havia demanat un catalanet. El cambrer estava banyant el gelat de torró amb un bon raig de ratafia. Que dolç! Ja s'imaginava xuclant els regalims de la cullera. I la dona? Què prenia? Mel i mató! La mel, quins bons records! Quan era ben petita, veia les abelles obreres omplint la bresca allà a Pagès, als ruscos de Can Riera. Ja una mica més gran, la seva mare li donava gelea perquè cresqués sana i forta i el dia de demà pogués fer la seva, treballar i també ser una bona progenitora. La recordava tant la mare. Quins bons consells li va donar! No et posis en problemes, estigues sempre atenta i no et refiïs de ningú. Ella l'escoltava amb atenció i, com totes les bones filles, es fixava en el seu tarannà i aprenia per imitació. Però aquell dia va transgredir la norma. Aquell dia va saltar-se el consell. No vagis mai a cap restaurant. Aquell comentari sempre li havia semblat una absurditat. I ja se sap que només cal una prohibició per despertar la curiositat, encara que el veto tingui fonament i intenti evitar un gran perjudici. Així que tota sola era allà dins. En un primer moment ningú li va fer cas. Per això va gosar avançar una mica més fins a la segona taula. Oh, aquella velleta duia un perfum immillorable. Li devia haver costat molts diners i amb raó. Ben bé tenia la sensació d'estar enmig d'una plantació de roses, com la que hi ha al costat de Can Riera. Hi havia anat tantes vegades. La feien embogir aquell aroma penetrant i el vellut dels pètals. Fruïa amb el contacte amb les flors. L'única sensació que es perdia era el color, que la seva vista no podia percebre. N'era conscient perquè sempre hi havia vist en blanc i negre. Va acostar-se una mica a la velleta, que somreia tímidament a la seva neta perquè li explicava les aventures i desventures de l'escola. Sí, volia percebre de prop aquella flaire. Per això no va dubtar a tensar-se encara més aquell coll arrugat. De sobte, la nena la va veure, va esbatenar els ulls, va aixecar les celles i va obrir la boca. Suaument va dir: "Àvia, no et moguis." A poc, les comissures dels llavis de l'àvia van retornar a la posició de repòs. Tot i no entendre res, la dona li va fer cas. Quasi no va moure ni una arruga, tan sols va arquejar una mica les celles. La nena va agafar lentament el tovalló, el va doblegar amb discreció i amb un gest àgil i veloç va etzibar un cop sec al coll de l'àvia. Damunt la taula, sobre les estovalles, jeia el cos groc i negre de la nostra petita protagonista.
3: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
1: Molt bonic. Escolta'm una cosa, i d'aquest concurs com vas quedar?
2: Doncs mira, evidentment no vaig guanyar tal com m'esperava, però...
1: Evidentment ho diràs tu.
2: Bé, no sé, sí, no sé. La qüestió és que en certa manera sí que vaig guanyar, perquè personalment vaig guanyar, perquè hi havia... no sé si eren uns 250 relats que es van presentar, entre 250 i 300, diria, i van fer una preselecció d'una vuitantena, més o menys. En publicaven un cada dia durant unes setmanes i el meu va sortir publicat. Per tant, jo amb això em vaig sentir ja premiada.
1: I satisfeta, molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, sí.
1: Com cal. I escolta, tu vas escrivint sovint, o de tant en tant?
2: Molt menys del que m'agradaria, perquè la veritat és que no tinc massa temps i el fet d'anar al taller de la biblioteca, escrivim, es diu, em dona l'oportunitat de posar-m'hi, perquè ens posen deures, no tenim deures, i aleshores és la manera de dir, bé, sé que hi ha una data, per tant... vaig rumiant i algun moment em forço a seure i a escriure.
1: O sigui que tens més relats escrits.
2: Sí, sí.
1: Bueno, i...
2: sí, perquè ens van donant idees, no, temàtiques, i la gràcia és que intentem cenyir-nos a les directrius, i llavors doncs vaig escrivint, sí.
1: Doncs un altre dia podries venir i llegir-nos algun altre relat.
2: També.
1: I fins i tot parlar una mica de la teva forma, de la mecànica, de les pautes per poder escriure, també per ajudar la nostra audiència amb vocació d'escriptors o escriptores.
2: Molt bé.
1: Vale.
4: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
2: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
5: Des del davant fins al darrere, a per tot arreu, tothom sabia, tothom parlava, tothom deia, tothom, que el rei més just era aquell que hi havia en el palau. Tenia una fama arreu, de persona justa, tothom anava allà a consultar-li les coses, tothom, i ell atenia a tothom, perquè realment... era una persona molt justa, molt enraonada, molt bé. Sí, sí, sí. Vet aquí que aquest rei s'estava un dia a una terrasseta d'aquell palau tan gran que tenia i estava prenent el sol. I se'n va adonar que un colom se li acostava, primer a la barana, i després li va saltar al damunt del genoll, i després del genoll aquell colom, sense cap mica de por, li va començar a pujar pel braç. I el colom se li va posar així... l'espatlla, i el rei se'l va mirar. El colom no semblava pas que tingués ganes de pessigar-lo. El colom se li va acostar cap a l'orella i el colom se li va posar a plorar. Coi, què passa? Va dir el rei. Passa, majestat, li deia el colom. Passa, majestat, que demano aquí. Vinguen aquí per demanar-vos auxili. M'heu d'ajudar, per l'amor de Déu, senyor. Ai, majestat, que m'han dit que vos sou la persona més justa d'aquest món. I jo he vingut a reclamar el vostre ajut perquè hi ha un falcó que em vol menjar. I vet aquí que si em menja, què menjaran els meus fills? Pobre de mi, majestat, ara ve el falcó. Mireu-lo. I sí, era veritat, per allà venia un falcó. Ajudeu-me, protegiu-me d'aquell falcó, que no em mengi pas. I vet aquí que el rei li va dir al colom que el protegiria, que era just que li demanés. I el rei es va amagar el colom a sota de la capa i el falcó es va posar al damunt de la brana. El falcó, en el rei, se'l va mirar de fit a fit, així, i li va dir: Majestat, vinc a buscar aquell colom que amagueu. De cap de les maneres te'l donaré, perquè aquest colom té fills, i si tu te'ls menges, doncs qui li donarà de menjar a aquells fills? Però, Majestat, vos sou una persona justa. Sí, i per això el protegeixo. Però, Majestat, jo sóc un falcó. I vet aquí que jo també tinc fills. I els falcons som en aquest món per menjar coloms. I si no mengem coloms, doncs els nostres fills tampoc viuran. Majestat, doneu-me aquest colom, que justament és el que jo m'he de menjar. El rei li va dir que no, ja va entendre el que li deia el falcó, ja, però li va dir que no, perquè havia donat la seva paraula de protegir en el colom. I quan estava rumiant això, quan estava dient això, que no li podia donar perquè havia donat la paraula, vet aquí que el colom va sortir de sota de la capa del rei i volant es va posar al costat mateix del falcó. El falcó ni el va mirar al colom. El falcó estava mirant encara en el rei i el colom va mirar també en el rei. El rei, molt sorprès, se'ls va mirar tots dos. I colom i falcó, tots dos, li varen dir que no s'amoïnés, que no s'amoïnés, que havien vingut només a veure fins a quin punt era just aquell rei tan intel·ligent que tenia fama per tot arreu, que ara ja ho sabien. I tal com havien vingut, colom i falcó, falcó i colom, es varen girar i se'n varen anar volant. Diuen i expliquen que aquest rei va continuar sent una persona justa, però mai més va emetre cap judici. Va nomenar jutges i de tant en tant els anava canviant. El rei més savi que hi ha hagut i que hi haurà mai en tot el món ha estat el rei Salomó. I que el rei Salomó tenia una amiga, que era la reina de Saba, que déu-n'hi-do també l'ullesta que arribava a ser. I que cada vegada que es veien, cada vegada, a més d'estimar-se, es veu que es parlaven. I cadascú el que deia eren coses llestes, eren enginys, eren pensaments. La qüestió era ser cadascú d'ells més intel·ligent que l'altre. Un dia expliquen que el rei Salomó se va anar a veure la reina de Saba i que la reina de Saba ja ho tenia tot a punt. Ui, ara, no m'atraparà pas, no m'enxamparà pas aquest rei, no? Perquè jo li he preparat una cosa, sí. La reina tenia pensat de fer-li una pregunta al rei. La reina havia preparat en una habitació gran, en una sala molt gran que tenia en el seu palau, tota tancada aquella sala, i havia preparat un jardí. A tots els seus artesans havia dit que li fessin flors de tota mena i que les fessin de tal manera que totes aquelles obres havien de semblar flors i plantes de veritat. Expliquen que la reina de Saba, quan va tenir tota aquella gran sala plena, amb aquell jardí tot artificial, que no n'hi havia ni una sola de natural d'aquelles plantes, vet aquí que aleshores la reina de Saba va anar en el seu jardí tot ple de plantes normals, vaja, naturals. En va agafar una i la va posar entremig de totes les artificials. Expliquen que quan va venir el rei Salomó, la reina de Saba, després de saludar-lo, li va dir: vine, que t'he de fer una pregunta. A veure si ets tan llest com diu tothom que ets i com jo sé que ets. A veure si és veritat. Mira, veus tota aquesta sala? Doncs tot aquest jardí que t'he posat aquí, tot és de flors artificials. Bé, tot no. N'hi ha una d'aquestes flors que és natural i que tu has de descobrir sense tocar-la, sense ni tan sols ensumar-la. Va, vés, passeja-t'hi, ni t'hi acostis. Bé, només amb la mirada. Busca quina és la flor natural. I el rei Salomó es va mirar la reina de Saba. Va dir que sí i se n'hi va anar. I va començar a passejar i a passejar i a passejar. Mirava aquí, mirava allà, mirava més enllà, i totes les plantes, totes les flors li semblaven fantàstiques. No n'hi havia cap que semblés artificial, totes eren molt maques i molt ben fetes. El rei Salomó començava a suar. Començava a suar, però no era pas de calor, no. Vet aquí que suava perquè veia que en allà la reina de Saba l'havia enxampat, que era més llarga, més intel·ligent, més llesta en aquell moment que no pas el que ell era. I aquella suor, vet aquí que la reina de Saba la va veure. I la reina de Saba li va dir: "Que sueu, majestat?" I el rei, no ho va voler pas admetre. Va dir: no suo pas, però si voleu obrir alguna finestra, mira, us ho agrairé. La reina va dir que sí. Vam anar que obrissin una finestra, i justament d'aquella finestra, quan va ser oberta, d'aquella finestra em va entrar una abella, que sense dubtar-ho ni gota, se'n va anar de dret a l'única flor que hi havia en aquell jardí, que era natural. El rei va estar prou encertat com per veure que era aquella abella. S'hi va acostar, va avisar la reina i li va dir: "Mireu, majestat, aquesta és l'única flor natural que hi ha. Sí que en sou d'intel·ligent." Diu: "No, som més intel·ligents les abelles, però vaja, jo, Déu-n'hi-do." I això és el que a mi m'han dit que va passar fa tant i tant de temps entre la reina de Saba i el rei Salomó. Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere. I quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns varen haver de tirar enrere. I expliquen que en la retirada varen deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta, va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia, aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar, perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li van acostant, i amb la boca oberta se'l va voler menjar, i de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca, i amb la mateixa força que la bèstia, xoc, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre. i la bèstia en allà va quedar morta. Morta, amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall, i aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.
2: I ara, un conte.
6: El carrer de casa meva no és pas el carrer on hi visqui més gent del poble, però potser és el carrer on hi ha viscut la persona del poble més mal parlada que hi ha hagut mai. Diuen que era un pescador. Ja és mort, i és que de tot plegat en fa al voltant de 100 anys. Que de cada 10 paraules, 7 o 8 potser eren malsonants i les altres eren jaculatòries. Bé, sigui com sigui, no era pas mala persona.
7: El meu carrer és fosc i tort.
6: Cada dia se n'anava a pescar. Sortia de casa seva abans que sortís el sol i tirava per vall, per vall, per vall. Aleshores anava a petar el carrer de l'església i des de la plaça de l'església enfilava la riera fins a arribar cap a la platja on hi tenia varada la barca. Doncs bé, cada dia d'aquest Sant Món que anava a pescar, sortia de casa seva en silenci, fins que arribava al davant de la porta petita d'entrada de l'església. En allà, al damunt, hi ha un sant, Sant Elm, patró dels pescadors. I cada dia ell, quan passava per davant de Sant Elm, deia la primera paraula. I no era pas agradable. Es mirava el sant així de reull i li deia 4 improperis. No se sap mai per què, mai ho va dir. La qüestió és que un dia, quan va alçar els ulls per mirar en aquell sant i dedicar-li les 4 paraules diàries, va relliscar. Va relliscar perquè va trepitjar un present que un gos, estones abans, havia deixat allà al mig. Ell no el va veure perquè mirava el sant i tot mirant el sant i tot caient, li va semblar que el sant, en la seva caiguda, somreia. Aleshores, el pescador, molt enfadat, es va alçar. Va agafar una fulla seca que hi havia per allà. Va agafar una resta d'allò que havia deixat aquell gos i el va llançar amb tan bona punteria que va anar a empastifar tota la cara d'aquella imatge de Sant Elm. I se'n va anar cap a la platja a pescar. Va començar per empènyer la barca cap al mar, però no hi va haver pas manera. La barca no es va moure ni un pam d'allà on ell la tenia de la sorra, perquè cada vegada que feia força per empènyer la barca cap a l'aigua, cada vegada s'havia d'aturar. Cada vegada que ell empenyia la barca, li venia un fort mal de ventre i no gosava empènyer més la barca perquè aquell mal de ventre li hagués sortit i no era del cas. De manera que quan empenyia la barca i el mal de ventre apretava, ell s'aturava i s'esperava una estona. I això varen ser 3 i 4 vegades. Els companys se n'enreien. Els companys ja tiraven cap a mar, ja tenien la barca a l'aigua, i ell encara no, i veient que tots els altres ja eren fora i que ningú el veia per allà, va tornar a empènyer la barca i quan li va venir aquell mal de ventre es va amagar al darrere mateix de la barca per veure si treia allò que tenia dins que li feia tanta nosa i res de cap de les maneres. Tant era empènyer la barca com tenir mal de ventre. Tant era deixar la barca com acabar-se el mal de ventre. I així s'hi va estar tot el dia. No va poder anar a pescar de cap de les maneres. Quan varen tornar ja a mitja tarda, tots els companys se'n varen riure encara més perquè el varen trobar allà mateix, tot enfadat. Se'n van tornar a casa seva i aquella nit no va poder pas dormir. No pas de mal de ventre, no. Sinó pensant en aquell mal de ventre que havia tingut, que era d'allò més estrany. Va anar rumiant. I després de no dormir tota la nit, abans de que sortís el sol, abans de l'hora que habitualment sortia de casa seva, va sortir de casa seva aquell matí. I va agafar l'escala. I amb l'escala se'n va anar vigilant que ningú el veiés se'n va anar a la porta petita de l'església. Va recolzar l'escala en aquella imatge que hi ha al damunt de la porta, a la imatge de Sant Elm. I aleshores, mossegant-se la llengua per no dir res, va anar pujant l'escala i amb un drap li va netejar la cara en el sant de tot allò que l'havien pastifat la nit abans. I quan la va tenir ben neta, se'n va anar cap a mar. I aquell dia va poder anar a pescar com sempre. I ell, mentre empenyia la barca i el mal de ventre no li venia, pensava que allò era una cosa estranya, que no podia ser que aquell sant s'hagués enfadat amb ell perquè ell li dedicava aquelles paraules cada dia. D'ençà de llavors, cada vegada que passava pel davant de l'església, per la porta petita, pel davant de Sant Elm, no el mirava pas. És més, per tornar cap al carrer de casa, que és allà on ell vivia també, d'ençà de llavors va fer volta per no haver de passar per davant de la imatge de Sant Elm.

0: Mentider.
1: Mentidera, tu.
2: Mentidera.
1: Mentidera.
3: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
1: Els que expliquem històries...
3: Ja en tenim un.
1: De què?
3: D'aquests cercles.
1: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau. Ràdio Arenys.

0: Bon dia, som dilluns 22 de juny i és moment de començar aquest informatiu migdia. Abans, com sempre, fem un cop d'ull als titulars avui parlant de la part de la façana de l'antiga rectoria que es va enderrocar ahir i el perill de l'imminent esfondrament fa que s'hagi decidit finalment acabar amb el seu enderroc.
1: Doncs sí, la previsió és treure el segon pis i avaluar el moment a moment fins a garantir la seguretat total de la zona, una actuació que ha començat aquest migdia.
0: Per tant, amb aquesta decisió es preveu un retorn esglaonat dels desallotjats en els pròxims dies.
1: Durant aquesta caiguda de la paret ha provocat un terratrèmol entre el veïnat que durant el diumenge va veure com s'omplia el carrer d'ambulàncies, bombers, Mossos d'Esquadra i altres serveis d'emergència locals.
0: I més enllà d'aquesta notícia, troben el cadàver d'un home mort a la platja de la Picòrdia.
1: Ha estat localitzat aquest divendres, probablement després de més de 24 hores de la seva mort.
0: A part de la plana de successos, obrirem la plana meteorològica perquè la primera onada de calor d'aquest any s'està vivint aquests dies i es preveu que s'allargui com a mínim fins al dia de Sant Joan.
1: Des dels serveis meteorològics del Consell Comarcal del Maresme avisen que es poden fregar els 35-36 graus en diversos municipis del Maresme.
0: I finalment també, respecte a la revetlla, aquesta matinada s'encén la flama al cim de la muntanya del Canigó.
1: Tot seguit, els voluntaris dels equips de foc, com l'expedició de la nostra vila, recullen aquesta flama i la distribueixen per tot el territori per encendre les fogueres la nit de Sant Joan.
0: Com sempre, acabarem aquest informatiu parlant d'esports i amb la tercera edició del torneig 3x3 del bàsquet Tallaferro, que ja té les inscripcions obertes.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho avançàvem en titulars, una part de la façana de l'antiga rectoria s'enderrocarà pel perill imminent d'esfondrament. La previsió és treure el segon pis i avaluar el moment a moment fins a garantir la seguretat total de la zona, una actuació que ha començat aquest migdia.
1: Des de l'Ajuntament avancen que s'ha d'acabar d'avaluar l'estat de la façana, però que el seu objectiu és reduir el perill a zero de la zona afectada per la caiguda de la paret. Per fer-ho, caldrà enderrocar una part de l'edifici religiós que actualment estava en obres. Una decisió que s'ha pres aquest matí en una reunió on hi ha intervingut els arquitectes de les parts afectades, els arquitectes municipals i també l'alcalde Estanis Forç. Són declaracions al programa La Ràdio.
3: No sap si cauria cap endavant o cap enrere i que, per tant, si cau cap endavant podria tenir afectació a les cases, doncs és la part doncs, que ens interessa ja, doncs, que a casa es comença ja, no sé quan decidien ja, no sé si ha arribat ja la maquinària, doncs, maquinària manual, doncs, que es farà servir doncs, per anar retirant aquesta... S'han posat d'acord, s'han de redactar a tots els informes, doncs que s'ha d'intentar conservar el que es pugui, però que l'afectació és important i primer hi ha la seguretat, i per tant ja es posem mans a les obres doncs, per intentar baixar aquest segon pis.
1: El mur que va cedir aquest diumenge estava compartit amb l'habitatge número 22, que també havia iniciat un projecte de remodelació. Segons la hipòtesi dels bombers, la sobrecàrrega de la runa de les obres hauria provocat que la paret no aguantés els dos projectes que s'estaven duent a terme a la vegada, una idea que comparteix el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet.
3: La bona notícia, doncs, que si aquest segon pis avui, entre avui i demà al dematí s'acaba, doncs...
0: Com dèiem, era el regidor Domènec Massuet.
4: Des de la nit es refreda molt, llavors es contrau. Llavors aquest moviment del material podria fer que això caigués per si sol. De fet, una de les hipòtesis que hi havia és que això cauria aquesta nit per si sol per la retracció dels materials amb el canvi de temperatura. Però, clar, això està molt en fals i s'ha de tractar de seguida. És a dir, ara hi ha una cistella i aniran picant mica en mica, amb molt de cura i a veure com, perquè, clar... No, que no es malmeti la façana que queda o que, perquè ara, clar, això es trenca picant, llavors que no es vagi ressentint la resta de la façana.
0: Per tant, amb aquesta decisió de l'enderroc es preveu un retorn esglaonat dels desallotjats en els pròxims dies.
1: Durant l'entrevista, l'alcalde Estanis Forç ha avançat que amb la decisió d'aquest matí es permetrà el retorn dels residents que tenien les cases més lluny del punt afectat.
3: La bona notícia, doncs, que si aquest segon pis avui, entre avui i demà al dematí s'acaba, doncs les vivendes més allunyades podran anar vinguent. Per tant, part de la gent que està desallotjades, que al final han sigut 7 famílies que estan dormint als hotels i 2 famílies que han anat a casa seva i altres, doncs, a més lluny de les cases afectades, a menys edificabilitat, menys possibilitats d'enganxar-te res i, per tant, més fàcil fer venir els veïns.
1: Més enllà del desallotjament, el carrer es manté tallat a la circulació de vianants.
0: La caiguda de la paret va provocar un terratrèmol entre els habitatges de la zona que durant el diumenge va veure com s'omplia el carrer d'ambulàncies, bombers, Mossos d'Esquadra i altres serveis d'emergència local. Des de Ràdio Orange hem parlat amb una de les veïnes que viu al costat de l'antiga rectoria Teresa Bisbal. Bon dia. Ens agradaria saber com vau viure aquesta caiguda de la paret entre els veïns i com va ser el moment. Què estàveu fent?
5: Bueno, mira, nosaltres ahir estàvem celebrant amb els fills, amb els nens, el meu aniversari, i resulta que estàvem tots a casa, doncs, menjant, a la taula, tan tranquils, i vam sentir un terrabastall brutal. Llavors jo dic, un terratrèmol! I el meu home, que estava de cara a l'eixida, diu, no, caigut la rectoria, perquè pols i pols i pols i pols. I vam sortir corrents a l'eixida, i ja vam veure que sí, que, bueno, una polseguera tot. Pensa que la viga de ferro que anava de costat a costat de paret semblava un fideuet penjant per allà. Vull dir, va ser com si hagués caigut una bomba. De veritat que fèiem, suposo que heu vist fotos, fèiem molta angúnia. En seguida van venir els bombers i van dir, per favor, marxeu, perquè com que sou paret per paret, no caigués a sobre vostra, marxeu. I llavors, bueno, ens vam anar a casa del meu fill, va trucar a l'alcalde, a l'Estanis, i va dir que necessiteu hotel. Dic, no, gràcies, però nosaltres, per sort, tenim fills, i també estic molt contenta dels amics, perquè m'ha trucat tothom oferint-me la casa. Vull dir que amb això estem molt, molt contents. Però, clar, és aquesta cosa que estàs fora de casa, no saps què passarà, no saps quan tornaràs, i aquesta cosa és la que fa una mica aquesta angunieta que dius, ai, saps, no sé, a veure, esperem que no passi res. Però, gràcies a Déu, que era diumenge, i no estaven els paletes, perquè divendres estaven a les dues cases que estan fent obres treballant els paletes. Vull dir, ells no pensaven que això pogués acabar, perquè si no, no haguessin estat treballant allà. I sort que era diumenge, i mira, al final els cascos ja els trauran i els enderrocs ja ho trauran. Però de veritat que els haguessin enganxat de ple, eh? És això el que més angúnia feia, saps? Pensar que sort...
0: Sí, no, sort que no, que no hem de lamentar
5: cap ferit,
0: ni hi havia ningú.
5: No hi havia ningú.
0: Teresa, et comentaves, doncs, que una mica la solidaritat dels amics i al final, doncs,
5: sí,
0: la família que t'ha acollit.
5: Sí.
0: Els propers dies, què fareu? Continuareu a casa la família o teniu algun altre pla?
5: La gent li agrada molt parlar i ara ha vingut un i diu, oi, igual esteu 3 setmanes. I dic, home, 3 setmanes no, perquè a veure, estem fantàstics a casa del meu fill, estem fantàstics, però a casa, que tinc les plantes, tinc les orquídies, tinc tota la roba estesa plena de pols, van marxar, com que estàvem de celebració, hi havia la taula parada, tot el menjar, clar, no ens ho esperàvem que havíem de marxar pim-pam. I dic, un moment que rento els plats, no pot fer res, senyora, ha de marxar enseguida amb el bolso que hi hagi les pastilles, em va dir, i el document d'identitat, i marxi, per favor. Ah, bueno, llavors, al cap d'una estona, ens van trucar que ja podíem anar amb un bomber i que agafar roba per 3 dies. Bueno, vale, per 3 dies. Però, clar, la gent comença, ui, potser estareu tants dies, potser estareu tant altres. Ara ha vingut l'arquitecte i ens ha dit que cada dia a les 9 estarà allà al carrer per si hi ha alguna cosa que doncs, volem o així. Perquè, clar, si s'allarga gaire, jo hauria d'entrar i almenys... agafar més roba, doncs no sé com dir-t'ho. Però, bueno, no ens posem nerviosos, vull dir, tot es farà, suposo.
0: Esperem que podeu tornar aviat. Moltíssimes gràcies, Teresa.
5: Gràcies a vosaltres. Vinga, una abraçada.
0: Una abraçada, que vagi bé.
5: Adéu.
0: Un dels principals esculls de la decisió de l'enderroc d'aquesta façana de l'antiga rectoria és el valor artístic i arquitectònic que està inscrita com a bé cultural d'interès local per la Diputació de Barcelona i forma part de l'inventari arquitectònic del Patrimoni de Catalunya.
1: El regidor Domènec Massuet, que també és el president de la Comissió de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, assegura que ja han rebut l'aval de la Regidoria de Patrimoni per tirar endavant amb la decisió de l'enderroc perquè preval la seguretat.
6: Des de la part menys afectada fins a la part que queda volant, això es fa d'un tall en diagonal, que és com per assegurar les càrregues, i, evidentment, com deies, això és un bé civil, és un bé d'interès local, un bé cultural, i s'ha hagut de parlar amb Cultura, que ens ha costat poder contactar, però, finalment, ara, just fa uns pocs minuts, ens han trucat de Cultura i ens diuen
4: de moment no tenim de veu, però ara intercanviarem e-mails, que la seguretat de les persones passa per davant del patrimoni, en aquest cas, i que intentem salvar el màxim possible, que així és el que es contempla l'acció que anem a fer.
1: Antigament aquest edifici era l'habitatge dels capellans de la parròquia i per això se situava molt a prop de l'església. Després també es va utilitzar com a arxiu parroquial, tot i que actualment estava completament buit per les obres.
0: Més enllà d'aquesta qüestió, ens no deixem la plana de successos perquè han trobat el cadàver d'un home a la platja de la Picòrdia. Es va localitzar aquest divendres i probablement portava més de 24 hores mort.
1: Segons fonts policials consultades per Ràdio Arenys, es tractaria d'un sense sostre que mal vivia en aquest espai de la primera platja. Els serveis mèdics creuen que l'home estava mort des de feia més d'un dia. Malgrat que el cos de l'home no presentava signes de violència, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació. Posteriorment a la retirada del cadàver, els operaris de la brigada municipal han dut a terme la neteja de l'espai on es trobava l'home mort. La darrera mort a la platja de la Picòrdia datava de l'any 2017. En aquell cas, un veí d'Arenys de 74 anys va perdre la vida mentre nedava.
0: I abans d'anar a publicitat, una última notícia relacionada amb la previsió meteorològica, perquè la primera onada de calor d'aquest any s'està vivint aquests dies i es preveu que s'allargui com a mínim fins a Sant Joan. Des dels serveis meteorològics del Consell Comarcal avisen que es poden fregar els 35 i 36 graus en diversos punts de la comarca.
1: Durant aquests dies, el termòmetre del país es pot enfilar i superar els 40 graus en llocs com la Plana de Lleida o també el Pallars Jussà. Al Maresme i Arenys de Mar no es preveuen aquestes temperatures, tot i que la previsió serà, això sí, d'una forta calor. En té tots els detalls el meteoròleg Quim Serra.
7: Doncs vam registrar màximes que a prop de la costa arribaven als 34 graus i cap a l'interior de la comarca arribaven als 36. I aquesta és una mica la tònica dominant pels pròxims dies. A prop de la costa, evidentment, la temperatura no puja tant per la presència marítima, però en canvi cap a l'interior de la comarca hem de continuar amb aquests valors de 36-37 graus fàcilment.
1: Un dels factors claus per a la sensació de calor són les nits tòrrides. De moment no s'esperen arribar a la temperatura de 26 graus, que és el factor determinant per assolir aquesta tipologia de nits amb altes temperatures. Serra no descarta que es puguin produir en els pròxims dies.
7: De moment encara no hem tingut, però sí que s'hi ha costat. Per exemple, avui en algun punt de la costa del Maresme, al Masnou, sense anar més lluny, s'ha arribat a una mínima de 24 graus. Per tant, estem fregant aquesta temperatura de nit tòrrida que, de moment, insisteixo, no s'ha registrat, però bàsicament en els propers dies podríem tenir una combinació de fenòmens, per exemple, la presència d'alguns núvols a la matinada, una disminució de la intensitat del vent, tot això podria afavorir que puntualment doncs, poguéssim arribar a aquesta temperatura. Però
1: l'exposició a temperatures excessives pot tenir diverses manifestacions sobre la salut, com un augment de la somnolència, irritació, deshidratació o cops de calor, amb problemes multiorgànics que poden incloure convulsions, marejos o fins i tot entrar en coma en casos extrems.
2: Ràdio Arenys, notícies.
8: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
9: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: Aquesta matinada s'ha encès la flama al cim de la muntanya del Canigó. Tot seguit, voluntaris i equips del foc, com l'expedició de la nostra vila, la recullen i la distribueixen per tot el territori per encendre les fogueres de la nit de Sant Joan.
1: La revetlla de Sant Joan és la celebració del solstici d'estiu, popularment coneguda com la nit més curta de l'any. El foc és el clar protagonista, amb els petards i les fogueres que s'encenen amb la flama del Canigó, símbol d'unitat dels Països Catalans. Aquesta flama arribarà a Arenys entre les 8 i 2 quarts de 9 del vespre. Baixarà en comitiva, corrent riera avall, fins a la plaça de la vila, tal com pronostica la regidora de Cultura, Marta Serrano.
11: Ja han sortit cap a buscar la flama del Canigó, que la portaran el dia 23. Sí, a les 8, dos quarts de 9 a l'Ajuntament faran la lectura del manifest, encendran el papeter, llavors després aniran a engegar aquesta foguera a càrrec dels diables i del pobillatge aranyenc, com ja és tradició.
1: Aquest serà l'inici de la revetlla de Sant Joan, que tindrà la foguera, un sopar popular a càrrec del Casal Norai i música en directe fins a les 5 de la matinada amb els grups Mashup Party i els DJs del Quijote Group.
0: En l'agenda cultural, la 34a edició del Festival de Jazz aposta per la presència femenina i l'obertura a nous estils i sonoritats. El certamen musical d'estiu d'Arenys de Mar comptarà amb 5 formacions que pujaran a l'escenari del Pati del Xifré, que divendres entre el 24 de juliol fins al 28 d'agost, excepte el 14 d'agost. És una crònica de Gemma Roig.
12: La programació d'aquest any inclou 3 propostes liderades per dones. La contrabaixista i cantant Gemma Brier, que estarà acompanyada amb duet de Josep Travé a la guitarra, l'actuació de Júlia Plans com a aposta clara per les noves generacions del jazz i, finalment, la cantant australiana Louise Messenger, que actuarà com una de les veus destacades de l'escena del swing. Un dels organitzadors i tècnic de cultura, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, Enric Pera, afirma que les dones sempre han tingut presència al festival, però aquest any tenen un paper protagonista.
13: Una bona qualitat artística i, a més, aquest any amb molta presència femenina dalt de l'escenari com a protagonista. Els altres anys venien moltes noies, moltes dones a tocar dalt de l'escenari, però diguem que estaven en el gruix de l'acompanyament del protagonista. Aquest any tenim 3 protagonistes femenines dels 5 concerts i crec que tots tenen aquell component que ens farà gaudir del festival com està passant anys enrere.
12: El Festival de Jazz es complementarà amb 2 actuacions més. Albert Bello i Oriol Senyà Quartet, que s'encarregaran d'inaugurar el certamen, i Albert Burguet i The Flying Roots, que posaran punt final al festival. Enric Pera explica que, si bé l'edició anterior va centrar-se en sonoritats més pures del jazz, aquest any han apostat per ampliar horitzons i explorar nous camins d'aquest estil musical.
13: He intentat buscar, fins i tot, coses molt extremes, des del que et deia, des del el Bello, que fa una música, això, un jazz menuix, passant doncs pel rhythm and blues del Burguès, o passant per les melodies de la Louise, o els estàndards que farà la Júlia Plans, no? I penso que és tocar diversos diferents punts del jazz, i que el que fan és que també puguem obrir una mica el ventall de les músiques que anem escoltant en el festival.
12: Les actuacions seran els divendres a les 10 de la nit al Pati del Xifré. Les entrades es posaran a la venda el pròxim 1 de juliol i tenen un preu de 15 euros. Es podran adquirir de forma anticipada a través del web del Teatre Principal.
0: Aquest dissabte s'ha fet oficial que Doctor Prat serà un dels grups que actuarà divendres, dia 10 de juliol, a l'escenari de Barraques de 2026 de Sant Zenon. És l'any que compleixen 25 anys i es faran activitats especials de commemoració que s'aniran també anunciant en els pròxims dies.
1: Una d'aquestes activitats de celebració serà durant l'enramada de la plaça de l'Església. Ruth Ersa, de la Comissió de Barraques, no ha volgut encara desvetllar què es farà. Del que se sap segur és que les barraques comencen el dia 8 a la placeta amb Miquel del Roig i el grup de versions anomenat Els Amics de Manel. Divendres, dia 10 de juliol, és quan hi actuarà Doctor Prats, a més de Peluques i el punxadiscos Pujol. Dissabte hi ha Saxeni com a cap de cartell, Brou i Lia Jensen per completar la festa. Un patró que es repeteix per arribar a diverses generacions d'aranyencs que puguin trobar totes el seu propi ambient. Escoltem Ruterça.
14: Després hi haurà un altre grup de versions i finalment un DJ i després el dissabte dia 11 el mateix. Un grup de versions i un DJ. Sempre intentem que sigui per totes les edats, una mica també per això posem un grup de versions que al final solen ser versions que passen per diverses generacions, també un DJ per les hores de més entrada de la nit, que a la gent jove ja sabeu que ens agrada més la nit, i algun grup que sempre n'hi han de guais. Aquest any la veritat que tenim molt bon cartell i creiem que poden ser molt xules.
1: Aquest any les barraques de Sant Zenon no coincideixen amb el Canet Rock, un fet que pot portar més gent a la festa d'Arenys, però que mai ha comportat una baixa afluència de gent a barraques quan els dos esdeveniments musicals juvenils han coincidit.
14: No coincideixen, exacte, perquè com que Canet Rock sempre es fa el primer cap de setmana de juliol, nosaltres aquest any el cap de setmana més proper a Sant Zenon és el següent, és el 10 i 11, llavors no ens coincideix. Realment, tampoc no ens sol afectar molt, he de dir. Intentem ja de vegades doncs, tenir grups que potser no s'assemblin tant al cartell de Canet Rock quan ens coincideix, però generalment no ens sol afectar gaire. Sí que podríem pensar, ostres, doncs molta gent s'hi en va, sí que algun any es nota, però la majoria d'anys no tenim molta diferència.
1: Recordem que el cartell de barraques d'enguany utilitza una imatge del gegant Tallaferro fent de punxadiscos, creat per Maria Gené.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: La Societat Coral L'Esperança oferirà el seu tradicional concert d'estiu aquest dissabte. La cita es farà al seu escenari habitual, al Teatre Principal, a partir de les 7 del vespre, i amb el nom La cançó de la teva vida. És una crònica de Pau Roig.
15: Enguany, el protagonisme recaurà en les cançons populars. Entrevistada pel programa El Dominical, la directora de la coral, Anna González, ha explicat que l'elecció del repertori respon a una idea de Núria Puig, secretària i membre de la Junta Directiva de la Societat Coral L'Esperança.
16: És un concert que ha partit d'un projecte que va fer fa un any que vam començar. Aquí la Nuri, un dia en una reunió del grup de treball de la coral, va dir, tinc una idea. Per què no sortim al carrer i li preguntem a la gent d'Arenys quina és la cançó de la seva vida, no? Tothom té una cançó que et marca o que et porta un record o que en algun moment de la teva vida doncs, t'ha acompanyat en algun, no? En alguna causa o et porta algun record.
17: O simplement perquè t'agrada molt.
16: Sí, perquè t'agrada molt. I vam dir, ostres, quina bona idea, Nuri. I vam dir, fem-ho.
15: En aquest sentit, des de l'Esperança, van aprofitar la mostra d'entitats d'Arenys per copsar les preferències dels veïns del municipi a peu de carrer. De les aproximadament 350 cançons recollides, n'han escollit una quinzena per interpretar-les aquest cap de setmana. Entre aquestes, Boig per tu de Sau, Mediterrànio i Paraules d'amor de Joan Manel Serrat i Un núvol blanc de Lluís Llach. Després de molta feina i amb la companyia de convidats especials per a l'ocasió, serà possible l'espectacle d'aquest dissabte.
16: La veritat és que ha sigut una feinada perquè hem hagut de prendre moltes cançons noves, un gran repte. Llavors, en aquest concert hi volíem moviment, volíem que fos molt, molt especial i per això vam convidar, no? Si volien col·laborar al Cor Tiamat. Llavors també li vam preguntar a la Laia Gómez i a la Mariona Mas si volien col·laborar amb nosaltres i també vindran a cantar amb nosaltres algunes peces. Hi ha la Júlia Vilà, que vindran a acompanyar el Cor Tiamat amb algunes peces de piano. Tenim el nostre pianista, en Joan Aymerich.
15: L'entrada és gratuïta amb taquilla inversa, de manera que els espectadors decidiran ells mateixos el preu a pagar un cop finalitzi el concert del dia 27 de juny. Cal, això sí, reservar prèviament les localitats a través de la web del Teatre Principal.
18: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
19: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
17: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
19: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
17: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
19: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: La tercera edició del torneig 3x3 de bàsquet Tallaferro ja té les inscripcions obertes, tot i que es farà el 25 de juliol. Els equips interessats es poden inscriure per assegurar-se tenir-hi una plaça.
1: Els partits es disputaran a les pistes cobertes del pavelló Fondo de les Creus. Ariadna Morago, membre de l'Arenys Bàsquet i impulsora del 3x3 Tallaferro, apunta que hi poden participar jugadors i jugadores de qualsevol edat, amb regals per a tothom i premis als millors classificats, que en categoria sènior seran diferents quantitats econòmiques.
20: El torneig estarà obert a totes les categories, des de premini fins a veterans, de manera que hi ha espai per a jugadors i jugadores de totes les edats. A més, comptarem amb arbitratge federat a tots els partits per garantir el millor desenvolupament possible de la competició. Pel que fa als premis, hi haurà premis per a totes les categories, mentre que les categories sèniors tindran un premi econòmic de 200 euros pels equips campions. També volem destacar que tots els participants rebran una samarreta commemorativa del torneig.
1: La tercera edició d'aquesta iniciativa ve avalada per l'èxit de les dues convocatòries anteriors. La voluntat és ara ja consolidar-lo com una cita obligada en el calendari esportiu d'estiu d'Arenys de Mar, que va més enllà d'un torneig de bàsquet, ja que es preveuen concursos, música i també servei de bar.
20: Després de l'èxit de les dues primeres edicions, aquest any tornem amb moltíssimes ganes de continuar fent créixer aquest torneig i consolidar-lo com una cita destacada de l'estiu per a tots els amants del bàsquet. Volem que sigui una jornada festiva i de convivència al voltant del bàsquet. Durant tot el dia hi haurà música, servei de bar i també un concurs de triples perquè participants i assistents puguin gaudir encara més de l'esdeveniment.
1: La consolidació del torneig és clau, ja que conviu amb altres certàmens d'aquest tipus en municipis propers. Però, tot i això, Morago confia en poder reunir una quantitat destacable d'equips participants. Les inscripcions ja estan obertes i els equips les poden fer a través del perfil d'Instagram 3x3 Tallaferro, on hi ha l'enllaç que deriva al formulari d'inscripció.
18: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I com sempre acabem amb la previsió meteorològica del temps de la mà del nostre company de la xarxa, Luis Pérez. Luis Miguel, bon dia.
21: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
22: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema porta a porta. Avui, als carrers Andreu Guri de les Escolàpies i Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i al carrer de l'Església fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer de l'Església estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Al carrer Bisbe Pasqual de 8 del matí fins a les 5 de la tarda. Als carrers Andreu Guri de les Escolàpies de 9 del matí fins a les 5 de la tarda i al carrer Bisbe Català de 9 del matí fins a la 1 del migdia. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
3: Bon dia i bon dilluns, 22 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Martí González.

dilluns 22 de juny, avui un cop més amb el repàs del Mundial Masculí de Futbol, sobretot de la victòria d'ahir de la selecció espanyola 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb el primer del gol d'un dels nou catalans, Lamine Yamal. No ha estat, per cert, el primer gol català del Mundial, ja que recordem que l'agarenc Ismaïl Saibari n'ha fet ja dos amb el Marroc. També actualitzarem l'última hora de la celebració de l'ascens a segona del Sabadell, farem la prèvia del tercer partit de la final de la CB de bàsquet entre Barça i València, que juga avui al Palau Blaugrana. També tindrem hoquei patins, ciclisme, waterpolo i més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del mataroní Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que l'Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, que té molèsties musculars.
0: El grup G, també ahir, partits que fan que Egipte lideri la classificació.
1: El combinat nord-àfrica ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3-1 i suma també 4 punts. 2 en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, repassem els partits del grup dels grups J i I.
1: Vinga, començarem a les 7 de la tarda, hora catalana. Nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfrontarà contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània-Algèria. I si passem al grup I, a les 11 de la nit serà el torn de la França de Koundé contra Iraq i a les 2 de la matinada es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot del porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint, per tant, 2 ascensos consecutius. En una estona també repassarem l'actualitat i l'última hora, perquè aquesta tarda, de fet, la plantilla serà rebuda institucionalment al Parlament català. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser Alba Badalona.
1: No, l'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada. Va ser després de guanyar 2-0 al Compostela a la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec va donar esperances com a mínim empat a l'eliminatòria i forçar la pròrroga. Però no n'hi va haver temps per encaixar, per aixecar, volíem dir, el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de la CB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre. També al Palau, en aquest cas dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas d'una victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè definitiu, que tornaria a disputar-se en aquest cas a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia s'ha presentat ja el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
0: Anem a... ja repassarem una mica la llista, que és provisional, això sí, perquè estem pendents també de les convocatòries de la selecció espanyola, pel que fa als catalans, evidentment, i també d'aquesta final de la Lliga CB que estan disputant Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei Lliga Masculina.
1: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer vol factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de 2 derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant 2 vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei Lliga Masculina d'aquest curs.
0: En handbol, el Barça renova Blas Jans.
1: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per 2 temporades. Jans, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi al 2020.
0: Un jugador que tenia moltes ofertes per marxar del club blaugrana i que, com dèiem, el Barça lliga un parell d'anys més. En futbol sala, parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà la Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els 2 primers duels contra el Pozo disputats a Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en categoria femenina, Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, en la tornada de la final del play-off d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: Parlant de temporades per emmarcar, la de Paula Blasi en ciclisme, que es va coronar ahir campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya femenina.
1: Aquesta espluguina de 23 anys ja redoneix una gran primavera en què ha guanyat en els 2 últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició competició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint Maria Cristina a Barcelona.
0: El proper repte per a Paola Blasi serà el Tour de França, que comença d'aquí un mes, la seva la categoria femenina, evidentment. En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, ja ho direm, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El Cerverí li retalla així 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, que quan queden més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura, el company d'equip de Márquez, Pecco Bagnaia, van completar el podi, i pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi número 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la divisió honor femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: Dilluns 22 de juny, 7 minuts passant de 2:15, gairebé 8, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola amb 9 catalans a l'equip. Recordem, ahir 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, que l'ha obligat a estar fora dels terrenys de joc els últims 2 mesos amb el tram final de temporada amb el Barça. Lamine Yamal que va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat, al minut 10. L'extrem d'Orana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0 amb els dos gols de Mikel Oyarzabal. L'escoltem parlant sobre què significava aquest primer gol en una fase final de Mundial.
1: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso. A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también. Al final empatar un partido que sabes que tienes que ganar porque eres España pues te pica. Esa diferencia de 6 días nos ha hecho tener tiempo para pensar mucho. Todos queríamos ganar, llegar a este partido ya y muy felices todos.
0: Lamine Yamal, que entra al top 10 de jugadors més joves en marcar en un Mundial, encara amb 18 anys, supera, de fet, per exemple, Leo Messi, per alguns mesos. A banda de Lamine, ahir també van ser titulars Cubarsí i Dani Olmo, a més de Cucurella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual, per cert, li van anul·lar el que hagués estat el cinquè gol del comiat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo, a la zona mixta després del partit.
2: Ho necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera. Sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també. M'he sentit molt bé, molt content, amb ganes de també demostrar que puc ajudar l'equip dins del camp i a seguir, molt content també per la victòria i tant de bo sigui al principi de més.
0: Un Daniel Moc que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com també per rebaixar el soroll generat després de l'empat contra Cap Verd en el debut. I que també es rendia el talent i el del seu company a la selecció i del Barça, Lamine Yamal, i amb la connexió que té amb ell al camp.
2: Sí, es muy fácil. Al final llevamos años también en el club jugando juntos. Yo sé cuando necesita que le deje más espacio, cuando quiere asociarse un pelín más. Es un jugador que es muy fácil entenderse con y yo personalmente, pues primero felicitarle también por su primer gol en la Copa del Mundo. Nos alegramos muchísimo. Ojalá el primero de muchos. Y al final es muy fácil jugar con él. O sea que siempre un placer.
0: La selecció espanyola, que suma 4 punts, ja lidera en solitari el grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas, entre Uruguai i Cap Verd, que s'està erigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el brasiler Ronald Araújo amb l'Uruguai, que està tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase de grups, l'última jornada, aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, serà, en aquest cas, dissabte que ve, mentre que també s'enfrontaran Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que ha sumat un. Al grup G, empat a 0 en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda. Això fa que el combinat nord-africà sumi 4 punts per encapçalar el grup per davant d'Iran i de Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, hora catalana, tindrem una nova oportunitat de veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, es jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, avui també a les 11 de la nit, torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Irak. A les 2 es jugarà a Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueix a l'ascens de categoria. La segona divisió del Centre Esport Sabadell, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també la celebració de l'equip, amb la sortida de tot el porter Diogo Fuoli, animant des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador aragonès i també el club van emetre tots dos un comunicat demanant disculpes. Per cert, en qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. De fet, avui mateix, aquesta tarda, a les 3, serà rebuda la plantilla per a part del Parlament de Catalunya per celebrar amb aquesta rebuda institucional aquest ascens històric. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: L'encarregat de rebre l'expedició arlequinada al despatx d'audiències del Parlament serà, curiosament, un terrassenc, Josep Rull, president de la Cambra Catalana. També la resta de membres de la mesa, un d'ells, sabadellenc i arlequinat, l'exalcalde de la ciutat, Juli Fernández. A més, hi haurà un tour de l'expedició arlequinada per tot l'hemicicle. Serà l'últim capítol d'unes celebracions que també han tingut la seva dosi de polèmica. El Sabadell ha estat viral per la sortida de to des del balcó de l'Ajuntament del seu porter, Diego Fuoli, l'odi sobre el president Pedro Sánchez. Ahir el porter aragonès va demanar públicament disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, mentre que el club va lamentar i condemnar aquest incident impropi, diu textualment, d'un acte institucional i que no representava els valors de l'entitat. Tot plegat, fins i tot va provocar el rebuig a xarxes socials del ministre de Transports, Òscar Puente. I al marge de tot això, Lucas Viale ha renovat per dues temporades al centre d'esports. Un dels artífexs del doble ascens de segona federació a segona divisió allarga així el vincle amb el club. Tot i que l'anunci encara no és oficial, el mateix Viale, director esportiu arlequinat, en parlava així a la celebració.
4: Estava preparat per qualsevol cosa que passés. La veritat és que serà una feina molt bonica el tornar pel Sabadell en el futbol professional, el club de la meva ciutat, el club on les meves filles van néixer, el club on la meva dona va néixer, i això és l'hòstia, la veritat.
3: No han passat ni 72 hores i els rumors ja han començat a circular. El club ho tindria fet amb el mitjapunta Alain Ribeiro, que ahir es va acomiadar ja del Pontevedra, i també estarien a prop José Luis Català, central de l'Espanyol B, han passat el juvenil arlequinat, i Jaume Tovar, davanter de l'Atlètic Balears, tot plegat amb un important gruix dels herois de la nova Creu Alta que seguiran a segona divisió, un d'ells, per exemple, Albert Urriols Urri.
0: Gràcies, Adri. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Escoltem el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
5: Solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos, es que no quiero hablar de presupuestos solo, hablo de recursos en general, puede triplicar o cuadriplicar a Cornellá, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
0: En això que deia Miquel Azparren, de l'entrenador d'un Badalona que ho haurà de tornar a intentar l'any vinent. Aquest grup 5 del grup català de la tercera federació masculina, que ja tenim definit els nouvinguts a la categoria, més enllà dels que ja s'han quedat, com per exemple el Badalona, són l'Atlètic Lleida, que ha baixat de segona federació, el Martinenc, Sant Joan Atlético Moncada i Poble de Fumet, que són els tres equips que han pujat de la Lliga Elite. En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena. Recordem aquella la pròrroga espectacular, 112-113, que ha revertit el factor pista i, per tant, fer-se fort a casa, on pot ja guanyar aquest títol. En parlava el capità Tomas Satoranski.
6: Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo puedes ver en muchos playoffs, bueno, sobre todo con ellos contra Panathinaikos, que perdieron los dos primeros partidos en Valencia y luego, bueno, jugaron increíble, ¿no? En Panathinaikos, y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos y mentalmente prepararse para el próximo paso.
0: Un Satoranski que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat al segon amb els problemes que arrossega l'esquena. Avui a les 8 del vespre, aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart, de nou al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie està empatada a 1 i, per tant, dues victòries de qualsevol equip li donarien el títol. En cas de que guanyés un partit cadascun, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València, el Roig Arena, el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet, aquest que mateix migdia s'ha presentat des de l'Ajuntament de Manresa a la partida amistós per jugar, que jugarà diumenge vinent al Nou Congost, la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i que s'enfrontarà contra Gran Bretanya. S'ha donat la llista provisional, això sí, de convocats d'aquesta selecció catalana que dirigeix Jaume Pons Arnau, el tècnic del bàsquet, del Bilbao Bàsquet, en aquest cas, i que, com dèiem, és una selecció, de moment, una llista provisional, perquè falta saber qui seran els convocats de la selecció espanyola, que també es concentra aquest cap de setmana vinent, a més del que passa en aquesta final de l'ACB, on també hi ha algun català entre Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya, a Riazor. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada encara a un últim partit. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
7: Sabíem que era un partit superdifícil, el Liceu és un equip amb jugadors, amb un equipàs, molt ben treballat. Veníem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat, però era una mica un partit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després hem baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestial i ens han permès guanyar avui.
0: Precisament en podem escoltar també l'autor d'aquests dos gols d'aquesta segona meitat que van permetre a l'equip aconseguir aquesta obligada victòria, Marc González.
8: Sí, però és igual, perquè l'altre dia l'equip està immens, contra el Barça també, portem molts dies, que cada dia li toca un i és increïble formar part d'aquest equip. No ho sé, crec que trigaré, diria dies, però molt de temps en intentar explicar el que ha passat avui. Jo crec que l'equip ha estat bé, jo crec que aquests partits no s'han de jugar, s'han de competir i res, un partit més. Estem a un passet de fer una cosa molt, molt, molt gran. Ah, és increïble, és increïble. L'any passat em va trucar el Marc, només desitjava que arribés un dia així. No m'imaginava que seria la final de la Lliga, només desitjava un dia així i res, un somni.
0: Demà, 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà el campió de l'hoquei Lliga masculina 25-26. I en futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà també a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie. Després de guanyar els dos primers partits contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana tots dos, l'equip de Javi Rodríguez que visita demà al Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir ja per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat i en cas de perdre també dijous es jugaria el cinquè ja de nou al Palau Blaugrana. I en categoria femenina, el Linyola futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un dels grans candidats a aconseguir aquest ascens a la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell, que tancen una temporada per emmarcar, que han portat el poble i també l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Escoltem en declaracions a la xarxa la capitana de Linyola, Montse Carles.
9: Sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat, creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit. Creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria, i això, pues,

0: de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'esploguina de 23 anys arrodoneix una primavera també per emmarcar, en què ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus ara fa una setmana, a més d'aquesta prova catalana de 3 etapes amb una exhibició dissabte passat a la Molina, que per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
1: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complit.
0: La neerlandesa Marian Vos, campiona de l'edició de l'any passat i una llegenda d'aquest esport, d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona, una última etapa que havia sortit, va arribar a Barcelona, però havia sortit de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
2: Mataró entra a la llista dels municipis selectes que han acollit una sortida de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Després de l'etapa de muntanya viscuda dissabte, ha estat aquest diumenge quan la capital del Maresme s'ha engalanat perquè ciclistes del nivell nacional i internacional rodessin pels carrers de la ciutat. Així doncs, el Camí de la Geganta ha tingut el privilegi d'acollir la tercera i última etapa de la competició, una jornada en la qual havia de decidir-se qui seria la propera campiona de la prova. La catalana Paula Blasi tenia tots els números i ha fet bons els pronòstics coronant-se com la gran triomfadora de la tercera edició. La guanyadora de l'etapa d'aquest diumenge, però, ha estat la neerlandesa Marian Vos, una volta que ha tornat a posar de manifest la bona sintonia entre la ciutat mataronina i els seus organitzadors en un any especial per tres motius: el centenari de l'esport ciclista Mataró i la sortida de la prova masculina al març i femenina ara al juny. Un vincle que per les dues parts sembla estar garantit en un futur proper.
3: Home, jo crec que no podem dir res perquè estem encara a l'etapa d'avui, però sí que la relació jo crec que continuarà. No sé si l'any que ve o l'altre, no ho sé, però que la relació és extraordinària i jo crec que per ambdues parts hi ha ganes de tornar-hi.
4: Per nosaltres sempre ho hem dit, que sempre estem aquí pel que sigui necessari, i en aquest cas, si ha de ser per part nostra, és un sí.
2: Aquesta haurà estat la primera vegada que la Volta Femenina passa per Mataró, una jornada històrica que, igual que va passar amb la masculina, s'ha adaptat al seu recorregut perquè passés per davant del velòdrom i retre d'aquesta manera un petit homenatge als 100 anys de l'entitat ciclista local.
0: Gràcies, Laia. I en motor, Marc Márquez va sumar i a Breno a la República Txeca la seva segona victòria consecutiva, molt treballada, i li retalla més punts al líder de la general, Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per d'empenya i fer un cop a un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. El cerverí, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la general, a 40 punts de Bezzecchi. L'escoltem en declaracions a DAZN.
5: Estamos más cerca de a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo: pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo. Será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano y a partir del verano a ver cómo volvemos y ahí te diré estoy listo, no estoy listo o veremos. Pero obviamente pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato no te puedes descartar para el título.
0: Com deia, en Bezzecchi continua líder a la general amb només 8 punts de marge sobre el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que hi va ser 9è. Marc Márquez ja és quart. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu Gran Premi 200 a MotoGP i Àlex Rins es va retirar 4 voltes del final. I un últim punt en waterpolo. La Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Nord femenina després de guanyar aquest cap de setmana a Irun-Liruña Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència. La crònica és del company a la xarxa, Jordi Cochran.
6: Tota la temporada es resumia en un partit, una final a cara o creu. L'Irunya va començar millor, en què es va posar per davant en el marcador i l'Horta intentava no perdre pistonada. A l'inici del tercer període, les navarreses tenien el màxim avantatge amb el 5-9, però en aquell moment les hortenques van treure el caràcter per reaccionar i capgirar el marcador. Per l'entrenador de l'Horta, Dani Forzado, la clau era mantenir un ritme alt en l'apartat físic.
7: Tenim un equip amb un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
6: En el quart període, entre l'empenta hortenca i l'afició, van aconseguir la victòria per la mínima per 13-12. Sònia García, autora de 2 gols, destaca que tota la feina feta ha valgut la pena per aconseguir la permanència.
8: Ha sigut una temporada molt dura. Al final era el nostre primer any en divisió d'honor, no? La màxima categoria de, bueno, de país. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque

0: veníamos de estar muchos años en primera, al final el año pasado conseguimos el ascenso y este año sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento.
1: Tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria, l'Horta ha aconseguit la salvació en la seva primera temporada a la divisió d'honor femenina a la història del club.
2: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimarts, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Et prometo que tot el...
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
10: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
11: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
5: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: Bon dia, són les dues.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig de presó. La sentència, dictada per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
14: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
12: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
14: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar-se els 40, volíem dir, a la plana de Lleida i a la Catalunya central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
15: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratants molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
14: També creix el risc d'incendi. Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
12: Doncs per tot plegat volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor les properes hores. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
16: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
12: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
14: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves de matinada, dissabte, diumenge, durant les festes del barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
12: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
14: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
12: Els esports, Anna Freixa, hi haurà cinquè partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
17: L'Igualada va tornar a guanyar les Comas contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor dimarts al vespre. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
12: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor Coldo García a 19 pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que el tribunal proposa suspendre-li la pena, en aquest cas si compleix algunes condicions.
14: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
12: Una sentència del Tribunal Suprem que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta, d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
14: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
18: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
14: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
19: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo, como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
14: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
20: Doncs un seguit de decisions que feien avui doncs està especialment expectants a la compareixença prevista del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Això sí, Sánchez no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant al PSOE com a l'executiu i en un acte sobre l'Espanya verda i digital ha volgut defensar la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
14: Sánchez, que ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
21: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
20: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que cal un avançament electoral després de la condemna a l'exministre Ábalos.
14: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
22: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
14: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
3: Notícies en xarxa.
20: Arribem a la jornada àlgida de l'onada de calor que afecta Catalunya. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior, que poden superar fins i tot els 40 a la plana de Lleida o la Catalunya central. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès ja un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant aquesta revetlla. Esther Minguell, bon dia.
23: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
24: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
23: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
25: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
23: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
20: També des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts, com us deia, és la plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran i ha fet referència a aquesta onada de calor. M1FM, Maria Lara.
26: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
27: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat ampliat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
26: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'un milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
20: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures. Al Maresme, ja durant el cap de setmana, ha picat fort la calor, amb temperatures que han arribat a superar els 34 graus, i la majoria dels maresmencs no ho porten gaire bé. Han parlat amb ells els nostres companys de Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
0: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
1: M'he sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està a l'aire posat tot el dia.
2: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
4: Ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte. Pero cada any hemos tenido la calor.
6: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
0: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
20: Les nits tropicals, un altre problema d'aquesta onada de calor, poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
14: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuden que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí i durant la nit. Jordi Mestres Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
7: La temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar, doncs, a fer vida normal.
14: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
20: I és que aquesta onada coincideix també amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
14: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
8: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
20: El govern espanyol ha aconseguit resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
28: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents, i, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
9: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
20: És 3:15. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
5: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
10: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I, a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya. I, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
5: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
20: A Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Obrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família i ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic. Des del 2004 ha atès més de 400 joves de la Catalunya Central. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
11: Fa 2 anys que a la Catalunya Central hi ha la Barnahus, una casa on es centralitzen tots els serveis que pot necessitar un infant o adolescent de 0 a 17 anys que hagi patit una agressió sexual. Aquest servei a Manresa fins a la data ha atès un total de 475 joves de les comarques centrals i ara es traslladarà en un nou equipament. N'ha parlat avui durant una visita a les obres el secretari general del Departament de Dret Social, Raúl Moreno.
12: Aquí veiem només una part, que és la punta de l'iceberg, no? I per tant, això és important també per fer reflotar, doncs, totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no? I aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat, també dona exemple de quina és la voluntat, no?, de protecció per part del govern.
11: L'edifici, que es fa en un solar cedit per l'Ajuntament, posa l'èmfasi en la protecció a les víctimes. S'està construint en forma de llar, tenint en compte les seves necessitats i intentant que se sentin el més com a casa possible. S'espera que el nou equipament es posi en marxa abans de finals d'any. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros.
20: El cap de llista de Junts a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
14: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
13: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
14: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
20: Això serà el futur de Junts, però avui també és notícia el seu passat, perquè a Sant Cugat del Vallès el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional. Són 150 metres lineals del germen de Junts i estan formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forés, bon dia.
15: Bon dia. L'acte ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també el president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. La directora de l'Arxiu Nacional, Pilar Cuerva, ha explicat que s'ingressen als fons d'un dels partits polítics més rellevants de la història del país i n'ha destacat les sèries documentals de les campanyes electorals i els registres de militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha dit que Convergència Democràtica de Catalunya és una història d'èxit i ha destacat que durant tots els seus anys d'existència
16: han estat al servei del país des del punt de vista de la gent i del territori. També ha destacat que en tot moment van ser una formació allunyada del sectarisme, populisme, demagògia i hipocresia política. Per la seva banda, l'expresident Pujol ha posat en valor la resiliència del partit davant diferents episodis d'èxits i fracassos que han superat al llarg dels anys i que han fet que en cap moment hagin estat residuals. El president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que amb l'ingrés d'aquest fons a l'Arxiu Nacional no només s'entreguen uns papers, sinó que passen a formar part del patrimoni col·lectiu i nacional de Catalunya. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat la ronda de parlaments posant en valor el paper que ha tingut Convergència Democràtica de Catalunya per la història del país i ha dit que és innegable firmar el servei que ha fet els catalans i catalanes treballant per la convivència del país. En aquest sentit, ha definit el fons de Convergència que avui es diposita a l'arxiu com un tresor col·lectiu. L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i els assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
17: Gràcies, Tina Forés, des de Cugat Mèdia, i repassem altres notícies destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
14: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
17: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la Mina, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
14: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla, després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte, i això tot i els dispositius policials al barri per evitar.
17: És moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
19: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
18: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
17: I arriben els esports. Que avui ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga Masculina.
14: Bon dia. L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit a Riazor dimarts al vespre. Els igualadins es van avançar amb 2 gols ràpids de Matías Pascual, els gallecs van empatar i Marc González, amb 2 dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
21: I hem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els 2 gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només d'entrar, no? A mi ha sigut aquí de tota la vida, ben petit, i quan ho veig així veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
14: A la Lliga de CB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit de la final, el primer al Palau Blaugrana, després dels 2 disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer, el València el segon. La final és el millor de 5. I encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
22: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
14: I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica el Jordi Cervantes.
1: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
2: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. I llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
1: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
14: I un darrer apunt de futbol, perquè l'AEM ha anunciat que Samu Luna serà el nou entrenador del primer equip femení de cara a la propera temporada.
17: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem ja a 2:45. Fem una petita pausa i seguim de seguida amb més notícies. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
6: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
5: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
7: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
8: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
9: Sabies que...
10: Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
11: Bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sònia Kerr.
13: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
11: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
13: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la Plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
14: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-nos molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
13: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
11: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn, a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus. I encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus, a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
11: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
13: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
11: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
13: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
11: Als esports, hi haurà 5è partit a la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
16: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga al 1997.
11: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Koldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
13: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Koldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Koldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
11: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció.
13: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
17: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
13: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
18: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
13: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
11: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
13: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
19: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
11: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
13: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
20: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
13: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
2: Notícies en xarxa.
11: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi. Protecció Civil, per tot plegat, demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
22: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteixen el temps i estan amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
21: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
23: Nosaltres incrementem el número d'efectius també per la situació de risc i sobretot el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
21: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
11: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: Temperatures de 34 graus. Aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme, on s'han enfilat encara més, han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
25: M'he sabut malament. Òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
26: Como mal. Yo personalmente muy mal. Y la gente mayor, yo pienso que peor.
27: Se ha venido de golpe. Muy de golpe, muy fuerte. Però cada any hem tingut la calor.
28: Ens hauríem de preocupar més perquè cada vegada va pitjor.
24: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
11: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
13: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
29: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'Interior sempre ha donat l'esquena al sector.
11: Encara en relació a la calor i els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
13: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de tres nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
11: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, un miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
0: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeleta sobretot les activitats d'aigua.
1: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
3: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
4: Vengo desde segundo o tercero y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
0: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
5: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
0: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte-diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
6: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
7: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya. I, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
6: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
11: El govern espanyol, són 3/4 de 3, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
9: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
8: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
11: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
13: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
10: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
13: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
11: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
12: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
14: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar, i per tant estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
12: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
11: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
13: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
11: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
13: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells ja es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
11: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
13: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
11: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
16: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
15: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a

0: la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
1: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
0: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
1: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
0: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
2: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
3: Escoltem la mítica havanera El meu avi perquè Calella de Palafrugell la recupera, la cantada d'havaneres d'enguany, després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
2: El timoner i el nostre amo i 14 mariners.
4: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol. Serà a 10:15 de la nit.
2: Els nois de Calella.
3: A ritme de vanera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
6: I hem de guanyar el divendres. Això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no? A veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament. I et diria, veia l'equip molt cansat i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestiat. Veure les comes així, a mi quasi vam dir que em cau la llàgrima només entrar, no? Al final sigut d'aquí, a tota la vida, ben petit. I quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
5: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
7: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
8: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
7: La tercera etapa de la Volta Ciclista Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
5: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles n'és la capitana.
9: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
3: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports.

0: Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari d'UA Unida Ràdio. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de diferents qüestions d'actualitat. La feina que fa l'IRTA per analitzar i localitzar les varietats més resistents d'ordi i de colza per poder suportar episodis de sequera i altres adversitats. Però també parlarem del sacrifici dels 200 caps de bestiar que hi ha hagut en una explotació del Pirineu, justament amb els propietaris d'aquesta explotació i també amb el sindicat agrari Assaja, per conèixer quines són les demandes que fan per revertir aquesta situació i tot el que demanen a les administracions per poder sobreviure i per poder fer al cap i a la fi la seva feina. I finalment farem també un apunt en la recollida de la fruita per començar a tenir unes primeres previsions de com pot anar aquesta campanya a les comarques de Lleida. Amb tot això, comencem.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Amb nom propi.
1: Comencem una nova edició de l'Arrela, que, com dèiem, entre altres qüestions, avui abordarem la xarxa de varietats de l'IRTA per conèixer tots els projectes i totes les activitats demostratives que s'estan fent al llarg d'aquests anys i les que es poden fer a partir d'ara. I ho farem acompanyats del Josep Anton Betbesé, tècnic de programes de cultius extensius sostenibles de l'IRTA. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: D'entrada, per ubicar primer una miqueta els nostres oients, quan parlem de xarxa de varietats, exactament quines activitats impliquen. Si t'adaptes al micròfon, així, perfecte.
4: La xarxa de varietats de cultius extensius a Catalunya és una xarxa d'assajos que es fan a tot el territori català, que comprèn treballa amb els principals cultius extensius que tenim a Catalunya i va incorporant, es tracta d'anar incorporant en assaig totes aquelles noves varietats de tots aquests cultius que van sortint al mercat per tal de donar una informació independent i exacta del comportament d'aquestes varietats a les diferents zones productives del nostre país.
1: Quines varietats serien, per exemple?
4: A dins d'aquesta xarxa de varietats treballem, el bloc més gran serien els cereals d'hivern, on hi ha l'ordi, el blat i el triticale. Després tindríem el panís o blat de moro, i després tindríem la colza, que també és un cultiu molt important, tot el bloc de proteaginoses, on hi ha el pèsol, la soja, els cigrons i altres proteaginoses amb les que hem treballat, i finalment tindríem les farratgeres amb l'aufals i els cereals d'hivern per a farratge o amb barreges amb lleguminoses.
1: Com s'hi treballa? És a dir, quin és el procediment, els tempos, el modus? Com ho feu?
4: Depèn del cultiu. O sigui, per exemple, en els cereals d'hivern, més o menys, els cereals d'hivern es vindrien a sembrar al novembre, desembre. Llavors, tot el que és ordi, blat i triticale, tots aquests assajos, es preparen els assajos durant els mesos previs i es fa la sembra quan se pot entrar, al novembre o al desembre. Es cuiden aquests assajos i es prenen dades durant el cicle, es venen a collir ara en aquesta època durant el juny, principis de juliol. Després la colza és un cultiu una mica diferent. La colza es sembraria... Bueno, aquí cal fer un incís, perquè també sortirà, suposo, després, perquè és una de les novetats, sinó adaptacions a la climatologia que tenim fins ara. La colza, tradicionalment, a les nostres contrades, treballem amb varietats de colza d'hivern que se sembren al setembre, i al setembre o principis d'octubre, i també es vindrien a collir ara en aquesta època. El que ha passat és que darrerament, amb el canvi climàtic, han començat a canviar, a introduir unes noves dates de sembra en zones més temperades, que serien sembres al novembre i desembre en varietats de primavera, que també es collirien ara en aquesta època. Després també hi ha el cultiu del panís o blat de moro, que aquí hi ha dues dates de sembra molt diferenciades. Tenim el panís com a cultiu únic, que se sembraria a l'abril i es colliria a segona quinzena de setembre, principis d'octubre. I després tenim el cultiu del panís com a segon cultiu, darrere un cultiu de cereal d'hivern, un cultiu d'hivern, que pot ser també un pes o un altre cultiu, que es pugui collir durant la primera quinzena de juny. Aquest panís es sembraria la segona quinzena de juny, i són cicles més curts que els altres, i s'anirien a collir ja a l'octubre, inclús al novembre.
1: Perfecte.
4: I després ja, doncs, bueno, finalment les farratges, l'aufals, és un cultiu perenne, és un cultiu que se sembra, que dura un mínim de 3 anys al camp i que durant l'any es fa un mínim de 6 segues. Cada, des de l'abril es fa una sega més o menys cada mes fins al setembre.
1: Llavors, d'aquestes activitats demostratives, què se n'extreu? O sigui, què n'extreieu i per què us serveix?
4: Bueno, la xarxa de varietats ja va començar en el temps fa molts anys. De fet, la xarxa de varietats va ser iniciada per Servei d'Extensió Agrària del Departament d'Agricultura i des del 1995 la fa l'IRTA. La xarxa de varietats és una eina bàsica perquè és una eina... Hi ha una renovació varietal, sobretot amb uns cultius més que amb uns altres, però una renovació varietal molt gran cada vegada més en els darrers temps. La millora genètica va més de pressa, té eines més eficients i treu al mercat varietats cada vegada, en teoria haurien de ser superiors a les que hi havia fins llavors, però treu varietats molt noves i es fica a l'abast dels nostres agricultors, es fica moltes varietats noves de les quals, si no hi ha una informació que sigui, pues, que sigui exacta o que sigui... Que se la puguin creure, l'única referència que tenen és el que els diuen els venedors d'aquesta llavor. Llavors, nosaltres el que fem és assajar totes aquestes varietats i llavors aquestes varietats no només s'assagen des del punt de vista productiu. O sigui, hi ha varietats que és important que siguin, que tinguin un rendiment més alt cada vegada més. Les varietats van augmentant de producció, una millora, però no només això. Han de saber si són resistents a determinades malalties, determinades són resistents o més o menys resistents a la sequera, poden competir més amb les males herbes i tenen una qualitat, depèn de la qualitat que tinguin i de l'espècie que parlem, tenen una qualitat o una altra, i tot això és important de cara al productor, perquè el productor ha d'escollir dels nostres assajos, surten uns resultats, no només anuals, cada any surten uns resultats, però l'important de l'agricultor és que agafi. Nosaltres tenim en assaig les varietats un mínim de 3 anys, perquè les condicions són canviants. Llavors ha d'agafar les varietats amb 3 o 4 anys, els resultats de 3 o 4 anys d'assaig, i ha de veure durant aquests 3 o 4 anys quines varietats s'han comportat més bé a la seva zona agroclimàtica. Nosaltres tenim Catalunya dividida en diverses zones agroclimàtiques i fem assajos amb 6 zones agroclimàtiques a Catalunya diferents. Bé, no és el mateix que nosaltres assagem una varietat de blat als secans més àrids d'aquí, a una pluviometria molt baixa, en les temperatures més altes, que assagem una varietat als secans frescals a la vora del Pirineu, que tenen una pluviometria més gran, en les temperatures més baixes, o als regadius de Lleida, que tenen rec, com un secà. Llavors, totes les varietats no es comporten igual a tot arreu, i no es comporten més bé en una zona que en una altra. Tota aquesta informació es fica a la disposició del productor perquè pugui escollir d'aquelles varietats que van sortint al mercat i que no té per què conèixer quines se comporten més bé a la seva zona.
1: Que això al final també repercuteix en la productivitat.
4: Això repercuteix hauria de repercutir en una millor rendibilitat de les explotacions, sobretot en una millor sostenibilitat de les explotacions. Perquè si no és el mateix que si tu estàs en una zona que tens problemes de... d'una malaltia concreta, per exemple, amb mintosporiosi amb ordi, o que tinguis problemes d'un rovell amb blat, pues, o que tinguis problemes de virosis amb blat de moro, o depèn de la problemàtica que tu tinguis a la teva zona, a la millor escolliràs unes varietats que no tinguin, que siguin més tolerants o més resistents amb aquestes malalties, amb aquestes problemàtiques, en la qual t'estalviaràs primer, augmentaràs la rendibilitat en teoria, i després t'estalviaràs tractaments fitosanitaris que no hauries de fer i que deixes de fer i que al final van en benefici també de la sostenibilitat del sistema.
1: Per exemple, de les més recents, de les activitats demostratives més recents, en general, alguna peculiaritat que hagueu pogut localitzar, que hagueu pogut trobar, alguna cosa que desconeixíeu i ara doncs, l'heu pogut localitzar?
4: En general... El resultat és això, bàsic, és determinar quines varietats se comporten més bé a cada zona, però després sí que és veritat que hi ha hagut una evolució, per exemple, amb el canvi climàtic, hi ha hagut una evolució bastant gran. A les zones, per exemple, més d'hivern, de secans més freds, normalment antes sempre estàvem parlant tant d'ordi com de blat, per exemple, en aquest cas, estàvem parlant de varietats que eren varietats d'hivern resistents al fred de cicle més llarg. Cada cop més, amb aquestes zones estan entrant varietats de primavera que també s'han d'assajar a veure si funcionen bé amb aquestes zones. Uh-huh. Abans aquestes varietats de primavera, si se sembren en aquestes zones més tardanes, arribaven els freds de l'hivern i molts anys les mataven. Ara fa molts anys que això no passa. I aquestes varietats de primavera, a vegades en determinades zones de més d'hivern, es comporten bé. Després també estem... Hi ha el canvi climàtic també ens porta, per exemple, hi ha malalties com el rovell negre, que és una malaltia que aquí a Catalunya o no existia o era molt anecdòtic la seva incidència. Cada cop més ens donem compte que en zones més temperades ens està entrant aquesta malaltia amb blat i que potser és una malaltia que realment és bastant agressiva. Llavors s'han de detectar les varietats que són més sensibles o més resistents a aquesta malaltia. Al final són igual que la sequera, és el mateix. Cada cop més tenim períodes de sequera amb els quals no és fàcil, però hauríem de poder arribar a determinar quines varietats tenen un millor comportament amb aquests episodis de sequera que podem arribar a tenir i quines no el tenen.
1: Què fa aquesta malaltia?
4: Quina, el rovell negre?
1: Sí.
4: Bueno, al final és una malaltia que pertany a la família dels rovells. Tenim en blat, per exemple, tenim el rovell groc, el rovell bru i el rovell negre. Al final el que fa és baixar la capacitat fotosintètica de la planta, amb la qual depèn de quan el comenci a afectar, l'afectarà més o menys, i el que farà és ens farà baixar el rendiment i el pes del gra.
1: Heu pogut veure que, és a dir, al llarg d'aquests anys, anar veient com les varietats que anaven sortint més resistents han anat perdent també resistència al pas dels anys amb l'aparició de noves malalties o amb l'evolució de les malalties que hi ha?
4: Sí. Al final és tot una evolució. Hi ha evolució, per exemple, amb el rovell groc. Nosaltres no havíem tingut rovell groc a aquestes zones d'aquí de Lleida. No era una malaltia molt important fins que va arribar una nova raça europea que pel que fos ens va baixar cap aquí. Uh-huh. Aquesta raça comença a afectar el blat molt abans i realment és una malaltia molt agressiva i que quan afectava doncs ens podia fer baixar el rendiment fins a més de la meitat. Llavors, amb aquesta malaltia, varietats que són més tolerants i menys, i el mateix passa, per exemple, amb panís. Amb panís tenim una problemàtica molt gran, sobretot en segones dates de sembra, que són la producció de micotoxines en gra. Pues això és el mateix. Si nosaltres som capaços de detectar aquelles varietats que ens donen en gra uns nivells de micotoxines més baixos, això al final redundarà en una millor qualitat del gra i serà més fàcil després de vendre'l. A vegades depèn dels anys i depèn dels nivells de micotoxines, perquè n'hi ha diversos tipus. Pot haver problemes de comercialització que les fàbriques de pinso diguin que no volen aquell gra perquè té un contingut de micotoxines massa alt.
1: Clar, i a més ara també m'imagino que canvia tot molt més ràpid que fa uns anys. O sigui, que adaptar-se i que aquestes varietats més resistents, sí, la resistència és més curta.
4: Depèn de la malaltia. Hi ha malalties que són capaces de canviar molt ràpidament les races i malalties que no tant. El tema és més, moltes vegades, com el cas del rovell negre. No és que siguin races diferents, que tampoc ho sabem, sinó que les condicions de temperatura són més favorables al desenvolupament de la malaltia i llavors ens ha entrat una malaltia que normalment no era un problema. Llavors es tracta de... Tens dos opcions. O quan detectes la malaltia tractes, o si realment detectes que hi ha varietats que són més tolerants a aquesta malaltia o més resistents, doncs hauràs d'anar de cultivar, intentar cultivar aquestes varietats mentre tinguin les mateixes característiques de producció i de qualitat que tu necessites. Uh-huh. Llavors t'evites de tractar per un costat, t'evites tractar perquè no tens aquesta despesa, i per altre costat, doncs, al final apliques menys fitosanitat.
1: Abans d'acabar l'entrevista, amb les noves varietats validades, no? amb l'últim que tenim, quins serien els reptes en ordi i en colza? És a dir, cap a on estem anant? Cap a quines varietats estem anant? Què és el que s'haurà de tenir en compte a partir d'ara?
4: Amb ordi concretament s'haurà de tenir en compte varietats que siguin resistents a la sequera, varietats que, sobretot les condicions que estem tenint a les zones productores, és que el maig cada vegada ens entra abans la calor molts anys, Llavors, en veritat, potser en moltes zones que siguin capaces d'arribar o omplir el gra antes que ens arribin aquestes calors, i sobretot que siguin resistents amb ordi en concret, que siguin resistents al mintosporiosi, a rincosporiosi i a les zones més temperades a rovell bru.
1: Perfecte.
4: I amb colza, el problema és una mica més complicat depenent de la zona. Amb colza, què necessitem? Necessitem que l'agricultor es guanyi més bé la vida. Llavors, en colza, hi ha les colzes tradicionals, que són les doble zero, que són baixes en àcid erúsic i tenen menys factors antinutritius. Han sortit ara colzes com les Alt Oleic i les Alt Erúsic, que són un tipus de colzes que potser ens poden donar un valor afegit més a l'hora de la venda del gra. Continuen sent, poden ser independentment que siguin d'hivern o de primavera. Doncs hi ha diferents tipus de genètiques que surten, que són més interessants, que es valoren més i tenen les seues avantatges també nutricionals, i és un tipus de genètica que hem de veure si realment ens aporta a l'agricultor un valor afegit. I per altra banda hi ha les sembres de primavera, que hem dit abans, amb colza. Les sembres de primavera, doncs, bueno, resulta que fins ara sempre es feien sembres d'hivern, i les sembres d'hivern són al setembre, i cada cop més ens trobem que al setembre molts anys tenim problemes que no tenim suficient humitat al sol per sembrar, i també tenim problemes d'atac d'alguna plaga com el saltiró, que quan ens neix es menja la plàntula i és difícil de controlar i té una evolució molt ràpida. Llavors, en les zones més temperades que no tinguem problemes greus de gelades a l'hivern, retrasar la sembra d'aquesta colza, i en comptes de fer-la en varietats d'hivern, fer-ho en varietats de primavera, fer la sembra al novembre i al desembre, allí assegurem la humitat del sol, i com que les temperatures són més baixes no tenim problemes de saltiró. Llavors assegurem la sembra. Després falta veure si aquestes colzes sembrades amb aquestes dates ens donen un rendiment similar al que ens hauria donat una colza d'hivern, o ens entra més bé la rotació. Perquè a vegades en regadiu podem tenir el problema que al setembre, si estem fent un panís, darrere d'aquell panís no podem fer colza, a lo millor, perquè hem collit tard el panís i ja no ens entra la colza, però amb aquest tipus de sembres sí que ens entraria. Depèn també per ajustar-ho dins de la rotació de cultiu.
1: Perfecte, doncs estarem pendents també per anar-ne fent seguiment i anar explicant totes les noves varietats que es puguin anar localitzant. Ho hem deixat aquí, Josep Anton Betbesé, tècnic del programa Cultius Extensius Sostenibles de l'IRTA. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrelada d'avui i que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
5: Aquests dies ha estat notícia...
1: Una de les notícies recents que hem hagut d'explicar ha estat la sacrificació de 200 animals a dues explotacions del Pallars afectades per la tuberculosi, i això ha comportat la indignació dels ramaders. En aquesta edició de l'Arrela podrem parlar amb els responsables d'aquesta explotació d'animals, però també volem parlar amb un dels sindicats que més ràpid es va manifestar i va sortir a fer declaracions, que és el sindicat Asaja. Per això avui qui ens acompanya és un dels seus membres, que és el Lázaro Moreno. Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Quan vam explicar aquesta notícia, vam explicar també la indignació dels ramaders i també, doncs, en aquest cas, la indignació vostra, no?, com a sindicat Asaja. A què vinculeu o a què vincularíeu a un fet com aquest? Per què ha hagut de passar?
6: Bueno, el problema majoritari és l'excés de fauna salvatge que hi ha. Això està vist i comprovat. I després, el que ha seguit és l'administració, que la gent del territori els advertim del perill que ve, i ells, RQR, sempre a la seva manera de gestionar. I hem arribat a aquest punt, amb el punt que ara estem plens de fauna cinegètica i que no podem ni pasturar les finques. Totes les finques que conreem, totes les finques plenes de bitxos, i bueno, i això és un desastre.
1: Clar, És la primera vegada que s'ha de fer un sacrifici animal d'aquestes característiques de 200 animals o ja ha passat altres vegades?
6: Bueno, arreu del 2017 ja el nostre municipi, el municipi de Soriguera, ja es van començar a matar vaques en dues explotacions. Uh-huh. Després van passar alguna explotació més altra, puntualment alguna altra. I el 2022, la mateixa explotació ja va tindre que matar 50 caps, més o menys. Uh-huh. Jo mateix, l'any passat, vaig matar una altra. Era dubtosa, però, bueno, al final, quan estàs en un punt vermell així, estàs mirat amb lupa. Uh-huh. I llavors, pues, nosaltres fem un... Cada any, cada explotació és saneada pels veterinaris de l'administració i el que nosaltres reivindiquem és que si nosaltres hem de seguir unes normes, les normes s'han d'aplicar per tots i s'ha d'aplicar també per tots els cotos privats que gestionen tota aquesta fauna cinegètica.
1: Clar, et deies que en el teu cas tu això també ho has hagut de fer. Expliquem una miqueta el protocol. És a dir, quan es decideix que s'ha de sacrificar aquests animals?
6: Quan jo parlo pel meu cas, a mi em va passar el gener de l'any passat. Bueno, pel veterinari nostre de sanejament, bé, te fan la prova de les vaques, una prova que jo considero que els humans ja fa 50 anys que anem a la Lluna i aquella prova encara és la mateixa que fa 40 anys. No sé, amb les tecnologies que avui en dia es podria mirar que treu un percentatge més exacte, no matar animals per matar. Doncs pues, van arribar a l'explotació, van fer la prova, al cap d'uns dies tornem a mirar a veure el resultat i llavors ja se li va notar amb una vaca pues, un bony aquí a la banda del coll, que és el que marca que és possible positiva. Llavors, què passa? Que automàticament ja el veterinari ja dona part al departament, el departament ja te fan sacrificar aquesta vaca. Llavors tu has de buscar-te portar-la al escorxador i sacrificar-la.
1: Vale.
6: Aquelles mostres passen amb un laboratori i al cap de 60 dies te diuen si és positiva o és negativa. Uh-huh. A part que et fan esperar 60 dies, que això és com nosaltres els animals aquí dalt, les petites explotacions, els animals ens apreciem perquè els hem vist néixer, ens recordem de la seva padrina i de tota... És que formen part de la nostra família. No parlem de números ni de quantitat econòmica, parlem més que res de part de la nostra vida. I quan has de matar un animal que després, al cap de 60 dies, te diuen que és fals positiu, encara pues, dius, bueno, i per què l'han matat? I per què no li han fet una altra prova que d'això, saps?
1: Clar, és a dir, el sacrifici ve abans del resultat definitiu de la prova.
6: Sí, el sacrifici del moment que te surt, que ja marqui que és positiva, i per això no vol dir que sigui 100% fiable. Perquè en aquest cas, a mi me van matar la vaca i al cap de 60 dies me van dir que era fals positiu.
1: Clar.
6: Ja estava la vaca morta.
1: Clar, clar, perquè, i a més, això, en el teu cas entenc que només va ser una vaca o n'hi va haver més?
6: Sí, sí. No, va ser una vaca.
1: Clar, en el moment en què tu et diuen, mira, era un fals positiu, tu què sents en aquell moment?
6: Sents una impotència perquè llavors dius, mira, pobre animal, la mort em va perquè no tenia res i després encara dius, bueno, estàs content perquè dius, bueno, ha sigut fals positiu, no tens més problemes
1: ja
6: amb els altres. És que és entre el blanc i el negre, saps?
1: Clar, perquè, per exemple, si en una explotació es dona un cas positiu que es confirme que és positiu, només afecta aquell animal, afecta a tota la resta dels que hi ha a la granja, com funciona això?
6: Bueno, això, amb l'antiga normativa, com quan no érem metgents de tuberculina, tu et podies sortir i llavors anaves sanejant. Els animals quedaven en quarantena, quedaven dintre de l'explotació, o en una muntanya, o algun ramader que anava sol en una muntanya, però sempre aïllat de la resta de ramaders, els animals. Uh-huh. Però ara, amb la nova normativa que ha sortit ja, pues ara és molt diferent. Ara et surt un positiu i llavors ja comences a fer un cribatge. Clar, per un positiu l'agricultura diuen que no, sempre ens han dit que no, però clar, un positiu amb un ramat de vaques gran és difícil de tindre-ho. És jugar a la loteria. Te'n poden sortir dos, te poden sortir tres, però, o quatre, o cinc, no sé, però depèn del percentatge d'animals. Però és, jo penso que això hem de lluitar tots, perquè Brussel·les ens cargarà tota la ramaderia extensiva. Els petits ramaders que crien vaques autòctones aquí a les muntanyes del Pirineu se'ns cargaran a tots.
1: Perquè a banda de la tuberculosi, ara mateix quins serien els principals obstacles que teniu?
6: Bueno, cada vegada la cosa està complicant amb la dermatosi modular. Bueno, cada dia surten malalties noves i cada dia tenim més problemes per fer la nostra gestió de ramat. I quan has d'anar, pues, hem d'estar sempre amb un continu contacte amb l'administració. Ara s'ha de vacunar això, ara allò altre, sempre no sé, seguim unes normes sanitàries. Llavors nosaltres, els ramaders, el que reivindiquem és que nosaltres ja les seguim, l'administració ha de ficar fil a l'agulla i ficar a fer alguna cosa amb aquests animals que tenim. No pot ser tindre tants animals soltos per al món així de Déu. Això no és que perjudiqui només que els ramaders, que això al final pot perjudicar hasta la salut pública, perquè aquests animals, alguna vegada ho he dit, perquè també soc regidor de l'Ajuntament d'això, que em preocupa la salut dels veïns, perquè aquests animals fan vida a les captacions dels pobles, i això ningú ho ha pensat. No sé, ja ho sé que és difícil de passar la malaltia així perquè sí, però estem parlant d'una cosa sèria i aquí ningú ens escolta.
1: Per què creus que ningú us escolta? És a dir, aquí, si haguessis de buscar algun responsable, qui creus que seria?
6: Bueno, en general. Sempre ha sigut, sí, el responsable sempre ha sigut l'administració. L'administració ha anat fent coses, incloent animals. Ja va començar, tot aquest problema ja va començar aquí a aquest territori, parlo, no sé la resta, però en aquest territori van començar amb la reserva de Beaumont. Van pensar de fer una reserva. Molt bé, ja els ramaders de l'època i de la zona ja es van queixar, perquè això ningú se'n recorda, però tots els ramaders de la zona ja es van queixar que allò no aniria bé. La gent del territori ja ho van advertir a l'administració. L'administració, RQR, una reserva, bueno, van ficar els ciervos, tot molt bé, fins que al moment que se'ls ha descontrolat. Què passa? Que aquells animals no s'estan quietos allà, perquè si salten la valla i veuen que van al cultiu de 2 quilòmetres més enllà i veuen que allí mengen una herba més bona, no s'estaran a dintre del tancat, aniran cap enllà. I llavors pues, se'ls ja ha anat descontrolant. Llavors què ha passat? Que tota la zona aquella, pues, han començat a crear cotos privats, que aquests cotos privats l'administració els és més difícil de controlar-los. I llavors jo penso que ha sigut aquell de l'origen, que allà han començat a tindre animals de 50 espècies de tot barreat allí, i al final han fet un foc de malaltia que s'ha anat estenint fins a les vaques. Perquè parlem del Pallars, doncs que a les valls d'Aguilar, que toquem al municipi de Soriguera, allí s'han matat més de 1.000 vaques.
1: Déu-n'hi-do.
6: Allí s'ha perdut el compte de les vaques. Em sembla que estem molt lluny, però de les valls d'Aguilar a Tornafort hi ha 1 quilòmetre de distància. I a la reserva de Beaumont no arriba ni a 5 quilòmetres a línia recta. Estem amb una rodana aquí que l'administració, per això demanem a l'administració que facin ja un control amb aquest espai.
1: Confieu des de Saja una reconducció d'aquesta situació? És a dir, que algú prengui consciència i es canviï alguna cosa? O ara mateix la confiança és poca?
6: La confiança és nul·la, perquè ja portem diversos anys negociant amb el govern, sempre ha sigut pas de tortuga, voluntat n'ha hagut, però resultat, zero. I llavors hem estat sempre igual, així que ja per començar hi ha una certa reacció amb això, perquè ja estem escarmentats. Esperem que agafin ja i que sigui l'última explotació que haguem de fer buit sanitari.
1: Doncs esperem que la propera vegada que torneu a parlar en aquest programa Lázaro sigui per explicar alguna cosa més, més positiva i no aquestes notícies que estem explicant en els últims dies. Ho deixem aquí, Lázaro Moreno, membre del Sindicat Agrari Assaja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que hi hagi resultats positius.
1: Després de parlar amb el sindicat Assaja, ara amb qui volem parlar és amb la Pili Herbàs. Ella és la responsable d'una explotació ramadera que aquesta setmana s'ha vist afectada per un buidatge sanitari. Hem explicat abans la notícia. El que volem recollir amb ella és el testimoni, d'alguna manera, en primera persona. Pili, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acceptar participar al programa d'Arrela d'aquesta casa i per explicar-nos, sobretot, com han passat els fets. És a dir, què és el que us ha passat?
7: Bueno, el que va passar és que a principis del 2026 realitzem les proves de sanejament i ens surt uns animals reaccionen amb aquestes proves. Aleshores, seguint el protocol, nosaltres sacrifiquem els animals i d'aquestos, entre les dues explotacions van sortir tres casos confirmats al laboratori. Vam demanar a la Generalitat la possibilitat de fer un nou sanejament que al final que ens el van concedir i aleshores al març realitzem aquest sanejament i surten dos positius en laboratori, ¿vale? Que dos positius confirmats. Sí. Aleshores, a partir d'aquí, es va decidir aplicar el buidat sanitari per part de la Generalitat. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta decisió. Vale?
1: És la primera vegada que us passa una situació com aquesta?
7: Vale, sí. O sigui, no és la primera vegada que ens surt algun animal positiu amb tuberculosi, vale? Però sí que és la primera vegada que afrontem el problema eliminant el ramat. Perquè l'any anterior, l'any que ens va passar, la vegada anterior, al 2022, Catalunya encara no era indemne de tuberculosi, el que ens va permetre anar fent diversos sanejaments fins que l'explotació va tornar a recuperar la seva qualificació sanitària, ¿vale? Va quedar lliure de tuberculosi i vam poder continuar amb el nostre tarannà. D'acord?
1: Perfecte. Clar, amb una situació com aquesta, com ho esteu gestionant?
7: Bueno, això com ho estem gestionant, vull dir, és bastant... El primer de tot és una sensació d'impotència molt gran, ¿vale? De que tu no pots fer res per salvar els teus animals amb els quals portes molts anys de vida dedicant-los a alguns on ja has passat nit sense dormir perquè no se't morgui aquella vedella, ¿vale? I tot això em sembla que l'administració no té massa present, no? I aleshores, nosaltres vam intentar dialogar amb ella, dient-li a veure si podia haver una altra alternativa com anar fent sanejament, ¿vale? Però ells van dir que havia de ser un buidat sanitari, que és el que diu la normativa, i ja està. Nosaltres ho vam haver d'acceptar, no tenim una altra opció, però el que ara, a mi personalment, m'està costant molt, molt d'assumir, no sé com ho faré, jo penso que al final necessitaré ajuda psicològica, és que pocs dies abans de fer el segon sanejament es detecta un sengle positiu de tuberculosi molt a prop de les nostres explotacions, per no dir dintre de l'explotació, ¿vale? I aleshores, de moment, no s'ha fet res. ¿Vale? No hi ha hagut cap actuació extraordinària, cap casera, res, no s'ha fet res. ¿Vale? Mentrestant, els nostres animals s'han de matar tots. Això no ho puc entendre i no ho puc assumir. ¿Vale? I jo penso que és el que n'és, perquè dius, no tots tenim els mateixos drets, vull dir, perquè és a dir-ho així, no? I aleshores, tampoc no tenen nosaltres, volem tornar a reconstruir les nostres explotacions perquè és el que ens agrada, però clar, ens estem fent una pregunta. Si l'origen del problema continua existint i no s'acaba, què passarà? Dintre d'un any, dintre de dos, tornarem a tindre un altre focus? Tornarem a estar en la mateixa situació? I si no som nosaltres, potser és l'explotació del veí del costat, ¿vale? Això és un... bueno, és una cosa que una incertesa molt gran per afrontar el futur tant nosaltres com totes les explotacions d'aquesta zona.
1: Clar, què demaneu o què demanaríeu a les administracions?
7: Bueno, jo tinc destacat, no? I em sembla que els meus companys del sector penso que tenen, la mateixa opinió, que el primer de tot que hauria de fer l'administració és tenir en compte la realitat que hi ha en aquesta zona, ¿vale? Perquè no és una explotació aïllada, on ha passat això, sinó que estem parlant de que durant els darrers anys en aquesta zona hi ha hagut diversos buidats sanitaris aquí, ¿vale? D'explotacions que no tenen cap contacte entre elles, eh? Vull dir, són explotacions diferents que no van a pasturar al mateix lloc, sinó molt a prop, ¿vale? Però que no, en cap moment han estat juntos, ¿vale? Aleshores, nosaltres diem, a veure, nosaltres estem fent els controls, estem assumint les conseqüències, per molt dures que siguin. Aleshores, ja, no és només l'explotació individual que està contaminada, segons ells, perquè ara els nostres animals, en teoria, estan sants, no? Perquè aquests no surtin positius, sinó de dir què està passant en aquesta zona. Si per molt que estem matant poví, ¿vale? Vaques, ¿vale? Igualment continua aquest focus, igualment hi ha un problema. No s'està atacant a la causa, s'està gestionant les conseqüències, però en cap moment s'està tocant la causa precisa, ¿vale? Perquè l'administració, en el moment que creu que hi ha un problema sanitari important, mobilitza recursos, destina equips especialitzats, però a on? A Collserola, amb la pesta porcina. Aquí s'ha fet un dispositiu impressionant. Per què? En aquesta zona no s'està actuant amb la mateixa determinació, perquè també hi ha un problema sanitari important. Perquè si continuen actuant de la mateixa manera que estan actuant ara, el reservori continua al territori. I aleshores, què passarà? Pues la solució, eliminar explotacions, actuar sobre la conseqüència. I així mai s'acabarà el problema que està passant. I el que estan fent està implicant un impacte molt, molt important pel futur del món rural. Perquè, clar, l'administració diu s'ha de mantenir viu el territori, s'ha de fixar la població en el món rural, s'ha de garantir el relleu generacional al camp. I amb aquestes mesures que està adoptant, ells pensen que ho aconseguiran, això? Si amb unes persones no se'ls està donant una opció de futur en aquesta zona, ¿vale? Perquè aquesta incertesa, com pots instal·lar-te de nou? No sé si m'entens. Bueno, que quan desapareix una explotació, sovint és, bueno, ha desaparegut una explotació, ha desaparegut un romà, però també es perd una eina de gestió del territori, que és una activitat que ajuda a mantenir viva la muntanya i que és molt important pel món rural en quant a nivell econòmic. O sigui, jo penso que l'administració s'ha de plantejar, vol conservar el món rural o no el vol conservar? Si vol conservar el món rural, també ha de garantir que es continuï a venir gent disposada a viure, a treballar-hi i a cuidar-lo.
1: Perfecte. Sí, Pili Herbàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'arrela d'avui, que vagi molt bé.
7: I moltes gràcies per deixar-me donar la meva opinió i que poder compartir amb els altres.
2: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
3: L'entrevista.
1: I com dèiem, per acabar l'arrela d'avui, el que també volíem fer és una miqueta de primeres valoracions, primeres sensacions, primers dies de campanya de recollida de la fruita. I ho volem fer amb el Jaume Gardenes, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Com està anant aquesta campanya de la fruita?
8: Bueno, ara són els començaments aquí al territori de Lleida s'han presentat la fruita de pinyol. Estem a finals de la campanya de Figuera, a mitja campanya d'Abricoc, vull dir, l'Abricoc, la campanya d'Abricoc s'allarga bastant més, i després tota la campanya de pinyol, que s'han presentat a recollir diferents varietats de paraguaios i nectarines i algun pressit.
1: Perfecte. Comencem, si em sembla, per la cirera, com que ja estem al final. Com ha anat? Ha anat bé a nivell de producció? És d'hora per dir-ho.
8: A nivell de producció ha estat una bona campanya. Ens trobem els últims anys que hi ha hagut diversos robatoris i la gent, els diferents pagesos i cooperatives i entitats que estan en aquest sector estan llogant vigilants de seguretat perquè els robatoris cada vegada s'intensifiquen més. Vull dir, és un cultiu que al portar un valor força alt, vull dir, la gent és molt gormant a l'hora d'anar a buscar aquests robatoris. Uh-huh. Se preveu que hi ha una campanya bona, en aquest sentit, de preu, i de quilos també. I la campanya ha estat molt bé.
1: És a dir, el que roben són les cireres tal qual?
8: Sí. Bueno, ens estem trobant diversos robatoris de... que després aquesta cirera pues, va a diferents mercats o a botigues particulars. Vull dir, estem trobant que, bueno, que cada vegada més els pagesos s'ha de contractar vigilants de seguretat perquè quatre hores. Pèrdues bastant grans. Arribar que parlem de 1.000 o 2.000, llavors perquè van amb grups nombrosos de gent, i llavors ens trobem això, que estem parlant que 1.000 quilos de cirera, estem parlant que... d'un valor de 3 a 5.000 euros. Llavors el valor és força alt.
1: I aquests robatoris s'han intensificat en els últims anys? S'han intensificat en aquesta campanya en concret? Ja fa anys que ho patiu?
8: No, en els últims anys. Vale. En els últims anys portem diversos robatoris i cada vegada ens trobem més que, bueno, el que t'he nombrat, que ens trobem que els pagesos... l'única solució que hi veiem és contractar vigilants de seguretat. Nosaltres, des del sindicat, sempre recomanem que tothom faci les denúncies pertinents als Mossos i que els Mossos incrementin les seves dotacions en aquests territoris on hi ha més afectacions. Uh-huh. Igual amb robatoris de cireres, com a robatoris de maquinària agrícola, com de magatzems. Nosaltres sempre, des del sindicat, diem que es facin les denúncies, si pot ser... in situ al lloc, que vinguin els Mossos a in situ als llocs on s'han fet aquests robatoris, i a partir d'aquí que els Mossos incrementen les seves dotacions de personal.
1: Perfecte. Pel que fa a l'Albercoc, una miqueta, com està anant i com pot acabar?
8: L'Albercoc, estem gairebé a l'equador de la campanya, també està resultant una campanya força atractiva, llavors, bueno, a esperar les liquidacions. Vull dir, és el record que les liquidacions se'ns diuen més tard de cada dels pagesos, però sembla una campanya força atractiva. El moment que força atractiva, parlem de força quilos, i després que les ventes estan marxant.
1: Val.
8: Sí, el mateix que ens trobem a fruita de pinyol, aquí tenim un hàndicap diferent ara mateix, s'està acabant la campanya Múrcia-Extremadura. Ara mateix és el moment que solapem campanyes, perquè aquí a Lleida portem una quinzena de dies i acollim, i allà baix de Múrcia-Extremadura està acabant la campanya. Llavors, al moment de solapar campanyes, mos suposa de cada mercat, mos suposa que pues, comença a sobrar gènere o... que la cosa està marxant, eh? Ara mateix està marxant bé, però els preus no són els que els de la campanya passada. Estem parlant d'uns preus de 30-50 cèntims per sota de la campanya passada. Bueno. Esperem que de cara a l'agost, que la campanya passada, per diversos motius, pels freds a nivell d'Europa o pel que pugui ser, perquè, o pel tema d'especulació, perquè molta gent va especular perquè els preus eren molt atractius i força alts, que no ens passi la campanya passada. Llavors esperem que a partir d'ara, que acaben les campanyes d'aquests dos territoris de l'estat espanyol que estan acabant, esperem que els preus puguin acabar pujant de cara a... el que és ara fins a final de campanya. És molt aviat per dir-ho, però bueno, estem esperant això, que a veure què passarà els propers 15 dies, que la producció s'ha concentrat tot al territori de Lleida i la Franja i Aragó. Llavors esperem que amb els voltants d'aquests 15 dies sapiguem com anirà la campanya encaminada.
1: Aquest final de campanya d'Albercoc, què podria passar perquè es perdés producció?
8: De producció única... De producció no se'n perdrà, vull dir, esperem... Ara mateix portem 3 pedregades aquest any, l'any passat vam tindre 19, esperem que aquesta campanya sigui una campanya més light, en aquest sentit, que no ens afecti les pedregades, que no ens afecti el fruit, i esperem que la campanya sigui una campanya normal. Vull dir, no, esperem que tot tiri on van.
1: Perfecte. I llavors, la resta de fruites que ens quedaven?
8: Estem parlant que ens queda pera, tornem a ensopegar amb la pera. És una espècie que no sé com acabarem d'encarrilar els pròxims anys. Pensem que tornem a pinxar amb moltes varietats, com pot ser Conference, Abate, Williams, Barrett, fins alguna Blanquilla i alguna Ercolini. Estem pinxant, vull dir, no sabem, hi ha un molt mal quallat. En general, llavors, no sé, esperem que els preus siguin més atractius, perquè la davallada de quilos hi serà, i ens trobem això, que veure què passarà. A part de la pera, tenim un problema que la retirada de matèries actives, ens trobem que hi ha diferents plagues, i això que cada vegada se'ns fa més difícil combatre-les, com pot ser l'opció de l'estemfilium, el foc bacterià, no estem trobant això, que no sabem com acabarà el tema de pera al territori de Lleida. En poma, la producció és una producció esperada, vull dir, una producció normal dels últims anys, i esperem que la campanya que s'empeixi cap a finals de juliol o agost sigui una campanya força bona.
1: Perfecte. I clar, això de la pera... Com s'hi està treballant per intentar mitigar-ho?
8: No, a veure, nosaltres ja hem fet diferents valoracions. També s'ha parlat amb l'IRTA. Com a mínim que l'IRTA hi posa mecanismes d'estudi i després, si veiem que amb aquests mecanismes que podem tirar endavant no ho aconseguim, nosaltres, el sindicat, demanem una reconversió varietal. No sé, pensem que tothom s'ha de guanyar la vida i si amb una espècie que fins ara és molt atractiva al territori de Lleida, que som un territori català que es fa més peres, a part i espanyol, ens decantem el que és Lleida i Rincón del Soto, que és a Rioja, i els altres territoris no són productors de pera. Llavors ens trobem això, vull dir, el foc bacterià ja afecta diferents territoris d'Europa. A Itàlia estan declinant no plantar més peres perquè tenen molt problema de foc bacterià. A Rioja, que és el Rincón del Soto, ens estem trobant amb els mateixos efectes, i aquí a Lleida aquest any ens ha sortit un munt de focos del que és foc bacterià, ens estem trobant que potser arribarem amb un 30 o un 40% de finques afectades. No sabem si això ho pararem en un any o dos, o no es podrà parar, perquè enguany ha sortit uns fagos que són per combatre aquestes bactèries. Llavors no sabem si acabarà funcionant o no. Però pensem això, que si hi ha un cultiu, que els propers anys se'n parlarà molt, perquè o acabarà desapareixent com en un territori europeu, o la gent no sabrà cap on encarrilar aquest sentit de fer peres. Vull dir, la pera cada vegada ens costarà més.
1: Això, a nivell de ciutadania, creus que se sap? És a dir, són prou conscients del que us està passant?
8: No som prou conscients. La gent se pensa que fer qualsevol fruit se fa amb un no-re, plantant un arbre, acabem fent fruits, però no és així, perquè ara mateix podríem parlar que aquest any parlem d'un increment d'un 20% dels costos de producció. Pensem que tenim tot el tema de de la guerra de l'Iran, que se'ns ha pujat un disbarat tant els fertilitzants com els gasolls, com tots els derivats de plàstics i que derivats del petroli, se'ns ha pujat un disbarat, se'ns ha pujat tot el transport, se'ns ha pujat tot el que deriva d'aquest control de guerres que no ens haurien d'afectar. Penseu que estem a un 20% de pujada de costa de producció. Si la gent fos prou conscient, pensa que enguany, quan arribarà al consumidor, no parlarem d'un 20%. Potser es parlarà de més, perquè penseu que els costos de producció nosaltres els contem fins que arriba la fruita a les càmeres. S'ha de distribuir...

0: i el pagès acaba desapareixent, pues bueno, mos portaran d'altra fruita de l'altre cantó de món, i bueno, també mos amiguem igual, però llavors que no es queixin si no té aquell sabor, perquè pensa que portar una fruita de molts quilòmetres de distància, collida al punt, no ho pot estar. A veure, la fruita té uns... Si la culls en perfectes condicions de sucre i això, té uns barems que no pot recórrer tant, no sé, una cirera mateix, al cap d'una setmana o dos dies ha d'estar consumida des del moment que es cull. Un pràssic, si ho vols collir amb les condicions de sucres i penetromies bones, pot estar 10-15 dies. Vull dir, llavors ens trobem amb això, que no, la gent no és prou conscient. I el que diem, vale, mengem ecològic. I ecològic, mengem sostenible, mengem tot el que vulguis. Jo ara mateix, si m'han de portar un coco de Brasil, sí, i em diuen que és ecològic o sostenible, quina sostenibilitat? Quan l'haurà fet, que haurà fet 20.000 quilòmetres, sí, haurà, sí, recorregut 20.000 quilòmetres, sí, o sí, més, quina sostenibilitat? Aquest pagès d'allà no mantindrà el territori.
1: Clar. Sí, sí. Doncs estarem pendents al llarg d'aquestes setmanes d'anar fent seguiment i actualització de com evoluciona la campanya de la fruita. Ho deixem aquí. Jaume Gardeny, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
1: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat on ens poden fer arribar totes aquelles qüestions que consideren que poden ser tractades en aquest espai. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve.

0: Arrela.
1: Ràdio Arenys.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum, Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
1: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera que Ábalos és culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig, tot i que el tribunal es proposa suspendre-hi la pena si compleix algunes condicions. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat avui d'un avançament electoral després d'aquesta condemna. Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
2: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
1: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez. Més temes, els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes al barri de Vista Alegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha condemnat l'agressió.
3: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: I s'ha trobat un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona. La troballa s'ha fet la passada nit entre les estacions de Sant Roc i Artigas, Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets. I arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals. Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones majors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé 2 mesos, la votació serà física.

0: l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 22 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Comencem endinsant-nos amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Agafarem un avió per anar fins les Illes Balears i també les Canàries a la vegada. Parlarem de la desaparició del Corriol Camanegre. Descobrirem llibres molt relacionats amb el nostre mar, amb els llibres mediterranis. Participarem a la Women's Champions Cup i acabarem el programa d'avui pescant en nanses. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els botonets, els comandaments tècnics, i a la Sílvia Garcia. Des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza, i l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem a Randa Mar.

0: les profunditats de l'actualitat.
1: Comencem el programa d'avui volant fins a Mallorca, però també passarem per les Illes Canàries. I és que volem parlar d'un projecte que uneix les Illes Balears i les Canàries, i on el protagonista és el mar. Es tracta d'Aliança i Custòdia Marina, i en coneixerem més detalls amb una de les seves membres. Aina, molt bona tarda.
2: Molt bones tardes, Marina, què tal?
1: Primer de tot, hem de dir que heu passat un cap de setmana mogut, no?, gravant en aigües de Puerto Colom.
2: Sí, efectivament, i a més hi havia bastant de vent de llevant, així que no poguérem fer aquesta sortida completa. Però bé, ens varen convidar a gravar un procés per un petit documental que està preparant Carme Verdaguer sobre l'accés a la mar, i varen participar encantades.
1: Uh-huh. Interessant això, accés a la mar. De què parlem quan parlem d'accés a la mar?
2: Bé, en el seu cas en concret, una mica tota la problemàtica dins del sector nàutic i privatització, però bé, això no sé exactament com ho tenen configurat, igual hi hauríeu de demanar, però nosaltres vàrem participar des de part de les comunitats locals, no?, que veuen cada vegada més restringida la seva participació.
1: Uh-huh. Molt bé, molt interessant tot això. Anem a parlar d'aliança. Com sorgeix aquesta aliança, ho dèiem al principi, entre les Illes Canàries i les Balears, d'alguna manera?
2: Sí, bé, ara que escoltàvem, fa il·lusió que hi hagi, com totes aquestes emissores a la costa catalana, no té una voluntat exclusiva d'illes, però sí que ha sorgit així, perquè hi havia diferents iniciatives de custòdia marina balears que feia temps que fan feina plegades i conegueren arrel d'una formació a l'EICIP, que és la xarxa de custòdia de territori balears, unes entitats canàries que feien coses similars. I a partir d'aquí se decideix proposar aquest projecte d'aliança d'entitats a les convocatòries del Ministeri de Dret Social, Consum i Agenda 2030, precisament per desenvolupar aquesta coordinació conjunta de les diferents iniciatives.
1: Uh-huh. De quin tipus d'iniciatives, perquè la gent se'n faci una idea, estem parlant?
2: Són iniciatives que normalment no és un projecte únic, sinó una part o una pota dels projectes que duen a terme diferents entitats de conservació marina, i són aquelles que intenten canalitzar o visibilitzar o articular la participació ciutadana dins la governança i la custòdia marina. És a dir, tot davant les problemàtiques hi ha com un interès o una preocupació social que el que s'està intentant fer és canalitzar-ho per convertir aquesta preocupació en una acció que tingui una incidència real en la millora dels ecosistemes litorals i marins.
1: Uh-huh. Vosaltres, la vostra tasca es centra sobretot en això, en ecosistemes litorals i marins.
2: Sí, de fet, des de l'Aliança el que s'intenta és canalitzar i ajudar totes aquestes iniciatives més locals, però que al final tenen problemàtiques similars, intentar agilitzar certs temes, sobretot en termes de formació, de fer una mica de pinya entre totes, no?, per poder ser més eficients i arribar més enllà.
1: Uh-huh. Has comentat que no és una aliança exclusiva entre illes, que s'ha donat així d'alguna manera, però per què creieu que és necessària aquesta aliança i que potser en un futur es faci més gran?
2: Bé, pensem que és interessant l'aliança, i per això se va pensar, perquè a l'hora de fer feina amb grups i massa social i ciutadania, les entitats necessitaven també formació, diguéssim, més en aquest sentit, de facilitació, de sociologia, gairebé, no? I una part de lo que s'intenta a través de la custòdia es poder cobrir això, i també cobrir com la custòdia del territori, que igual és un concepte molt més arrelat o més conegut, se pot aplicar en espais marins i també de cara a l'administració, no? Com poder fer feina i establir uns diàlegs per poder normalitzar aquesta participació ciutadana. I a les illes pensem que ha sorgit per un tema d'espai. Estan molt propers a la mà, és més evident la necessitat de fer alguna cosa.
1: Això t'anava a preguntar. Al final, les Illes Canàries són unes illes molt massificades que han fet manifestacions envers això. El mateix problema passa a les Illes Balears. No sé si la massificació en tot això és un problema per tots els nostres ecosistemes marins i litorals.
2: Clar, al final a la costa se concentra moltíssimes d'aquestes activitats, ja des de vivenda, turisme o altres activitats que tenen en joc tant a la platja com a mar. I encara que siguin costes diferents, la preocupació social o la evidència davant aquesta pressió damunt l'ecosistema, però també la pressió social, els recursos, els residus que genera tot això, posen molt més evidents els límits en un lloc com una illa. És molt més obvi, però penso que aquests petits projectes s'estan donant a diferents litorals i a diferents països, també, no? Fins i tot.
1: En quina situació, com definiries la situació actual de les costes o de les zones litorals, tant de les Canàries com de les Illes Balears?
2: Jo pensam que està, és una situació bastant fràgil, no? No és d'ultimàtum total, però sí que en algunes zones la complexitat de diferents problemàtiques que convergeixen en un lloc molt reduït, com pugui ser una cala o una badia, està duent els ecosistemes a un extrem d'urgència on la degradació és molt evident i se fa molt necessari establir uns límits i unes proteccions per poder donar solució a això.
1: Per tant, podem afirmar que és difícil preservar tota la costa en un moment de massificació turística, que al final estem parlant de Canàries o les Illes Balears, però aquí a la costa catalana, per exemple, el problema seria més o menys el mateix.
2: Efectivament, jo penso que el problema és, com deia abans, no neix aquesta aliança en els dos arxipèlags arrel d'aquesta feina prèvia, però estem en contacte fins i tot amb gent que fa feina a altres costes. I, clar, la massificació no ajuda. No, és un afegit a totes les problemàtiques ambientals globals que tenim que no permet a vegades davant de protecció hi ha altres interessos econòmics i a més, i fa molt més difícil poder establir certes limitacions o protecció.
1: Quines serien les principals problemàtiques?
2: En general s'està... Bueno, hi ha problemàtiques més globals, tipus canvi climàtic, canvis en les èpoques de pluges o de calor, episodis extrems com aquesta contada que tenen el seu efecte, i després a nivell local, sobretot fent feina amb iniciatives que estan a badies, on per una banda la pressió antròpica té uns efectes de contaminació, és a dir, ja sigui per residus sòlids com plàstics, com perquè al final quanta més gent hi ha més abocaments d'aigües, hi ha més pressió fora de física, diguéssim, dins d'una platja mateix, que al final tot això s'endú arena a casa i hi ha una pèrdua d'hàbitat, i també pressió de fondatges. Hi ha molts problemes per ordenar, diguéssim, el poc espai marítim davant la quantitat de barques i vaixells que transiten per les illes. A Canàries això igual seria una mica diferent, aquest tipus de, com és l'oceà Atlàntic, no, igual tenen una mica menys d'aquest tipus d'indústria, però la pressió hotelera és la mateixa. Després s'està fent molta feina amb pesca també, perquè hi ha certs problemes de sobrepesca, però també hi ha molts problemes de desconeixement del peix local, i pensant que és una cosa que s'ha de revertir. Així que, bueno, hi ha bastants fronts oberts.
1: El canvi climàtic també és un problema, entenc, i que afecta a les dues zones per igual, tot i que els problemes individuals siguin diferents.
2: Sí, com deia abans, hi ha coses més generals que el que fan és afegir una capa de complexitat a les casuístiques locals, no? És a dir, des de les conseqüències socials que puguin tenir aquests canvis que començam a experimentar de cada vegada més, i també els efectes que tenen els ecosistemes, que de rebot també té un efecte dins el panorama econòmic i social i ecològic, no? Perquè si tens un episodi de calentiment d'aigües i això du a que hi hagi moltes meduses o el que sigui, també té un efecte dins el turisme, dins la contaminació, dins els residus que se pugui generar, i clar, tot és una cadena, i va afegint un nivell d'actuació.
1: Abans ho comentàvem, no sé si podem definir que els vostres projectes d'alguna manera són diversos entre ells, però amb un mateix objectiu.
2: Sí, efectivament. A la mà que està com aquesta aliança de custòdia marina, al final, des de l'equip, el que se fa és coordinar diferents entitats que tenen feines més locals i tenen són projectes independents, però que estan enfocades en governança participativa d'espais litorals i marins, i el que intentem és ajudar-nos i trobar espais de diàleg per millorar la incidència que té cadascuna dins el seu àmbit d'actuació.
1: Uh-huh. En quins projectes ara us trobeu una mica treballant així, a grosso modo, per saber-ho?
2: Bé, l'Aliança ara mateix compta amb companyes de Canàries, a Gran Canària hi ha un fòrum participatiu a la platja de les Canteres, a Tenerife també hi ha Inoceana, i el mateix Cabildo de Tenerife, que seria com els governs que tenen diferents projectes en marxa, a Lanzarote, des de l'Ajuntament de Tías també s'està fent molta educació ambiental a Puerto del Carmen, Puerto. I després a Balears estan fent feina amb Salvam Sabadia de Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, uh-huh. Tenen problemes de contaminació i fan molt voluntariat en l'estiu, que ara començaran, de fet, amb temes de Posidònia, d'educació ambiental, també. A Mallorca, Xarxa Dragonera Blava, que pot ser l'iniciativa que té més temps, tenen uns grups de treball, s'organitzen en fòrums participatius i ja duen bastants anys i han aconseguit coses ben interessants, com fins i tot un canvi de normativa a la reserva marina de Dragonera en quant a velocitat d'embarcacions, que això ha estat un gran objectiu assolit que ens ha fet molta il·lusió a tots. Pollença, Badies de Pollença també fan molta activitat, molta incidència social amb educació, vigilància una mica de fondejos il·legals, temes de replantació de Posidònia. A Porto Colom també tenen aquest format de fòrum i altres petits projectes educatius i de replantació, i a Port de Soia també s'està començant i s'està fent feina amb reivindicar una reserva marina que du gairebé 20 anys en demanda i no acaba de ser declarada, i també temes de contaminació d'aigües i fondeig. Uh-huh. Ja, també sí. L'esport de Mó, també amb el Gop Menorca i Illa de l'Aire, també s'està fent feina.
1: Uh-huh. Ja per anar acabant, ens agradaria poder parlar més detalladament d'aquests projectes, però malauradament no tenim temps. Però per anar acabant, el que voldríem saber d'alguna manera és si l'objectiu més enllà de la conservació, la preservació i d'això que hem parlat també és una mica la difusió, que la gent en sigui conscient de tot això.
2: Sí, perquè s'ha vist que al final totes aquestes iniciatives que són com més des de la base social cap amunt tenen molta més acollida que no si venen unes normes imposades, per tant està molt bé i s'hauria d'assolir aquest objectiu que és 30% protegit i de més, però pensam que el coneixement i la participació i intervenció de les comunitats locals fa que aquestes estratègies siguin més efectives, perquè al final tens una comunitat conscienciada del valor d'aquests ecosistemes que se'ls senten seus, no? Són les seves platges, el seu mar, i al final seran els primers que respondran, que seran allà observant i detectant, informant o denunciant si fa falta, qualsevol problemàtica que puguin veure o que pugui servir.
1: Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per explicar-nos aquesta tarda el projecte, molt interessant, i de ben segur que tornarem a parlar algun altre dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me el bou i quan vulgueu.
1: Continuem a Arran de Mar, però ara no al fons marí. Aquí al programa n'hem parlat sovint de la importància i les dificultats de la protecció del control cama negra, aquesta petita au africana que cada any ve fins a Europa i en particular a Catalunya per fer les seves postes a la sorra de les nostres platges. Una au que no només és important en l'àmbit de la biodiversitat, sinó que a més compleix una important funció d'indicador de salut del nostre litoral. Tot i els esforços per protegir-lo, ara s'ha donat a conèixer la pitjor de les notícies a Vilanova i la Geltrú, Carla.
3: Bé, com dius, la pitjor de les notícies s'ha sabut avui, i és que tota la població de pollets i juvenils, fruit de la nidificació del corriol d'enguany a la platja de Vilanova, ha desaparegut per complet. Una desgràcia, la veritat, que ens té a molts de nosaltres en xoc. Però bé, per entendre què ha passat, hem pogut xerrar de nou amb en Xavi Elizondo, de La Fuixarda, que ens ha donat més detalls de quina és la magnitud de la tragèdia, quines n'han pogut ser les causes i què podem fer per intentar evitar que es torni a repetir.
4: A veure, ja t'havia explicat en entrevistes anteriors que teníem 8 parelles, 8 femelles reproductores a la platja. Això és una puntualització important, d'acord? Perquè de mascles hem tingut molt pocs. 3, 4, han anat fluctuant, vale? Perquè fa no gaire, a finals de maig, vam fer sense tot el litoral proper, vale? No hem publicat els resultats, els publicarem amb la resta d'entitats quan arribi el moment, però hem observat un fenomen curiós, que és que, tot i que s'ha mantingut respecte a l'any passat el número de femelles reproductores, hi ha hagut una disminució molt important de mascles, d'acord? I en 2 anys, l'indicador que ara tenim sobre la taula, portem 3 anys fent aquest cens, és que hem patit una reducció del 42% de la població adulta. I de femelles, un 25%. Del 2024 al 2025 no hi ha hagut reducció, s'ha mantingut, però sí que la població adulta ha baixat molt. Encara hem d'acabar de processar les dades, perquè abans sempre ho havíem fet en parelles, i ara estem veient que no té sentit parlar de parelles, hem de parlar de femelles reproductores, perquè estem veient aquest fenomen que és nou per nosaltres. Sempre havíem tingut una població més o menys equilibrada de mascles-femelles, i aquest any és una cosa nova que ens hem trobat. Vale? Llavors, com t'he explicat en entrevistes anteriors, la cura dels pollets recau amb dos progenitors, se la reparteixen, vale? I a partir normalment de la setmana 10 dies de vida és el mascle qui assumeix la cura. O sigui, aquí ja tenim un element distorsionador en quant a la capacitat de vigilar, de cuidar els pollets, vale? Bueno, nosaltres aquesta temporada ha nascut un total de 25 pollets a la platja, 21 de primeres postes i 4 ja de segones. Ara havíem començat les segones postes i teníem 2 pollets que tenien molt pocs dies de vida. Nascuts de 8 femelles reproductores, i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6, el 24%. Respecte a aquests 19 pollets perduts, hem anat perdent diversos pollets per diverses causes. Encara ho hem d'analitzar. I una qüestió que cal posar sobre la taula ja d'inici, davant mà, és que no hem observat nosaltres cap depredació directa, no hem vist. Simplement, en torns que hem fet a la platja, al torn de matí tens els polls a la platja i al torn de tarda ja no els tens. Intentes buscar una explicació, observem, fem moltes hores, però no hem aconseguit, tot i la quantitat d'hores que tenim a la platja, hi ha dies que tenim 4 o 5 hores de presència, no hem vist cap depredació. Però sí que hem observat una afluència molt important de gavians argentats a la platja, d'acord? I també desplaçaments i competència entre les parelles que hi tenim, per manca d'espai, per factors que poden o controlem, que poden tenir a veure amb la disponibilitat d'alimentació, coses que no controlem, anem observant. Però, per exemple, un dels 2 primers pollets dels 8 que perdem sobtadament, els hem perdut entre el 7 i l'11 de juny. No t'ho va veure la data exacta. En 5 dies perdem 8 pollets a la platja, els 8 pollets que teníem, a un ritme espectacular. I, a més, alguns tenien ja força dies de vida, que això també és una cosa que ens ha sobtat, perquè normalment som molt... Hem perdut un pollet de 23 dies, que això tampoc ens acaba de quadrar amb la depredació, però, bueno, nosaltres el que hem observat és una afluència molt gran de gavians. I també un desplaçament de, per exemple, una de les famílies a la zona de Campeig, una parella de garses que tenim al passeig marítim. Però el cas és que, el que et dic, en 5 dies hem perdut 8 pollets. L'any passat ens vam trobar una situació similar en les segones postes, molt més avançada la temporada, i vam perdre també molts pollets en poc temps. Nosaltres ho atribuïm, efectivament, a depredació. Però estem parlant d'un total de 19 pollets perduts. O sigui, hi ha 11 més que ja havien perdut amb anterioritat. D'aquests, més o menys a parts iguals, creiem que s'havien perdut per pressió humana, meitat, meitat, tot aproximat, perquè no hi havia depredadors. Havíem observat i estaven en zona amb absència de depredadors. Se'ls podia escapar a un depredador, però no hi havia gavians, d'acord? I hem tingut molts problemes amb les porteries que tenim ubicades al mig de la zona de nidificació, que hem demanat reiteradament que es clausuressin, i sí que agents rurals i l'Ajuntament les ha ficat tanques, ha ficat precintes, però ens hem trobat que cada dia hi havia gent que retirava els precintes i es posaven a jugar allà al futbol. Clar, un pollet d'aquests, una pilotada i s'ha acabat. I sí que l'única causa de mort de pollets que hem pogut constatar en les 6 temporades que portem a la platja són aplastaments. Aplastaments tant per vehicles, que en aquest cas no seria el cas, perquè una cosa que hem de dir és que s'ha fet un esforç molt important tant pel personal de socorrisme com pel personal de neteja de platges i el personal que ha fet el muntatge de les guinguetes amb la supervisió del personal tècnic de l'Ajuntament i també del personal informador de l'empresa climètica que té subcontratada l'Ajuntament per fer aquest servei. S'ha fet un esforç molt important perquè respectessin aquests protocols. Per tant, en cap cas atribuïm cap de les pèrdues a atropellament per vehicles. Però aixafats per acció humana, segur que sí. I, bueno, clar, ara estem en un moment de xoc, de molt d'impacte, perquè bueno, et compartia una miqueta les dades. Nosaltres avaluem l'èxit biològic o no d'una temporada en funció de diversos indicadors, ¿vale? Però poder els dos indicadors més rellevants per avaluar l'èxit d'una temporada serien, per una banda, la taxa de supervivència de pollets respecte als pollets nascuts, ¿vale? I enguany hem tingut no arriba un 29% de supervivència a les primeres postes. Ara publicarem les dades de primeres perquè tenim l'esperança de que les segones... tenim encara una parella a la platja, poder tornar alguna parella, ¿vale? S'ha detectat aparició de noves parelles a les obres de la tèrmica de Cubelles. Com que estem en contacte amb altres entitats, sospitem que algunes de les parelles que han perdut la posta a Vilanova, han perdut els pollets, han anat a les obres de la tèrmica de Cubelles a fer una reposició. Llavors, pensem que almenys dues d'aquestes parelles de les quatre que pensem han desaparegut de la platja, i continuo dient parelles perquè em surt parelles, però com et deia abans, no acaba de quadrar al 100%. Femelles reproductores s'han desplaçat a Cubelles i podria ser que siguin les que han nidificat allà, perquè parlant amb un GPEC, per exemple, ens diuen que no les tenien localitzades i de cop i volta han aparegut i ha coincidit amb el que ens ha passat aquí a Vilanova. Vale? Per tant, per una banda, la taxa de supervivència de pollets, que és tremendament baixa. En primeres postes, la més baixa que havíem tingut en la sèrie històrica era del 45% el 2024, i ara estem parlant d'un 29%. Per facis a la idea, és una debacle. Vale?
1: I el segon indicador... Perdona, Xavi, però tot això semblava que aquest any havia de ser, perquè jo he mirat els números, semblava que era el segon amb major quantitat d'ous posats, no?
4: Correcte, correcte, però, clar, els ous hem aconseguit protegir-los. Hem perdut 2 nius, ¿vale?, de primeres postes, però han fet reposició, han pogut fer un altre niu i hem tingut, de fet, rècord de postes, el que tu bé comentaves, i també rècord de pollets nascuts. Vull dir, hem tingut una població molt bona en aquest sentit. El que ens ha destrossat és aquesta pèrdua massiva de pollets.
1: Clar, perdona, que t'he tallat i m'estaves explicant el segon indicador. Perdona.
4: No et preocupis, faltaria més. El segon indicador, de fet són dos, seria el número de juvenils volanders, d'acord? Quan considerem que un pollet és juvenil volander? Doncs quan ha desenvolupat prou les plomes de vol, ja pot emprendre vols i és molt menys vulnerable que aquests pollets dels que parlàvem fins ara. Llavors, en quant a número de volanders de primeres postes, només n'hem tingut 6. Quan la xifra més baixa l'havíem tingut el 2022, que havien estat 7, que també va ser una temporada complicada, però sèrie històrica ja la veuràs. El 2021 vam tenir 15, per exemple, 2023 13... 6 és una xifra, és la més baixa que hem tingut mai. I clar, aquests juvenils són molt importants per mantenir la població. I després, quan parlem de juvenil, de volanders niu, és, aquest és un paràmetre que utilitza la comunitat científica per avaluar també el grau d'èxit d'una temporada. A la natura ens diu l'ornitòleg que ens assessora que el normal és en 0,55, és el valor estàndard que tenim, vale, de volanders per niu, i ens hem quedat amb un 0,60. És a dir, que estem en taxes de supervivència pràcticament idèntiques a la que ens trobaríem en un entorn absolutament salvatge, amb presència de depredadors, jo que sé, com al Delta de l'Ebre, que pots tenir guineus, que pots tenir xuriguers, o altres llocs com, per exemple, les salades de Sástago i Bujaraloz, que és un dels llocs on tenim nidificació de corriol camanegre en estat més salvatge aquí propers, i per tant, bueno, estem parlant d'una taxa de supervivència molt i molt baixa. Això en quant a indicadors. Després em preguntaves una miqueta. Clar, ara de cop i volta ens trobem amb una depredació massiva de 8 pollets, ¿vale? Però no hem de perdre la visió de tota la trajectòria que ens porta fins aquí. Abans m'ho comentaves i cal reflexionar sobre això. Vull dir, tot i que en aquest moment la pèrdua la podem atribuir, òbviament, a una depredació massiva, venim d'una trajectòria en què hem anat portant aquesta espècie al límit, al nostre litoral proper, i qualsevol esdeveniment com el que hem tingut ara, pues, pot portar pràcticament a l'extinció. Esperem que no, eh? Hem de ser positives i seguirem treballant. Ara tenim una parella de platja, haurem d'esperar a la temporada vinent a veure quantes parelles tornen, però és obvi que quan tu tens una població molt tensionada i molt reduïda, qualsevol impacte en forma això de depredació massiva, una malaltia o una manca d'aliment pel que sigui, no? Per una sequera, per un fenomen meteorològic, bueno, coses que poden passar, fins i tot pedregades han matat corriols en platges properes fa no gaire, doncs clar, fa que aquesta població es vegi abocada a una situació molt, molt límit.
1: Clar, i llavors amb tot això, que amb tots aquests números i totes aquestes dades, si tu em deies que ja havia començat, no, la segona aposta, alguns individus ja havien fet la segona aposta, tenint en compte que només queda una parella, no, que sabem que no són parelles, però un parell de corriols, entenc que la segona aposta també es dona per perduda ja?
4: Doncs si t'he de ser sincer, en un primer moment van desaparèixer absolutament tots els corriols de la platja. Ens vam trobar en un entorn absolutament distòpic en què no vam veure cap a la platja. I ens vam plantejar, vam tenir diversos torns, vam veure un mascle buscant pollets, perquè de vegades quan els perden els segueixen buscant. Quan hi ha la parella es poden anar tornant, però si només n'hi ha un, bueno, un drama realment. Intento relativitzar, però ho hem passat molt malament. I clar, el voluntariat ha dedicat moltíssimes hores, el personal tècnic també, i estem una miqueta en estat de xoc, no? Perquè una pèrdua així tan bèstia. I el que et comentava, vam arribar a no comptar ni un corriol a la platja. I ens havíem arribat a plantejar de tancar la temporada aquesta setmana. Jo mateix aquest matí he fet un torn de platja, he baixat amb el Vittorio Pedrocchi, que és el biòleg que ens assessora i que assessora també a l'Ajuntament, i afortunadament hem pogut veure aquesta parella. Aquesta parella ronda per la platja i l'anirem observant, l'anirem seguint. Però com bé dius, l'aposta, si ara mateix tenim només una parella, l'aposta és de 3 ous. Vull dir que com a mínim podríem arribar a tenir 3 volanders més i seguiríem en el pitjor registre sumant primera i segona aposta des de que fem seguiment de l'espècie a la platja. Vull dir, a no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeix una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica. Perquè, a més, com bé saps, ara la platja està absolutament massificada. I, de fet, ens hem trobat que aquesta parella va tornar a la platja la setmana passada i va estar preparant niu a Pasifa, diguéssim, al tancat que tenim més a llevant de la platja, ¿vale? Però aquesta setmana, aquest cap de setmana, coincidit que hem tingut la celebració de l'Arena Humboldt Tour a la platja. I, bueno, suposo que si heu tingut ocasió de baixar o heu vist com estava la platja, vull dir, centenars de persones en el muntatge de vehicles amunt i avall que no han entrat en la zona de nidificació per res, però que soroll continu, el xiulet dels vehicles en marxa enrere, continu en el, i superintens en la zona a desenes de metres on teníem el niu, la megafonia a tot volum, moltes carpes que s'han muntat fora de la zona autoritzada per a l'esdeveniment perquè estaven, diguéssim, a la banda de ponent de la passarel·la i allà no s'hi haurien d'haver instal·lat perquè això ja és zona protegida. L'esdeveniment s'havia de celebrar a la platjada d'Arró i no s'havia d'instal·lar res. En l'article publicarem alguna fotografia on es veu clarament les carpes que s'han muntat. L'any passat ens va passar igual. Clar, nosaltres insistim en el que diem sempre. No hem pogut parlar amb els curiosos per preguntar si es perdoneu perquè us heu desplaçat i no heu fet la nidificació passiva, que és el sector més segur de la platja perquè no hi tenim gavians argentats ni tenim la garsa per allà rondant. Si haguéssim pogut preguntar-los, nosaltres creiem que igual que considerem que la hipòtesi més probable de la pèrdua de pollets en altres sectors ha estat la depredació, en aquest cas hem provocat el desplaçament d'una nidificació d'una zona més o menys segura a una altra, perquè està molt més a nord ara de la platja, molt més a ponent, on la probabilitat de supervivència dels pollets serà molt més baixa. Va enviar fotos una voluntària que estava a la platja, el nivell de residus que va quedar allà de ampolla de plàstic i de tot tipus de residus, espectacular. L'any passat sabeu que vam tenir polèmica perquè ho vam denunciar fins i tot perquè van acabar els tanques de protecció. Aquest any no ha estat així. L'any passat hi havia més vent i van acabar molts residus allà, però la platja ha quedat plena de residus. I no entenem realment a què tipus d'esdeveniments que ens aporten a nosaltres, no? En general, a la població, realment són positius, ens estan ajudant a afrontar el gran tema que tenim sobre la taula, que és l'emergència climàtica, perquè és que és un tema que ens afecta a totes. I nosaltres veiem que seguim parlant d'ampliar aeroports, de la Catalunya dels 10 milions, com que d'alguna manera, i d'aquí aquí edificar l'Hortoll fins a l'últim metre quadrat, ara sembla que no, sembla que la cosa es frena, afortunadament, però construir 10.000 habitatges, vull dir, estem en una dinàmica negacionista del gran problema que tenim a sobre. Llavors, o realment comencem a canviar de manera dràstica i urgent, perquè els terminis cada cop són més curts, o realment tenim un problema molt greu. I aquí el Curriol, doncs, ens serveix com a bandera, no és una bandera molt humil, però ens serveix com a bandera per d'alguna manera, posar una petita lluita sobre la taula que ens aporti optimisme, no?, davant d'un escenari que de vegades ens pinten tan catastròfic. Per tant, nosaltres creiem que s'ha de seguir treballant, seguirem fent feina, però, bueno, com pots entendre, estem una miqueta ara mateix païnt, no?, el tràngol del cop que ens hem endut, perquè és moltíssima feina que de cop i volta sembla que s'ha esvaït.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Avui, a Llops de Mar, ens disposem a mirar la vela amb uns altres ulls, els d'un jutge de competició. El nostre protagonista és en Fabián Cianfagna, un jutge de regates que va a tota vela. La vora de
2: la mar. En aquests Llops de Mar ens posarem esportistes i sortirem a navegar, però ho farem d'una forma, podríem dir, ben peculiar. Ens disposem a conèixer un àrbitre de regates, però també un Llop de Mar que ha portat molts anys de carrera com a regatista. Ell és en Fabián Cianfagna, i així que som-hi, va, anem a navegar. Fabi, benvingut en aquest Llops de Mar.
3: Molt bona tarda, moltes gràcies.
2: Primer de tot, al mar també hi ha bar?
3: Hi ha bar? No, no tenim bar. Precisament aquesta és una de les coses que tenim una diferència molt gran. El tema de retransmetre a nivell televisiu és molt complicat al nostre esport, al nostre esport de la vela.
2: Ja hi entrarem una mica això, però deixa'm abans preguntar-te quelcom. Sempre aquest tipus d'entrevista, sempre ho comencem preguntant a l'entrevistat que què és per tu el mar, com ho definiries?
3: Home, ara mateix per mi definir què és per mi el mar ho és tot. És la meva vida, és la meva passió, és la meva professió, i òbviament sóc un enamorat del mar i crec que no seria capaç de viure molt lluny del mar. Més de 20 quilòmetres lluny del mar no sé si seria capaç de viure.
2: T'he presentat primer de tot aquí l'entrevista com a regatista, però volem saber on i com, quan comença la teva vinculació amb aquest món de la vela.
3: Mira, jo vaig començar a navegar amb 10 anyets. Jo sóc argentí, però vaig venir a l'any 89, porto aquí molts anys. I quan vaig arribar aquí em van donar la possibilitat d'aprendre l'esport de la vela, ja et dic, amb 10 anyets, i aquí vaig començar. De seguida em vaig enganxar molt i vaig començar navegant amb Optimist a fer algunes regates. El que passa és que vaig créixer molt ràpid. Vaig passar a 420, que vaig estar 10 anys navegant en 420. Campionats a nivell de Catalunya, a nivell nacional, a nivell internacional. I llavors vaig fer un petit salt a la classe olímpica 49. Aquí amb el meu company Toni Ribas. Doncs mira, vam estar 3 temporades fent tota una campanya olímpica. De fet, érem els tercers de l'equip preolímpic. I bueno, fer l'olímpic és molt complicat i bueno, vam quedar dintre de l'equip preolímpic, tot i que no vam aconseguir aquesta classificació. Però una experiència maquíssima que tornaria a repetir amb els ulls tancats.
2: Amb totes aquestes modalitats que m'has comentat ara, que em comentaves, amb quina et quedes? Quina és la que et porta a tu una millor sensació?
3: Home, a veure, a l'època del 420 la veritat és que va ser una època molt i molt maca a nivell dels companys i tot el que vaig viure. Però com a experiència maquíssima i inoblidable, el Fortiner, òbviament. És un tipus d'embarcació molt ràpida, molt àgil, molt extrema, i la veritat que el fet d'estar lluitant contra gent, medalles, campions del món, etcètera, home, la veritat és que va ser genial, inigualable, la veritat.
2: Ara ens comentaves que fins i tot havies estat gairebé a tocar el nivell olímpic, no? El nivell, el preolímpic, en aquest cas. Clar, aquí estem en terra on hi ha moltíssim nivell de regates, tant a Catalunya com a Espanya. Hi ha molt bon planter.
3: I tant que n'hi ha. Aquí, de fet, Espanya, Catalunya, sobretot, Catalunya hem tingut tinc molts companys i molts amics que són olímpics, inclús medallistes, i la veritat és que el nivell aquí sempre ha sigut molt alt. La Federació Catalana ha apostat molt, l'Espanyola també ha apostat molt. És veritat, també haig de dir, haig de fer una petita crítica, inclús, que és veritat que hi ha federacions com pot ser la francesa, pot ser la danesa, pot ser l'australiana, aposten d'una manera diferent i realment creen molts més llocs. Però, escolta'm, res a dir i a envejar el nivell, sobretot a nivell de nivell, de nivell de bo, a nivell... Primer, català, i segona, doncs, nacional.
2: I quan veus competicions com, per exemple, la que hem tingut fa poc, la Copa Amèrica, com tu prens això? Com la mires des de fora, com a espectador?
3: Bueno, a veure, el tema de la Copa Amèrica, aquí has tocat un tema, Sergi, bastant important, que tenim moltes crítiques. Aquesta Copa Amèrica d'ara no és la Copa Amèrica que nosaltres, els enamorats del mar, ens agrada més, perquè s'ha transformat molt en espectacle. És veritat que és molt espectacular, és molt maco de veure aquestes fórmules d'1 del mar i a les velocitats que van, però l'essència del Match Race, que és anar a buscar el tema de reglament al màxim i anar a penalitzar l'altra embarcació, això s'ha perdut una mica. Llavors, nosaltres els que ens dediquem més, doncs, sobretot a la part de jutges, de regata, bueno, per nosaltres s'ha perdut una mica. Maquíssim, i òbviament encantats que això pugui estar aquí a Barcelona i tan a prop, òbviament. Acostar tota la gent d'aquí, doncs una competició tan important ha sigut molt important per nosaltres, també. Però amb aquest punt de nostàlgia de lo que era la Copa Amèrica abans.
2: Mm-hmm. Arriba un moment, però, que tu, Fabián, et poses a fer de jutge, que estaves comentant ara, no? Per què passes d'escenari o per què canvies de cadira en aquest cas, i com ha estat una miqueta la teva trajectòria com a jutge de regates?
3: Sí, això, òbviament, després de l'època del 49er, bueno, hi ha una mica de parón en aquí, perquè la veritat és que va ser una època molt intensa, i, bueno, ja et vas ficant dintre del que és més l'organització de les regates. Comences fent de balisador, també d'oficial de regates. I el tema de jury és un tema de que a nivell de reglament jo crec que és una part molt maca i molt interessant. És complexa, també. I t'hi vas ficant, no?, una mica amb això. Aprofites perquè segueixes dintre del món de la competició, des d'un altre punt, des de l'altre, des de l'organització, no tant com a regatista, però sí que havent estat regatista. Llavors és una manera, bueno, molt maca i molt saludable també, doncs, d'estar allà, no?, a la competició. Òbviament, a més, aquest fet i aquest pas el que fa és que entenguis i puguis veure les regates des d'un altre punt de vista. Uh-huh. Des d'aquest punt de vista on tu aprens molt més. Jo sempre dic que ara, siguent jutge, seria molt millor regatista ara que el que era abans. Per què? Perquè tinc molts més coneixements, sobretot a nivell del reglament i de com funciona una regata des de dintre, no només com a regatista, sinó com a organitzador, no? I què és el que es té en compte, què és el que mira un jutge, què és el que mira un oficial de regata, com es munta una boia, i tot això, doncs, et dona un avantatge. Si ara tornés a competir a un alt nivell, em donaria un avantatge, jo crec que significativa, versus el que era regatista en aquella època.
2: Com em resumiries la teva feina? Què és ben bé el que fa un jutge de regates?
3: El jutge de regates el que fa és... té una doble funció, o una triple funció, diguéssim. Primer és revisar tot el que és a nivell de documentació, de la documentació que regeix la regata, el que serien els anuncis, les instruccions de regata, que estigui tot correcte al nostre reglament, el reglament de regates, de vela. I després hi ha una funció, bàsicament al mar, que seria més d'àrbitre, de vigilar que hi ha unes certes regles que prohibeixen uns certs moviments. Llavors estàs controlant una mica el regatista que no facin aquests moviments, no? Aquestes, bueno, accions prohibides, i penalitzar-les quan es detecta, perquè aquestes accions el que fan és treure un avantatge que no és la reglamentària. I després hi ha una tercera fase, i és que quan hi ha una protesta, i quan hi ha alguna cosa que entre barcos, doncs, s'ha trencat una regla de més, doncs nosaltres fem com si fos un judici i veiem què ha passat, i ens fem segons el reglament, doncs fer un veredicte i dir si realment qui tenia la culpa, no tenia la culpa, o no es pot decidir, o que no hi ha ningú que ha infringit cap regla.
2: Des de fora la barrera ens fa la sensació que la vela és una competició bastant sana. És així o hi ha molts piques entre regatistes?
3: La veritat és que haig de dir que la vela en si, per mi, jo des de viure-la des de l'època inclús com a regatista, per mi hi ha com dos parts. Una part que és la part de terra, quan estem a terra, que hi ha sempre molt bona amistat, hi ha molta camaraderia entre tothom, vull dir, sempre hi ha molt bon rotllo. Però un cop surts de l'aigua, jo sempre dic que ens posem el ganivet a la boca. Anem a tope i un metro és un metro i no es regala a ningú. Llavors, tots estem lluitant per fer-ho el millor possible i la veritat és que aquest pique, que és un pique jo crec que a més n'és molt sa, fa que el nivell sempre vagi pujant.
2: Abans ho deies, on has parlat una mica o al començament d'aquesta conversa ens ho deies. Clar, des de fora no és molt fàcil de seguir la competició de la vela. Un espectador neutral que ho miri des de la televisió o des d'un passeig marítim, hi ha moltes vegades que es perd o no sap interpretar directament com va el tema.
3: Sí, malauradament aquest crec que és el hàndicap més gran que tenim en el nostre esport. Retransmetre una regata, i menys si no tenim uns coneixements mínims, és molt complicat. Retransmetre-la per televisió és complicat perquè aquí necessites... Avui en dia és una mica més fàcil a nivell dels drons, però necessitaves un helicòpter. A nivell de les barques, anar fent el seguiment, necessites moltes càmeres perquè tenim una àrea molt grossa, i a més en un medi en el qual és totalment que es va movent en tot moment, no? Llavors, captar aquestes imatges és molt complicat. I ja no diguem des de el que deies tu, des d'un passeig, des d'un espigó, poder veure i entendre què és el que està passant, és, la veritat és que és bastant complicat. És bastant complicat. És el hàndicap més gran que tenim versus a altres esports per poder arribar i poder arribar al gran públic, diguéssim, no?
2: Clar, suposo que a nivell de regates tu deus haver voltat per, no sé, per tot el món. On t'han portat a tu les regates?
3: Mira, a nivell d'Europa jo crec que hi ha molts pocs llocs on no hi he estat. I fora de lo que és Europa, he estat a Amèrica i he estat a Àsia. Aquests són els llocs on hem estat. La veritat és que quan vas de regata molta gent diu: oh, però que bé, no?, que has estat aquí, has estat allà, i dius, sí, és veritat, hi he estat, però és veritat que com que vas per una cosa tan concreta, de vegades no surts del port i no veus més que allò que l'aeroport i el port, malauradament.
2: Sí, sí, i al llarg de l'any tens el calendari molt apretat, tu, Fabi, o com, o us deixen una miqueta de marge entre regata i regata per agarrar una mica d'aire?
3: Mira, hi ha mesos i mesos. Ara entrem en una època des de Setmana Santa fins al que és l'estiu que sol haver-hi estar bastant atapeït. Més l'època nadalenca tenim una mica més d'espai i va molt en funció. O sigui, a nivell de regates entre nacionals, internacionals i sobretot les territorials d'aquí nostres, s'atapeix bastant. Queda algun cap de setmana per poder respirar i poder gaudir també nosaltres del mar i del nostre temps lliure, la veritat.
2: Ara tu del mar no et desenganxes, perquè crec que el teu dia a dia també està en una base marítima.
3: Sí, correcte. De fet, jo ara em dedico a el que és lloguer d'embarcacions de motor, que és una cosa que, bueno, segueix relacionada amb el mar. Per tant, com et deia al principi, no puc estar lluny del mar. Sigui com sigui, haig de ser-hi. I el meu dia a dia és estar entre embarcacions i llogant embarcacions per acostar, sobretot això, al mar, a tothom.
2: Una reflexió final, ara que parles d'això. Com ho hem de fer per acostar la vela a la gent? Perquè, clar, sempre hi ha hagut la visió d'aquest esport, a part d'elitista, entre cometes, que no sé si s'ha donat aquesta imatge o realment fins fa pocs anys era així, però que hi ha una certa distància, no?, entre la gent normal, l'esportista. Clar, el futbol, encara que siguem una pilota de paper de plata, al pati del col·le tothom juga a futbol. Com ho hem de fer per acostar aquest esport a la plebe, em podríem dir, o a la gent en general?
3: És molt bona reflexió i és una molt bona pregunta, Sergi. La veritat és que sí que és veritat que antigament i sempre ha lligat molt a una part molt elitista.

0: que demanés informació a tots els companys que són maquíssims i són uns grans professionals, perquè no se'n penediran del fet de provar-ho, sortir, poder fer una classe, poder gaudir, sobretot de la vela. Hi ha mil maneres de gaudir el mar, però per mi la vela és la millor, aprofitant els medis naturals i, a més, amb una màquina totalment ecològica. Per tant, és, crec que és de les millors maneres que es pot gaudir el mar. Per tant, és un tema... De vegades tenim un problema... Això, no? Aquest punt de creença a nivell d'elitisme, tenim el problema de que ens és difícil retransmetre-ho, però alhora, torno a dir, és un esport que és molt assequible a nivell de poder practicar-ho. Mm-hmm. Practicar-ho des d'agafar un abonament per poder navegar, des de fer un curs, des d'aprendre. Es pot aprendre d'una manera molt didàctica, també. Vull dir, pots fer un curs i després tu pots evolucionar sortint a navegar. Per tant, crec que hauríem de fer una crida una mica a tothom, poder fer una crida de que realment la gent es pugui acostar en un club, demanar informació i ho pugui provar.
1: Fabi, moltíssimes gràcies per ser-hi aquí a la Randa Mar, per descobrir-nos una mica la teva feina com a jutge de regates i acostar aquest esport a la gent. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.

així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Marta!
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva.

0: o bé entra al web balneari-titus.com.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui és el dia àlgid de la onada de calor, es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida o a la Catalunya central. Les nits tropicals poden causar un fort impacte a la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit. Instal·lar cortines fosques contra finestres exteriors i millorar l'aïllament. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
2: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Una onada de calor que coincideix amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector i ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat, ha dit a l'hora de fixar les restriccions pel risc d'incendis.
3: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a la reunió, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre ha anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
1: I a Manresa, el govern treballa en un nou edifici de Barnahus, un centre per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual. Cobrirà les portes a finals d'any al barri de la Sagrada Família. Ja n'hi ha un de provisional a la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 400 joves de la Catalunya central. Tot plegat s'està fent amb una inversió d'1,4 milions d'euros. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat algunes empreses a tancar uns dies per la impossibilitat de treballar. Hi ha comerços, bars, restaurants que no poden funcionar i d'altres que ho fan amb les molèsties que suposa tenir desenes de mosques envoltant el treballador. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric i que tenia uns palets infectats de mosques. Amb el pas dels dies i amb la pujada de la calor s'han anat reproduint i escampant-se per tot el poble. El consistori ha obert un expedient administratiu a aquesta empresa per la situació que s'ha generat.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on llegirem amb la nostra secció de llibres mediterranis. Després participarem a la Women's Champions Cup, descobrirem exactament què és això i acabarem el programa d'avui sortint a pescar, però amb nanses. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Un dilluns al mes ens toca anar a llegir vora el mar amb la nostra secció de llibres mediterranis. Què ens preparen des de Ràdio L'Escala, Sergi?
2: Doncs sí, Marina, toquen avui llibres. Llibres mediterranis, ens anem endinsant aquesta literatura que té el mar com a referència, i ho fem sempre amb la nostra companya més literada, més llegida, de la redacció de Ràdio L'Escala, l'Ona Vilà. Ona, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Aviam, llibres mediterranis. Avui crec que ens toca de prop.
3: Avui ens toca de prop perquè avui ja és l'últim llibres mediterranis de la temporada i acabarem tal com vam començar. Vam començar amb una història que passava a casa nostra, a les nostres costes, i per això també ho fem. Tornem a casa i tornem concretament a l'escala.
2: Rodamón i torna a l'escala.
3: Exacte. Però si l'altra vegada, recordeu que vam començar amb Vent de Grop i era el poble de l'escala, però tenia un nom fictici, es deia La Cala, avui no. Avui ja es diu obertament que és l'escala. Vull dir, el nom del poble a la novel·la és l'escala i surten molts escenaris emblemàtics del municipi que ja n'anirem parlant. La història que us porto és La Foradada, de l'escriptora mataronina Llum Saumell. És una novel·la negra, és curta i és intensa, i per tant això vol dir que és fantàstica per llegir a l'estiu a la platja, perquè amb un parell d'horetes està llegida.
2: Fantàstic.
3: Vull dir que sí, és una novel·la d'aquelles d'anar-se a escarxofar una estoneta quan no fa sol, i si no, amb molta crema solar.
2: Ah, exacte. Aviam, qui diu a la platja, si la platja fa molta calor, en un aire condicionat, després de la migdiada, també genial.
3: Exacte, en un refugi climàtic, també us el podeu llegir.
2: Ara vas bé. Com, de què va, Ona?
3: Doncs som-hi, anem una mica. Com ja hem dit, és una novel·la negra i, per tant, comença amb un mort, que és un cadàver que està suspès entre els penya-segats de la zona de l'illa Mateua. Ara bé, clar, és un crim, és un suïcidi, d'això d'entrada no se sap. El mort és un home que es fa dir Kepa, que és provinent del País Basc i està establert a l'escala des de fa ja alguns anys, i el cadàver el troba en Narcís, que és un agent cívic del municipi, una mena de guàrdia urbà, però que no és ben bé. I llavors, a partir d'aquí, comença una investigació que portaran dos agents de la comissaria local, que són la Rossi i en Garrido.
2: D'acord.
3: Però el misteri que envolta aquest crim va molt més enllà d'aquesta mort, perquè resulta que el dia que troben el cadàver desapareix o fuig, perquè hi ha qui l'ha vist marxar en cotxe cap al nord, és a dir, cap a Figueres i després cap a França, la qui era la parella d'en Kepa, la Laura. Per tant, aquí ens apareix una possible sospitosa. Però clar, tot està carregat d'incògnites, no? Perquè podria ser que hagués fugit perquè és ella l'assassina, però també podria ser que hagués fugit perquè es volia separar i que no sigui ella qui l'ha matat. De fet, alguns veïns afirmen que en Kepa i la Laura últimament tenien una mica de mala relació. Però a mesura que avança el llibre, a part de la Laura, ens van apareixent dins de l'equació altres sospitosos. Tenim la Neus i en Lluc, que són els veïns del poble i amics de la Laura. Tenim l'Olivet, que és un vell pintor. Tenim una senyora que és molt curiosa, que arriba al poble presentant-se com a turista holandesa i és tan tafanera que, com qui no vol la cosa, va ficant el nas en tot aquest assumpte.
2: Ai, les holandeses que fiquen el tafaneres.
3: Exacte, perquè l'escala n'hi ha,
2: Sí.
3: I ara bé, com a lectors anem sabent que aquesta dona no és realment una turista, sinó que és una companya de feina del mort. D'en Kepa. I clar, i a què es dediquen aquest parell? Perquè això és molt important per la història.
2: Sí, es deuen dedicar allà al País Basc, no? Perquè deuen...
3: Sí, es dediquen...
2: Treballar a Euskadi.
3: Exacte, tenen una feina allà al País Basc i són aquesta dona, la Vicky, que és la que es fa passar per turista holandès, en Kepa, i un tercer personatge que assassinen al segon capítol, per tant, ja pràcticament ens el trobem mort.
2: Dos morts,
3: sí. Doncs tots aquests tres es dediquen a ser sicaris. És a dir, assassinen persones per encàrrec i reben a canvi una suma de diners considerable. Per tant, això amplia moltíssim, no, les perspectives de qui pot haver matat en Kepa, perquè clar, podria ser algú ressentit, no, per un altre crim comès, podria ser algú de l'empresa, que és el nom amb què anomenen la gent que els hi fa aquests encàrrecs als sicaris. O, clar, aquí s'amplia moltíssim. Llavors, a més, és que a més de ser sicaris, en Kepa i l'altre home, que hem dit que estava mort, que es diu 6D2, s'havien ficat en un embolic molt gros, violant moltes dones.
2: Ui, això...
3: Això comença, sí, a ser molt fos tot plegat.
2: Sí.
3: Per tant, la bola, veieu, es va fer molt grossa i hi ha moltes coses tèrboles per aquí mig.
2: Ara t'anava a dir, és perillós pels locals llegir novel·les que s'ambientin en paisatges locals, perquè és allò que no passes amb els mateixos ulls per aquests llocs després d'haver llegit els llibres.
3: Exacte, ara quan aneu a passejar per les planasses vigilareu, no us trobeu un cadàver, eh?
2: Exacte, eh? A veure, hi ha diverses novel·les. Aquí ens han matat gent a les planasses. Una altra novel·la ens ha matat gent a la Mar de Manassa, davant de casa meva, de la Mar Negra. I jo he anat tanto, eh? A part, si trobes un mort allò al costat de casa, no fa molta gràcia.
3: No fa molta gràcia.
2: Va.
3: I pues, seguim. Aquí hem portat avui el llibre aquest perquè, a veure, no és que el mar tingui un paper molt rellevant, però sí que és molt important durant tot el relat, no? Perquè es reivindica el mar com a identitat. En el sentit que la Laura, hi ha moments de la història que viu a Siena, que és una ciutat italiana que no té mar, i apareix aquesta idea de que ella troba a faltar el mar, no? Això que li passa sovint a la gent de costa, que quan se'n van lluny del mar és com, jo no puc viure sense veure el mar.
2: Si anem a muntanya, allà a les valls aquelles ens ofeguem.
3: Per això. Doncs aquí es nota, no? El paper que té el mar és aquest, un sentiment d'identitat, de som gent de costa i som gent de mar. Però la identitat mediterrània sobretot es veu amb el poble on passa la història, no? Amb aquest escenari que ja hem dit que és l'Escala. A més, el cadàver ens apareix, com dèiem, els penya-segats a les planasses, per tant, ben arran de mar. I en aquest sentit hi apareixen moltes localitzacions reals i molts topònims de la zona. Ens apareix, per exemple, la Cala del Salpaig, l'Illa Mateua, la Roca del Portitxol, que és aquella roca en forma d'arc foradada per sota, sí, que tenim a les platges del Camí d'Empúries. I a part de les localitzacions naturals, també hi apareixen elements arquitectònics o urbans, no?, que els escalencs i els habituals de l'Escala pues, coneixem segur. Per exemple, un dels escenaris recurrents de la novel·la és la cuina d'un hostal, que està situat a peu de platja.
2: A Cal Gambo, no?
3: Exacte, Cal Gambo, sí. Per tant, segurament està inspirat en aquest Cal Gambo. No es diu així a la novel·la, té un altre nom. O altres localitzacions tenim, per exemple, el cementiri Mariner. I ens hi apareix també la tomba de l'escriptora Víctor Català, Caterina Albert, que realment està enterrada allà.
2: Sí.
3: Aquesta tomba s'esmenta i s'esmenta també un panell informatiu que hi ha just a la porta, que parla en honor de l'escriptora. Aquest cartell també és real i a la novel·la també apareix. I a més, això és curiós perquè es respecta a la localització del cementiri, perquè es comenta que la comissaria de la policia és allà al costat, i realment és així.
2: És allà al costat.
3: La comissaria està darrere del cementiri.
2: Hi ha cementiri, comissaria i cap.
3: Exacte, una combinació curiosa també.
2: Una combinació
3: també.
2: Curiosa, eh?
3: Per tant, a nivell d'ambientació, podríem dir que és un relat molt, molt, molt fidel al paisatge escalenc.
2: Oh, i tant.
3: I a part de l'Escala, la novel·la també transcorre en altres dos escenaris, que són Bilbao, el País Basc, i Siena, Itàlia.
2: Siena em va resultar familiar, perquè hi ha una carrera ciclista, saps que m'agraden molt les bicis, que acaba a Siena, als carrers empinats de Siena fins a la plaça central de Siena, l'Estrada Bianche. I quan llegia el llibre, perquè l'he llegit, també em vaig fer la imatge mental d'aquells carrers de Siena entrant les pujades, entrant a la plaça. Vull dir, per qui hagi vist això, també aquest llibre també li transportarà.
3: Per tant, podem dir que no només és un relat fidel de l'Escala, sinó que és un relat fidel de totes les poblacions,
2: sí,
3: tant de Bilbao com de Siena. Això està clar. I a part de les localitzacions, el llibre també recull episodis reals importants de l'Escala, com per exemple el despreniment de la Roca del Salpaig, situada a la Cala del Salpaig, que es va desprendre durant el temporal Glòria.
2: Oh,
3: això el llibre ho diu.
2: Sí, jo
3: no ho sabia, ho vaig aprendre llegint el llibre.
2: Ua, veus?
3: I sempre s'aprenen coses. Pels qui no ho sàpiguen, era aquella roca tan característica que tenia l'Escala així en forma de bota.
2: De sabata, sí.
3: Sí, exacte.
2: De
3: i si deixem els escenaris i la història, ens anem a fixar una mica com està construïda aquesta història, que això sempre ens agrada, podem dir que és una novel·la polièdrica, que això vol dir que el relat es construeix a partir de capítols curts escrits des de diferents perspectives. I podríem dir que està fet a l'estil mosaic, perquè els capítols són fragments sueltos de la vida dels personatges els dies posteriors a la troballa del cadàver, i aquests petits fragments de la vida de cada un, no?, van conformant el relat mentre anem descobrint què saben i què no saben aquests personatges, o què han fet i què no han fet. Llavors, per poder construir tota aquesta arquitectura narrativa, és molt important la veu que utilitza l'autora, que utilitza sempre un narrador extern, excepte en els capítols en què apareix la Laura, que és que era la parella d'en Kepa, que ha fugit. Llavors, quan apareix la Laura, sempre utilitza el narrador intern, la primera persona al singular, i qui és aquesta primera persona és la Laura. Llavors, això el que fa és que ens apropa a aquest personatge, no? Empatitzem molt més amb la Laura que amb la resta de personatges, perquè hi ha aquesta primera persona.
2: Exacte.
3: I això és perquè al final la Laura no deixa de ser una peça clau, no?, en tot aquest entramat, perquè, com dèiem, és la parella del cadàver i, a més, desapareix o fuig, no?, el dia que es troba aquest cadàver. I llavors, un altre element curiós de la novel·la, que pot passar desapercebut, és que la majoria dels finals de capítol i dels inicis del següent estan lligats. Això vol dir que un capítol, per exemple, acaba amb la Rossi, que és la policia, que es mareja després d'una trucada telefònica, i el capítol següent comença amb una amiga de la Laura que es desperta mig marejada. Mm. O sigui, tenim com a fil conductor aquest mareig, però que és totalment diferent i per motius diferents.
2: Connexions entre personatges per un mateix cosa, no? Però...
3: Exacte, o sigui, les dues estan marejades, però el mareig és per motius completament diferents. O un altre exemple, un capítol acaba amb la Laura pensant que potser l'empresa, que és la gent aquesta que fa els encàrrecs dels sicaris, l'està buscant, i el capítol següent comença amb la Vicky, la sicària, que està buscant amb les palpentes. Per tant, tenim aquest buscar, no? La Laura pensa que amb ella la busquen i la Vicky busca un llum a les palpentes. Són dos buscars completament diferents, però que ens uneixen els dos capítols.
2: Ara que hem deixat amb la mena els llavis els oients de la Randa Mar, explica'ns una miqueta qui és Llum Saumell i quina és la seva trajectòria com a escriptora.
3: Doncs som-hi. L'autora, la Llum Saumell, és periodista, és nascuda a Martorell, però ha viscut entre aquesta ciutat i Bilbao. Per això no és estrany, no, que un dels escenaris de la novel·la sigui aquesta ciutat basca. Uh-huh. La Foradada no és la seva única obra, sinó que n'ha escrit d'altres, com Este libro de la portada verde i Desbarrando. I ha guanyat diversos concursos de relats i poesia, tant a Bilbao com a Martorell, i un dels premis precisament el va guanyar amb la novel·la que comentem avui, que és La Foradada, que va ser mereixedora del 46è Premi Vila de Martorell del 2021. I actualment Saumell s'ha especialitzat en lectura fàcil i es dedica a redactar i adaptar textos a aquest format. Lectura fàcil és una lectura més simplificada perquè sigui accessible per tothom.
2: Fantàstic.
3: I com a punt final, per anar acabant, Sergi, si et sembla, doncs La Foradada no s'ha quedat només al paper, sinó que s'han fet dues adaptacions radiofòniques, que això aquí a la ràdio ens encanta.
2: Sí, ens encanta molt.
3: Per una banda, de fet, va ser Ràdio L'Escala, la nostra emissora, que va adaptar els tres primers capítols d'aquesta novel·la l'any 2023 amb motiu de la cinquena edició de la Vila del Llibre, i que si algú hi té interès els pot trobar encara, l'estan penjats a la pàgina web radiolescala.cat. I per altra banda, Ràdio Martorell va fer una adaptació radiofònica de tota la novel·la sencera l'any 2025, i aquest Nadal, aquest últim Nadal que hem passat, la xarxa de comunicació local la va distribuir per una bona colla d'emissores d'arreu de Catalunya. Ara bé, jo aquesta adaptació no l'he trobat per internet. Vull dir que si algú té més paciència i la vol buscar,
2: vol
3: potser
2: trobar,
3: la troba.
2: O que reclami Ràdio Martorell.
3: Exacte, una trucada a Ràdio Martorell i
2: escolta,
3: la tenim.
2: Pengeu la novel·la a la vostra web. Molt interessant, Ona. Tota aquesta novel·la, la novel·la... Ara que hi ha molta afició també per la novel·la negra i el trucar... Hi ha afició pel true crime, però també per la novel·la negra, adaptada en escenaris coneguts, que això també ho apropa més a la gent, no? Ho apropa més al lector, i amb aquest vessant també, que m'agrada molt, aquest vessant radiofònic de la radionovel·la, adaptar-la aquí a la ràdio.
3: Doncs gràcies, Sergi. Molt contenta d'haver fet aquesta temporada de Llibres Mediterranis amb vosaltres.
2: Moltes gràcies a tu per portar-nos la literatura arran de mar. Mercès.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per parlar d'un dels esdeveniments del cap de setmana al territori, la Women's Champions Cup, un torneig que ha reunit desenes d'equips i centenars de jugadors, i per això la companya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb Fran Carratalà, director del torneig. Cel.
4: Sí, Marina, anem a parlar amb Fran Carratalà, director de la Women's Champions Cup, per fer balanç del torneig que s'ha jugat este cap de setmana. Fran, benvingut a Arran de Mar.
5: Moltes gràcies, Cel. Bon dia a tu i a tota l'audiència de DeltaRadio.cat.
4: Moltes gràcies, Fran. Primer de tot, quin balanç n'hi fas d'esta edició, d'esta cinquena edició de la Women's Champions Cup?
5: Bueno, el balanç és molt positiu. És un balanç històric. Al final han sigut 72 equips, 857 jugadores. La veritat és que molt bé. Han fet uns rècords espectaculars. Van fer 9 categories. Molta afluència de públic als camps. En Roquetes van fer el debut del futbol 11, també. I, bueno, i que per segon any consecutiu, en format d'un dia exclusiu de futbol femení, som el torneig líder a Catalunya. Per tant, crec que és un motiu de satisfacció i un gran premi al treball, no només d'enguany, sinó també de tots els 5 anys de vida que tenim.
4: Uh-huh. I tant que sí, Fran. Pues la més sincera enhorabona des d'aquí. Explica'm-nos quin ambient s'han viscut este cap de setmana, no, a les diverses seus del torneig.
5: bueno, s'ha viscut un ambient de que hi havia molta gent, molt de públic, pares, aficionats al món del futbol. S'ha viscut pels dies de, al final té molta passió, de que al final tots volen guanyar la seva categoria respectiva, no? I bé, jo crec que ha sigut un ambient bastant fet, bastant bo. Destaco també que teniu bastanta deportivitat, no ha hagut ninguna pelea, ninguna discussió entre pares, tampoc. Ha sigut prou, en aquest aspecte ha sigut prou tranquil. A nivell de lesions, només n'hi ha hagut 3 i han sigut lleus, per la quantitat de gent que ha vingut. Hauria pogut passar que haguessin hagut més, no? Per sort que haguessin 3 lesions en tantes jugadores i que siguin pues, algunes 15 i coses minudes, pues, també és una altra cosa que ens ha anat bé.
4: Mm-hmm. Si et sembla, passem a comentar els resultats, perquè al final, vulgues o no, els tornejos sempre... Bueno, hi ha un en este cas, unes guanyadores, no? Al final, l'àmbit deportiu és molt important, no? I, però al final, el que sigui competició també crida l'atenció.
5: Sí. Com hem dit, 9 categories, vam tindre 7 categories de futbol 7 i 2 de futbol 11. En la categoria Benjamí va guanyar l'AP Academy contra el Tortosa Ebre. Després, en la categoria de Vi va ser una fase de grups que va guanyar el 90 minuts, l'Acadèmia Ebrenca 90 minuts. Després, en la categoria de l'iniciació, va guanyar la final l'Sporting Gavà i guanyar 2-0 al Catalonia, en aquesta final. Després vam tindre la infantil d'iniciació que va guanyar el Benicarló, i una fase de grups. La infantil normal la va guanyar l'AP Academy contra el San Lorenzo de Castellón, que va guanyar 3-0. En cadet de futbol 7, la final que vam viure ahir, l'última final, va ser entre el San Lorenzo de Castellón i l'Alcañiz, on l'Alcañiz va guanyar també per 3-0. I després vam tindre la final en amateur també va ser el Roquetén, que va guanyar, que era una fase de grups. I després, en les categories de futbol 11, la final, per exemple, de juvenil, intercomarcal 0, San Lorenzo Terrassa 1, va ser l'equip guanyador, San Lorenzo Terrassa. I després el Benicarló va guanyar la seva respectiva final, 3-4-1 de cadet de futbol 11. Uh-huh. Van ser els guanyadors d'aquesta edició. 9 guanyadors que s'afegeixen als 18 guanyadors que vam tindre en les 4 edicions anteriors. Això vol dir que nosaltres en 5 anys ja hem donat 27 copes de campió. Ja tenim els primers 27... Bueno, ja tenim 27 campions de Women's Champions Cup en aquests 5 anys.
4: Mm-hmm. Les dades, Fran, són molt bones. I clar, al final també el torneig posa en valor el futbol femení base, no? Llavors, creus tu que en quin moment viu actualment el futbol femení en concret?
5: El futbol femení sí que és veritat que té una muntada. Sí que és veritat que a poc a poc pues, hi ha més jugadores, això està molt bé, saps? I nosaltres, pues, bueno, ho notem, no?, també. Nosaltres, per exemple, ho hem notat, per exemple, pues, que un any ha sigut una edició que la nostra sensació és de victòria, saps? Hem crescut en participació, hem arribat a xifres històriques, hem anat aprofitant també pues, la tendència a l'alça del femení, evidentment. Nosaltres, pues, per exemple, a la B, cada vegada més equip, pues, hem estrenat el futbol 11, en la seu de Roquetes, però bueno, també ens permet el fet de que la tendència sigui a l'alça, que nosaltres també haguéssim crescut, no? És un orgull, perquè pues, bueno, al final és un orgull créixer, no? Però també t'he dit que al mateix tema assumim aquesta responsabilitat que es pertoca, saps? Perquè al final pues, hi ha situacions i durant el torneig tens que anar prenent decisions.
4: Mm-hmm. I a part... No, dic que això també...

0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc

0: 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
3: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha volgut fer referència avui als casos judicials que afecten el PSOE i a l'executiu. En un acte sobre Espanya Verda i Digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país. Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat i ha assegurat que els fons Generation, amb aquests fons, s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
6: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social.
7: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
5: Escoltàvem ara precisament Ainà Vidal dels Comuns, la portaveu dels Comuns. Precisament els socis de govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos. De tota manera, com sentíem, han condemnat el fet que l'empresari Víctor Aldama hagi estat condemnat a 4 anys i mig, però saldi la seva pena amb un any de treballs a la comunitat. Més qüestions. Els episodis de sequera cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic. Barcelona ha fet balanç avui dels treballs que s'estan fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica, una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al rec dels espais verds, la neteja de carrers i el clavegueram, també al funcionament de les fonts ornamentals. I la jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Candic, ha acordat citar a declarar com a testimonis la parella de l'empresari, les seves filles, germanes de l'acusat, Jonathan Candic, i la terapeuta familiar, entre d'altres. Són una dotzena de testimonis, entre ells 2 agents dels Mossos de la Unitat d'Intervenció de Muntanya, i que van ser els que van arribar al lloc dels fets en el moment. En la resolució també insta el cos a investigar la identificació dels 2 excursionistes que van interactuar amb Jonathan Candic el dia dels fets.
3: Radio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Radio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera.
8: Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present, amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
9: English Center patrocina aquest programa.
0: Ràdio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
10: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la butxaca, neixen flors al teu balcó.
11: Doncs ja s'ha acabat el Consell d'Infants i estem aquí amb dos de les seves conselleres. Com us dieu?
12: Jo, Amèlia. I jo, la Laia.
11: A veure, expliquem una miqueta com us ha anat aquest any al Consell d'Infants.
12: Doncs avui ha estat xulo perquè hem fet el discurs, hem acabat de tancar les amistats i tot això, i ha estat divertit. I sobretot fer el discurs i ara et pica-pica, doncs guai.
11: I l'Amèlia què diu?
13: Bueno, a mi també m'ha agradat, també durant tot el curs, m'ha agradat poder aportar les meves idees per millorar ells, encara que no de totes les que jo he proposat s'han pogut fer per temes de diners o coses així. I bueno, també m'ha agradat avui per poder expressar el que nosaltres pensem del Consell d'Infants a les famílies i també pel menjar.
11: Ah, clar, el pica-pica sempre va bé, no, nois? És així. I recordeu-me què és el que s'ha acabat decidint per fer aquest any amb els diners, més o menys, del Consell d'Infants. Ho sabeu? Us en recordeu?
13: Bueno, jo sí que a la primera proposta era fer una xarxa aquí al parc de davant del Calissai, entre la carretera i el parc, perquè les pilotes quan juguin a futbol no se'n vagin. La segona era fer com una tradició, una festa en alguna tradició o en algun dia internacional i coses així, per nens entre 8 i 14 anys. I a la tercera, ara mateix no me'n recordo.
11: Tu te'n recordes, Laia?
12: No, però jo me'n recordo que han dit que només hi havia una oficial, llavors si donaves ens farien una altra més votada i l'altra més votada, que seria primer la de fer així coses més festes entre 8 i 14 anys, en lloc de Nadal ficar inflables només per nens de 4 a 5 anys, doncs ficar per 8 a 14. Després la de la xarxa aquí entre el Calissai i la carretera, i em sembla, sí, reparar el parc de Lourdes.
13: Aquella era la tercera.
11: La que faltava, l'hem trobat, hem fet memòria. Doncs moltes gràcies a les dues. Veig que us en porteu un bon record, no? Perquè aquest és el vostre últim any, no? Perquè esteu a sisè les dues. I que vagi molt bé l'entrada a l'institut. Que vagi molt bé.
13: Gràcies.
12: Adeu.

0: Doncs ja s'ha acabat el Consell d'Infants i anem a fer, doncs, una entrevista. A veure, com us dieu?
1: Paula,
2: Jana,
3: Arlet,
4: Noa.
0: A veure, expliqueu-me com ha anat, com us ha anat el Consell d'Infants aquest any.
1: Doncs bastant bé, hem après bastantes coses.
2: Com funciona tots els regidors i, bueno, com distribueixen els diners del poble, també.
3: A mi m'ha agradat molt perquè hem conegut a molta gent diferent, hem estat amb gent que no coneixíem abans i ens hem passat bé ajudant a la gent.
0: I explica'm una mica així ràpidament què és el que s'ha acabat decidint més o menys per fer aquest any. A veure, què heu decidit?
1: Doncs ficar una xarxa entre aquí davant del Calissai i la carretera. També
2: durant les festes o en altres moments per l'estiu fer més activitats obertes dels nens i nenes de 8 a 14 anys
3: i millorar una mica el parc de Lourdes.
0: Molt bé. I a veure, expliqueu-me, res, per acabar, com us heu passat, si us heu passat bé aquest any i si recomanaríeu aquesta experiència als altres nens.
1: Doncs sí, jo m'ho he passat molt bé i ho recomanaria, sí.
2: Sí, jo també, perquè al final és una activitat més que en el fons serveix per ajudar a tothom d'aquest poble.
3: A mi m'ha agradat molt, primer, perquè m'ho he passat molt bé i segon, perquè hem estat ajudant els nens a doncs, tenir coses millors.
4: Jo sí ho recomanaria perquè és molt divertit i prens, no, bé, prens veus nova gent i pues, fas noves amistats.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les quatre i bona feina. Que vagi bé l'estiu.
3: Gràcies.

0: Doncs estem aquí amb dos consellers del Consell d'Infants. Com us dieu?
1: Aleix i Aniol.
0: A veure, com ha anat aquest any el Consell d'Infants?
1: Molt bé. Bueno, jo he anat pocs dies perquè entre el futbol i això no he pogut anar, però els dies que he anat eren molt macos tots i he fet noves amistats.
2: A mi m'ha agradat molt perquè hem pogut opinar sobre Arenys i donar la nostra opinió.
0: I recomanaríeu als nens i nenes que ens estiguin quan escoltin a que participin del Consell d'Infants? Què és el que més us ha agradat?
1: Jo recomanaria molt perquè és una experiència inolvidable, que el que més m'ha agradat sobretot ha sigut les propostes, a veure com les fèiem i decidir quines eren.
2: A mi també m'ha agradat conèixer noves persones, així que sí, animo a que s'apuntin i vinguin al Consell d'Infants.
0: Doncs moltes gràcies als dos i que acabeu de menjar per aquí el Pica Pica. Que vagi bé, adeu.
1: Adeu.

0: Doncs estem aquí amb l'Analia. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com ha anat la teva experiència aquí al Consell d'Infants aquest any?
1: Molt bonica. He fet molts amics i m'ha agradat molt estar aquí.
0: I què recomanes als nens i nenes que ens estan escoltant que l'any que ve s'apuntin? Com t'ho has passat, tu?
1: M'ho he passat molt bé i els recomano per fer amics i perquè aprenguin coses noves del poble.
0: Molt bé. I que així, de les coses que heu triat, no sé si em podies explicar alguna. Alguna de les que heu triat amb el Consell d'Infants.
1: Val, hem escollit fer més activitats, com per exemple xeringades, jocs de taula, molts jocs.
0: Molt bé. Doncs, Analia, no sé si vols dir alguna cosa més.
1: No.
0: Doncs moltes gràcies i bon estiu.
1: Bon estiu.

0: Doncs estem aquí amb tres consellers i conselleres del Consell d'Infants. A veure, com us dieu?
1: Júlia, jo em dic Eric i jo Arnau.
0: I tenim un acompanyant, també. Com et dius?
2: Roger.
0: No és del Consell, però és el germà de l'Arnau. A veure, expliqueu-nos com ha anat aquest any el Consell d'Infants, què us ha semblat... A veure...
1: A mi m'ha semblat una experiència molt xula, perquè no ha sigut el meu primer any, ha sigut el segon, i m'ha encantat repetir-ho un altre cop.
3: Doncs jo m'he sentit molt bé, m'ha semblat que l'exposició de tot ha anat molt bé, i m'he sentit molt agraït per haver entrat al Consell d'Infants.
4: A mi és el primer any, però vaig entrar a mitjans del Consell i no he pogut gaudir l'experiència del tot, però m'he quedat amb ganes de repetir un altre any.
0: Molt bé. Tenim aquí la Nada, però està menjant els seus quicos. A veure, i què és el que heu triat més o menys aquest any? A veure si em podeu dir què farà el Consell d'Infants les propostes. A veure, anem fent ronda, ràpid, o una cada un, vinga.
4: Una xarxa de futbol i bàsquet, si no m'equivoco, aquí a la plaça del Calissall.
0: Ara ens ho explicaran. No patiu. Anem fent. A veure, Nada.
5: Farem una xarxa perquè normalment la gent juga a la plaça del Calissall.
0: Aquí davant, sí.
5: I doncs amb les pilotes se'n van fora de la carretera, llavors no és molt segur. I ficarem una xarxa perquè no...
0: S'escapi les pilotes. A veure.
1: I la primera opció que hem tingut ha sigut fer... activitats familiars, skate rooms, tallers de malabars, manualitats, coses així.
3: I també va quedar elegit a fer xocolatades i fer moltes activitats tradicionals.
0: I per acabar, recomanaríeu als nens i nenes que ens escolten que participin del Consell d'Infants, què és el que més us ha agradat a vosaltres?
1: Jo recomanaria 100% aquesta activitat. És una experiència molt xula i única que tens a la teva vida i el que més m'ha agradat és conèixer gent nova d'altres escoles.
3: Jo, jo també li recomanaria a tot el món, però depèn si a alguns els agrada fer amics i fer propostes per poble i si no, no.
4: I això sí que ho recomanaria perquè és una cosa que no tothom la pot viure i si potser ho intentes, potser ho aconsegueixes.
0: Molt bé, queda dit. I la Nada, li ha agradat? Sí?
5: Sí, a mi m'ha agradat molt.
0: Tots marxeu ja aquest any o no? A veure, un moment, a l'Utger després parlarà. Això, que dic, si l'any que ve torneu o ja ho ha acabat?
5: No, l'any que ve ja sí.
1: Jo he sentit... aquest any també és el meu últim, però he sentit parlar que hi ha un Consell d'Infants de grans, de
0: joves. Molt bé. Doncs gràcies i que tingueu bon estiu.
6: Bon estiu.
4: Que passeu bones vacances i és l'hora d'oblidar-vos al col·le. Adéu.
6: Bon estiu, que és l'hora d'oblidar-vos al col·le. 6-7.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.

0: Doncs avui tenim amb nosaltres unes cantaires molt especials amb la seva directora, la Gemma Ruiz, de l'Escola de Música, que anem a presentar abans. Gemma, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, abans de començar, quin cor tenim aquí avui amb nosaltres?
1: Avui
0: Avui
1: tenim una part del cor Tiamat de l'Escola de Música d'Arenys de Mar.
0: Molt bé. I ara m'agradaria que us presentéssiu. A veure, fem una ronda, comencem per aquí. Com et dius?
2: Ona.
3: Judit.
4: Noa.
5: Maira.
6: Ariadna.
0: Molt bé. A veure, explica una mica, quin vol explicar? Primer, per què esteu aquí? Què ens veniu a explicar? I després, doncs, una mica des de quan formeu part d'aquest cor. A veure, comencem per la primera pregunta. Qui m'explica què ens veniu a explicar? A veure.
4: Pues venim a explicar què farem a l'estiu al Festival de Música Europa Cantat Júnior.
0: Molt bé. En què consistirà aquest festival? A veure, qui ens ho pot explicar així ràpidament? Gemma, vinga.
1: Ràpid, això és un festival a nivell europeu que forma part d'Europa Cantat, que és una federació de cant coral a nivell europeu, i cada 3 anys dediquen un festival exclusiu pel cant coral infantil. Per això es diu Europa Cantat Júnior. Es celebra cada 3 anys en alguna ciutat europea, i aquest any se celebra a Girona durant els dies de l'11 al 19 de juliol.
0: I estareu tots aquells dies allà? Concentrats, com ho fareu? On dormireu? Perquè, clar, són uns quants dies, això.
4: Bueno, primer anirem fins allà i després anirem a un hotel.
0: Carai!
1: Una residència.
0: Molt bé. No, que quedi clar.
1: Com un hotel.
0: Sí. Com un hotel. Sí. Molt bé. I heu vist algunes fotos del lloc i tal?
4: No.
0: Bueno, doncs estareu allà com un stage. Fareu com un stage.
4: Sí, sí.
0: I allà estareu amb nens i nenes d'altres indrets.
4: Sí.
0: Us han dit de quins llocs hi haurà? O sigui, de quines escoles o de quins cors, de quins llocs hi haurà?
4: Ens han dit que hi haurà gent
6: d'Europa.
0: D'Europa, molt bé.
1: De Catalunya.
4: De Catalunya.
0: Mhm.
4: I de Xina també.
0: I de fora de Catalunya, de Xina.
4: De Xina, de Canadà.
1: I ja està.
4: De molts llocs.
1: D'Europa.
0: D'Europa i d'altres llocs de fora d'Europa, no?
4: Oh, bueno, és d'Europa. Per això es diu Europa
0: Canta. Sí. Doncs vinga. Ai, sí, perdó. Ara dic fora, que com que deia Xina. Doncs vinga, a veure.
1: Sí, Xina no està a Europa,
4: però
1: és un festival que té molt de renom.
0: Els acollim també.
4: No passa res.
0: Els adoptem, també. I què anava a dir? I què cantareu? Heu practicat molt? Què és el que heu preparat per aquest festival tan especial?
1: Estem començant a preparar.
4: Sí. Mm-hmm. Sí.
1: Perquè hi ha diferents allà durant el matí. Es fa...
4: Hi ha diferents.
6: Sí, farem especialment cançons de Sud-àfrica. I sí, això.
5: Com una resta directora d'Europa.
4: Farem
1: del taller.
4: I a les tardes farem una cosa que es diu Open Singing, que és que cantarem els 1.200 nens
0: en
4: una plaça o en algun lloc que quedarem tots. I cantarem, ens donaran com un full per cantar i anirem seguint i anirem cantant tots els 1.200 nens.
0: Déu-n'hi-do, m'he quedat una mica parat, Són molts nens,
1: sí,
0: això.
1: Yeah. És un festival
0: amb
1: molt de renom. Abarca d'edats des dels 8 anys fins als 18, aproximadament. I llavors hi ha diferents, al matí, com explicaven, hi ha diferents tallers, i nosaltres ens hem apuntat en aquest taller sobre cançons de Sud-àfrica, que són composades, és una suite composada pel director que ens dirigirà aquells dies al taller. i llavors es fan moltes activitats més. Mm. Hi ha molts de tallers durant el matí de molts nivells, des de nivell que no cal que et preparis el taller, des de nivell molt bàsic, a nivell pues, més intermig, que el nostre és de nivell intermig, que ja requereix que nosaltres ens ho preparem una mica abans, i llavors hi ha algun taller de veus mixtes, perquè ja abarcant amb nens, amb nois de 16, 17 anys, doncs ja han canviat la veu i han tallers de cor mixt.
0: I fareu, o sigui, fareu algun concert o cantareu junts? Com funciona el festival? A veure, qui ens ho pot explicar?
6: Jo crec que bastants. A veure, fem, crec que és un...
0: Un mix de tot.
6: En fem el que... Un, sí.
0: No, està bé, està
1: bé. Fem un concert del Cor Tiamat. Farem sí, allà un concert de Cor Tiamat.
6: I també cantarem amb les altres corals en altres concerts.
0: Bueno, sí. O sigui, que fareu també com una mica d'intercanvi, que també això sí, és maco,
6: sí.
0: No?
6: Jo vull conèixer molta gent, sobretot de Xina, la veritat.
0: Els de Xina, sobretot, sí. Sí. I mira que no està a Europa, però bueno,
4: però
0: no passa
4: res.
0: Però
4: és que hi ha una cosa... com que tots els cors seran com anglesos i així...
2: Haurem de parlar en anglès.
0: Això està bé, si practiqueu.
2: No.
0: Home, millor anglès que Xina, no?
6: Bueno, jo estic aprenent en coreà, llavors.
0: Ah, ja està.
6: Bueno.
0: Però bé.
4: En aquest cas, jo només em puc relacionar amb el Cor d'Itàlia.
0: Ai, mira, l'italià encara.
1: Sí, encara.
4: Jo estic fent Duolingo.
0: Heu de fer uns Duolingos ara abans.
4: Jo estic fent italià.
0: Veus?
2: Alemany.
0: Mira, cadascuna que faci un idioma i ja està. Llavors, quan arribeu allà, fa l'intèrpret. Un fa l'intèrpret del xino, l'altre fa intèrpret italià, l'altre d'alemany, l'altre d'anglès, l'altre de portuguès, i ja està.
6: Portuguès.
0: I una cosa, a banda de cantar, suposo que també, no sé si aprofitareu per fer altres activitats allà, o veure una mica si dona temps, perquè clar, allà esteu, suposo que estareu ocupades, però preparar una mica, o sigui, fer alguna visiteta, o què fareu també?
1: Sí, allà organitzen diferents
0: activitats
1: més lúdiques, també s'ofereixen molts concerts, i gairebé tots els cors, o els cors que volen, fan concerts compartits amb altres cors, per això hi participarem amb el Cor Tiamat, en diuen Choir to Choir, així poden escoltar altres realitats i altres cors, i llavors podem assistir en altres concerts, però també hi ha activitats més lúdiques, des de, pues, segurament, visites culturals, des de coses més a la seva mida.
0: Molt bé. I escolteu-me, no sé si sabeu el lloc on cantareu. Sí, ja és un...
2: Girona.
0: No, vull dir el lloc on cantareu a nivell d'infraestructura.
6: No.
0: No ho sabeu.
1: Segurament seran esglésies.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè l'acústica és bona pel cant coral i
2: allà... Més, no?
0: I tots els 1.200 nens estan al mateix lloc, dormint o no?
1: No,
0: és una mica...
1: Estan repartits nosaltres...
0: Entre els nens i els professors i tot.
4: Perquè nosaltres no trobàvem lloc per dormir i com que vam trobar la residència, però com que nosaltres vivim molt a prop de Girona, primer oferien els...
0: Bueno, els de fora, que venen de molt lluny, no?
4: Sí.
0: Molt bé. I escolteu-me, abans de començar l'entrevista, escoltava que heu tingut com uns sponsors que us han ajudat. Com? A veure, uns sponsors o diguem-ne, una sèrie de comerços, d'entitats, de,
4: sí,
0: com vulgueu dir-los, que us han ajudat, no?, una mica a sufraguar tot, perquè, clar, és un viatge... Són uns quants dies, no?, que marxeu. Com ha funcionat això?
1: Sí, el festival, o sigui, consta com de diferents...
0: A part de les famílies,
1: exacte,
0: lògicament.
1: De diferents... O sigui, hi ha tres estadis de preu, de coses que hem de pagar. Un és la inscripció al festival, que això té un cost, i tu pots inscriure i després de l'altre buscar-t'ho pel teu compte, però el festival ofereix a l'organització doncs allotjament i àpats, perquè al final ens hem d'alimentar tots aquests dies. Exacte.
0: Berenar,
1: I llavors tot això, que ha tingut un cost molt elevat, i sumant-hi que està a Girona, que sembla que està aquí al costat, que no, si ens n'anem i hem d'agafar un avió o un autobús o un tren, sembla que està més justificat gastar-te segons quina quantitat de diners, que si sumes tota la quantitat i divideixes pels 10 dies que estem fora, tampoc
0: és tant,
1: però són 10 dies. I llavors hem fet al cor, hem fet moltes activitats, hem fet concerts, hem fet moltes, hem tingut famílies molt dinàmiques amb ganes de fer coses per poder reduir aquest cost del cor. I l'última que oferim és hem mobilitzat molts comerços, els diria tots, però 44 comerços d'Arenys de Mar relacionats amb Ubica i altres que no estan relacionats amb Ubica però que ens han col·laborat, i farem una gran rifa el 19 de juny a la tarda. Estarem al pati del Calissai gaudint del concert de final de curs de l'Escola de Música, on també els cors hi cantaran, i allà vendrem tiquets i farem aquell dia in situ la rifa amb tot de lots de comerços d'Arenys.
0: I com hi podem participar? Com es poden comprar els tiquets?
1: Els tiquets, aquell dia hi haurà una mica de venda anticipada, però a nivell de famílies, i si no el mateix dia, una tira, un euro.
0: Ah, està molt bé,
1: I toca segur.
0: I tant, superbé. Clar que sí, tothom a participar, a col·laborar amb aquesta iniciativa que, escolta'm, la música és cultura i és important també que des de petits estiguin, doncs, involucrats en un tema com aquest, perquè, escolta, no se sap mai cadascú cap on tirarà, i qui sap si d'aquí un temps, doncs, tenim una cantant aquí, o jo què sé, algú que es dedica professionalment al món de la música,
1: o un relleu de la Gemma.
0: O un relleu de la Gemma, que també, escolta,
1: o
0: un ajudant, no? Vull dir, encara no et jubilis, encara queda, noia? Vull dir que, però algú, sí, qui sap, sí, sí. Escolta'm, a la teva mà dreta, no se sap mai quan sortirà aquesta mà dreta que serà aquest relleu de la Gemma a l'Escola de Música. I, escolta'm, com, per anar acabant, com són aquests assajos? Us ho passeu bé?
1: N'hem fet un.
4: Sí.
0: Però bueno, amb la Gemma ja heu treballat molt, no? Però, però aquest, l'assaig aquest, per exemple, l'últim que heu fet per aquest concert, ha anat bé? Com ha estat? Ha estat bé?
4: Bueno, va ser el primer.
1: Per aprendre una mica el repertori.
6: Jo em sentia dins d'una selva, la veritat, eh? Però amb les cançons...
3: Una miqueta rara, està bé, però...
4: Van sobre la selva.
1: Van sobre animals de la sabana.
4: Però és molt raro perquè hi ha cançons en anglès i cançons en un idioma molt raro.
0: Quin idioma és? Sabeu?
6: No, que va.
4: Zulu.
0: Molt bé.
1: És un dels idiomes oficials de Sud-àfrica.
0: Ni més ni menys. Escolta'm, què més? A veure, Ariadna, volies dir alguna cosa?
6: No, però per començar l'Europa Canta havíem de triar com amb quin tipus de música volíem fer, o activitats, els tallers. I, bueno, vam triar-ho. I després m'hem triat tres opcions, la que ens semblava la número 1, la número 2 o la número 3, i ho vam enviar, i després ens van dir quina faríem.
0: Que és aquesta que hem dit ara, no?
4: I ens va donar la primera, vam triar aquella, que va ser el primer lloc que vam triar, i ens la van donar.
0: Molt bé, què més voleu? Escolta'm.
1: I us han recordat el títol o no?
0: A veure, com es diu?
4: No
6: me'n recordo.
1: Tales from South.
0: Molt bé.
1: I hi ha sonoritats de la selva. Sí. Total.
0: Rollo Rei León, no?
1: Total.
0: Sí, no? M'encanta. Sí. I anireu disfressades o no?
4: No
1: ho sabem. No ens ho han dit, però potser allà ens donen coses.
0: Seria divertit.
4: I podem fer que hi un fondo
6: de la selva.
1: No ho sabem.
0: Escolta, no passa mai.
1: Mira,
6: jo... Porta flotadors.
1: El que ens truqui mentre estiguem allà, Juanito, un dia fem una trucada mentre estiguem allà.
0: De veritat.
1: I així anem fent el seguiment del festival.
0: I fem una mica de connexió directa.
6: I un dia amb la gent ens pot venir a veure, o sigui, els familiars.
0: Ah, també, no? Sobretot cap allà, no? Sí, i hi haurà algun moment que, això no sé si serà possible, però cantar els 1.200 nens alhora?
6: Sí, no?
1: Cantarem el que explicàvem abans, que és l'open singing, que és com un cant comú. Hi ha un director que o directora, que no ho sabem.
0: I no en hi cabran tanta gent.
1: No sabem quin espai ens posaran, però una
6: Riera.
4: plaça,
0: allò a la catedral de Girona.
1: Potser si no ho sabem.
0: És maco, aquelles escales.
1: I algú dinamitzarà aquesta trobada de...

0: Tenen cantaires que no tenen més contacte amb la música que a través del cant i amb el cant de cantar en comú, amb el cor, però se n'adonaran la necessitat de llegir aquell llenguatge i de que és un llenguatge universal.
1: Escolteu-me, per anar acabant, què és el que us agrada de cantar? A veure, cantar, de cantar, de... Sí, però què us aporta? O sigui, us agrada per què? Perquè us sentiu bé cantant, perquè compartiu una estona amb els amics, amb les amigues... Què us transmet?
2: A mi, sí, la veritat és que de la coral m'agrada molt el conte de Nadal, la veritat, perquè és teatre
1: és
2: musical,
1: sí,
2: i és molt guai.
1: Molt bé.
3: A mi també m'agrada molt el que van fer dels musicals.
4: Sí, de musicals.
2: Sí,
4: musical.
2: Sí, això de musicals, sí.
1: Això us agrada?
2: Sí.
1: I quin musical... Bueno, continuem, a veure, què t'agrada, cantar o del cor, Noa?
5: M'agrada el conte de Nadal.
6: A veure, no sé, també està amb les amigues cantant.
1: Clar.
5: També aprenem moltes coses de la música i així. Sí.
1: Molt bé. A veure, i quin, teniu algun musical preferit?
2: Oh!
1: Musical, o...
2: Què hem fet? Tot,
1: qualsevol.
2: M'agrada molt High School Musical.
1: Molt bé, home, mític, mític.
3: No sé, hi ha molts que m'agraden.
2: Wicked, també.
1: Wicked, brutal, sí, sí. Vinga, Mayra, va, deixa't a la piscina, va. Un que t'agradi. Quin t'agrada?
2: No ho veieu, però, en veritat,
3: està
2: molt pensativa.
1: Seguim. Tens algun?
5: El Petit Príncep o Matilda.
1: Matilda, també, molt xulo.
6: Matilda, també. A mi t'agrada Showman.
1: Molt bo, també. Molt bé.
5: A mi Matilda m'agrada molt.
1: Molt bé. Perfecte.
6: Totes són xules.
1: I escolteu-me, ja us porteu bé? Us feu cas a la Gemma o no?
3: Sí,
1: la cara de la Gemma.
3: Sí, molt.
1: Sí, no?
0: Jo he de dir...
1: A veure, jo crec que...
0: He de dir... Que abans que em torni la pilota, perquè un cop aquí a la ràdio em va tornar la pilota, a dir la Gemma, a vegades és una mica... Però a vegades m'he de quadrar.
1: Una mica.
0: A vegades m'he de quadrar.
2: Sí.
0: Perquè són molts, tenim un grup molt nombrós.
1: Quants sou, tia Mar?
0: Som gairebé 40.
1: Uf, Déu-n'hi-do.
0: Ara n'hi ha de grans que ja han passat a Dàmaris i som potser uns 34, però són molts. I la gestió d'un grup amb nens des de 8 anys fins a 12,
1: 13.
0: Doncs a vegades costa i a vegades ens hem de quadrar, però sí que, sempre ho dic, tinc molta sort, és un privilegi, la sensibilitat que venen aquests infants al cor. Per tant, ja està tot guanyat, però sí que són xarxes.
1: Bueno, és
0: són
1: normal,
0: nens i
1: són nens, si no, no serien nens ni nenes, no? Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna coseta més...
0: Que vingueu a veure el concert del dia 19, que participem amb tots els conjunts de l'Escola de Música, que participem amb els cors,
1: i que
0: participeu a la rifa, a la que rifa. Col·laboreu, que us en dureu un premi segur. I un superpremi, perquè els lots són increïbles.
1: Genials. Doncs queda dit, moltíssimes gràcies a totes, gràcies Gemma, molta sort amb aquest festival tan xulo. Ens veiem tots el dia 19 i res, que us seguirem la pista perquè, escolta'm, això de veritat que promet, eh? Moltíssimes gràcies i fins aviat.
0: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies. Gràcies. Gràcies.
7: Radio Kids, el programa fet per i pels nens i nenes.
8: English Center ha patrocinat aquest programa.
7: Radio Arenys.
9: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
10: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
9: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
10: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
9: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
10: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
11: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
12: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
11: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
12: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.

0: l'estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
4: El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
6: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
2: El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
4: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidència de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
2: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
2: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
4: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
2: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
4: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
2: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
10: D'aquí a menys d'una hora, el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. En plena onada de calor, Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
11: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
12: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i a l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara, bàsicament, destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada, amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. L'havia estat tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies, ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el Gust de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba al mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
4: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
2: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor Daldama.
4: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
2: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
4: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
5: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
4: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
2: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
4: Un president, però, el president, però, no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
13: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
2: Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
4: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
6: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
2: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
4: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient. Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
2: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
14: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
4: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals d'aquest estiu, començant per la Revetlla.
4: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
2: Judit Vallès.
15: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
7: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
8: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
15: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
2: Tot plegat el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
4: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la Revetlla.
2: Esther Minguell.
16: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
17: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
16: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
18: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
16: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
2: I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran. Anem a un FM, Maria Lara.
19: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
20: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
19: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginés de 3 d'Espames al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'un milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
2: I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
4: Instal·lar cortines fosques a casa contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
21: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits d'or i de les nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar, doncs, a fer vida normal.
4: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
2: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
22: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
23: Una condemna radical i unànime del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
22: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
0: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
9: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
0: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
10: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
0: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
2: També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
4: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
11: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
4: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
2: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
24: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
25: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
24: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
2: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Artnou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, David Navarro.
26: Artnou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival, una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
27: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
26: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a la Edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
3: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
1: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
5: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
1: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
6: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
1: A la tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
7: Larramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Ibersol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
1: En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, amb Marta Cubi com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que l'AEM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. Amb dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Lali.
2: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram. Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
5: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Bona tarda, són 8:15.
8: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
9: El tribunal li ha imposat a Víctor Hurtado-Dama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
10: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
11: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
7: Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
9: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
7: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
9: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit a Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
12: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
13: De demanar la col·laboració de tot tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
7: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
9: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
7: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
9: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
14: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
7: I en esport, Joel Gomis, al Barça de bàsquet, pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
15: D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
16: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
17: Bona tarda, Ali. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona d'Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit Vic. Molta prudència en aquest tram de la C25 zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7, a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, això a l'AP7, Barberà, sentit nord. Aquestes aturades també afecten al seu lateral, la B30, retencions de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
9: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
7: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Koldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
9: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
7: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
9: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
10: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
9: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
7: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
9: Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
18: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
7: En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
9: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels Comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
11: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
7: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
9: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
7: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
19: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
9: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
7: Judit Vallès.
20: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
12: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
13: demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
20: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes borilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: I tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor, Vilanova de Segrià ha registrat avui els 43 graus, Lleida i Alcarràs han superat els 42 de màxima i una desena de municipis més els 41.
9: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
21: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
22: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
21: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
23: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
21: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noia han sortit al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
24: Como se puede, mucho rato en la sombra, agua y radiadores. Bueno, aire acondicionado.
25: Estamos llevándolo a punto de agua. Cada rato agua, agua, agua. Y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
26: A casa l'aire acondicionat i la sombra i ben fresc. Això és el que fa ahí.
24: Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí toda la tarde con el aire acondicionado. No se pot salir a fora.
26: Jo crec que no havia vist mai. Amb el que porto de vida no havia vist mai. No.
27: Doncs s'ha vingut molta gent amb molta calor i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes a les 12, a 1, perquè fa molta calor.
0: Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Cau de Villa, ha reivindicat la bona feina del sector.
9: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
28: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
29: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
2: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
29: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
3: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
4: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei en majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
3: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
5: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
3: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en dos mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
6: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir i cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
8: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
6: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa dos mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
0: Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA, Ràdio Sant Vicenç. Sara Cabrera.
14: L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
15: Al cap i a la fi, tothom necessita un sostre on viure, unes relacions de suport que permetin doncs, que les persones migrants que participen al projecte doncs, disposin d'aquesta xarxa.
14: Es poden fer aportacions a través de Gotio fins al 14 de juliol.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
16: Arnou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècies espècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
16: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
0: I Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la cantada d'havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
9: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat baixempordanesa, el dissabte 4 de juliol a un quart d'11 de la nit.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, a qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a les

0: figura en el vestidor de l'AM 2026-2027.
1: En embol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
2: Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa.
1: En waterpolo, l'Ali, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'Hockey Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Som el pecat original.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Finques Blaumar.
10: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
9: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
10: 93 792 0440.
9: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
10: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
11: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
12: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
11: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
12: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
8: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
14: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
15: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
16: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
15: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
17: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El Tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Koldo García, està condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que l'empresari Víctor del Dama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència que s'ha dictat per unanimitat conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. I el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Així ho ha explicat avui en el seu projecte a la xarxa. Ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots.
2: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
1: I un motorista mort a primera hora de la tarda en un xoc contra un cotxe que ha tingut lloc a l'interior de Lloret, a la carretera C-63. La policia s'ha fet càrrec del sinistre, també hi ha hagut hi han actuat dues dotacions als bombers, al sistema d'emergències i als Mossos d'Esquadra. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. Les causes de l'accident s'estan investigant. I parlem ara de la muntanya de Lleixiu, a Pallars Sobirà. S'ha consolidat un any més com un dels destins preferits pels ramaders per portar-hi bestiar. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat aquests dies a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten els animals, diuen, per les seves excel·lents característiques, la gran extensió de massa forestal, la força quantitat d'aigua i les pastures de qualitat. Cada cop hi ha menys ramaders d'extensiu, però molts tenen cada cop més animals i van a buscar muntanyes fora del seu municipi. I més de 110 artistes joves protagonitzen la 15a edició d'Art Nou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
3: Molt bon vespre. Comencem el darrer programa esportiu d'aquesta temporada des dels estudis de Ràdio Arenys. El darrer programa esportiu dels dilluns, perquè avui és dilluns 22 de juny. Passen uns minuts de les 8 del vespre. Estem a l'Arenys en joc. Avui el que farem és una recopilació de moments destacats, importants, o que per alguna cosa o altra els podem recordar. En recordarem d'hoquei, de bàsquet, de futbol sala, d'atletisme, de vela, de rem. Més o menys és el que hem anat parlant tota aquesta temporada. Doncs vinga, som-hi, comencem. Com cada dilluns a aquesta hora, comença l'Arenys en joc.

0: Doncs aquesta temporada hem estat seguint cada setmana els equips principals d'Arenys, els sèniors de tots els clubs, però moltes vegades, molts dies, hem parlat de qüestions que van més enllà dels simples resultats. Per exemple, en hoquei, pels vols de Nadal, el president Pere Joglis ens explicava la festa de presentació dels equips.
1: M'ha llogat a un speaker que ha estat presentant a tots els equips un per un, no com altres vegades que sortien els nens i donaven voltes a la pista, sinó aquesta vegada hem decidit fer-ho mitjançant fotografies que hem anat presentant, així d'aquesta manera els nens es veuen millor, està tothom més tranquil, sobretot els més petits que costa més de controlar-los, etcètera, etcètera. I aleshores d'aquesta manera, un cop hem pogut fer la presentació, hem acabat fent les fotografies de tothom, i de tota la gent, i després, doncs, bueno, hem parlat una mica, jo com a president he enviat un missatge als jugadors i jugadores, hem fet una mica de felicitació general a en Xavier Uller, com a persona que l'any 96 va refundar el club juntament amb en Joan Avilés, i que, bé, de començar amb dos nens, doncs hem aconseguit durant molts anys tenir tota la graella plena d'equips. Ara no, tornem a estar una mica amb nivells baixos, però la idea és treballar com sempre per anar-ho pujant, no? I també, doncs, hem convidat a l'alcalde i al regidor a xerrar, hem fet la seva xerradeta, i ara, bàsicament, doncs, esperar una mica que tot això s'acabi de completar amb tothom i anar a fer ja una mica de pica-pica ara a cap a quarts de nou, les 9, i aleshores, doncs, ja tancarem el procés aquest de la presentació, que, de fet, el feia setmanes que el volíem haver fet, perquè el lògic és fer-ho a principi de temporada, però degut a que de seguida han començat els partits i hem anat ja més atabalats, ja no hem pogut fer-ho i ho hem fet ara. A més, aquest any hem decidit convidar a tots els pares de l'escoleta de les escoles d'Arenys, que formen part la base social d'aquest club, perquè gràcies a aquestes escoles ens nodrim de nens i de nenes que anem fent aprendre a patinar i a jugar a hoquei, i jo crec que és un dels punts més importants d'aquest club, que socialment som un club molt potent i a diferència d'altres clubs que els costa tirar endavant des d'aquest punt de vista, nosaltres, doncs, bueno, la feina de fa molts anys que portem a terme ens està donant sempre els fruits. I després és qüestió d'anar esperant, tothom va pujant d'edat, tothom va pujant de categoria i la graella es va omplint de mica en mica. A més, doncs, el dia de l'assemblea que vam tenir el dia 19 de desembre vam aprovar una relació especial amb el Real Club Deportiu Espanyol d'hoquei, amb el qual, doncs, col·laborarem tant a nivell d'entrenadors com de jugadors, com de tot, una mica ells ens ajudaran a nosaltres, doncs, com amb el nom, i nosaltres, si més no, en cas de que surti algun jugador excepcional o jugadora no, perquè no tenen equips femenins, però sí que si per casualitat surt un jugador excepcional en el club, doncs tenir una altra opció que no sigui sempre anar petant al Barça, no? I aleshores, doncs, d'aquesta manera creiem que és un punt d'inflexió dintre del funcionament general del club.
0: I a l'inici de temporada també ens feien una profecia d'hoquei aquí en el nostre programa. L'entrenador Xavier Uller, del femení, deia que amb els horaris d'entrenament que tenien haurien de lluitar per mantenir la categoria. I així ha estat. Recordem el que ens deia.
2: Bueno, una temporada complicada, Oriol, perquè hem perdut hores d'entrenament i, bueno, hem d'intentar fer els entrenaments en dos dies només i, bueno, se'ns presenta complicada la temporada, la veritat. Molt complicada.
3: I per què aquesta pèrdua d'hores d'entrenament, Xavier? Què ha passat?
2: Bueno, la repartició que ha fet aquest any l'Ajuntament, pues, ens ha tret un dia, teníem dilluns, dimecres i divendres, ens han tret el dilluns, i no podem entrenar els dilluns. ¿Vale? Llavors, bueno, ens han donat hores a 11:15 de la nit, i és molt complicat entrenar aquestes hores d'entrenament.
3: No sé si això impedeix també, doncs, que jugadores que potser podrien venir no puguin, o que no estiguin tan motivades, potser.
2: No, més que motivació és que aquestes hores, ja et dic, la gent treballa l'endemà, s'ha d'aixecar a les 6 del matí i, clar, acabar els entrenaments a les 12 de la nit, anar cap a casa, tenim jugadores que no són d'Arenys, és molt complicat. I aquest any, ja et dic, aquest any és una categoria primera catalana, hem perdut una jugadora i se'ns pot dir molt complicat, tant com el femení com en la base, perquè a la base, ja et dic, la base hem d'anar a entrenar a la pista exterior, una pista que no està habilitada pel hockey, ens van entrar a la pista que no hi ha valles, que les pilotes se'ns en van, la xarxa no està habilitada per pilotes de hockey, i molt, molt enfadats, la veritat, molt enfadats.
3: Clar, tenir aquest panorama inicial no és gaire esperançador.
2: No, no, no. L'any passat l'objectiu era intentar pujar, i bueno, ens vam quedar un gol de pujar. Aquest any, tal com se'ns presenta, l'objectiu és no baixar. Mira aquest dia. O sigui, de pujar a no baixar. Sí, això ja clar que dic.
3: Es pot fer alguna cosa?
2: No, no, no. Sí, ja ens han dit que no hi ha res a fer i que ens donen això i que ens ho fa bé. No pot ser que anem a una pista que no estigui habilitada per hockey. O sigui, una pista que està habilitada pel futsal, ens hi donen a nosaltres. I a mi m'agradaria que vinguessin un dia i veiéssiu les condicions amb què entrenem. O sigui, jo crec que no hi ha cap equip de hockey que entreni tan malament com...
3: Vaja, jo que volia fer en aquest programa avui una entrevista comentant doncs, la pretemporada, diguem que tot està molt bé, que tot està molt animat, no? I a vegades la vida et dona...
2: S'ha de ser realista, sí. S'ha de ser realista. S'ha de ser realista i, a veure, portava uns anys que tenim un equip molt maco, entrenàvem molt bé, i bueno, s'ha revertit. I, no? I gràcies per trucar-nos i deixar-nos parlar del que està passant. Perquè et dic, nosaltres hem parlat amb el regidor d'esports i no ens ha donat cap solució. Ens ha dit, us toca aquí i us heu d'espavilar. I fins i tot el dia que entrenem en aquesta pista, ho hem intentat. Des de l'1 de setembre que ho hem intentat i no sé si va ser el divendres, amb la Junta, es va decidir que no podia ser. Es trenca el material, es perden pilotes... Bueno, és tot un desastre. Llavors, s'ha decidit que anirem a entrenar, però anirem a entrenar sense patir, sense estic i sense pilota, anirem a córrer.
3: Clar.
2: Llavors, clar, jugar a hockey i anem a córrer pues, no té gaire lògica. Però ens han habilitat aquesta pista, pues, farem el que podrem i al final els resultats seran els que seran.
0: I aquí mateix, en aquest programa, replicava el regidor d'Esports, Pau Moret, explicant el perquè d'aquests horaris.
4: Soc coneixedor de la seva situació i de la resta d'entitats. No? Nosaltres des del mes de març o abril ja estem convocant reunions a totes les entitats per intentar fer el repartiment més just possible. Sempre es pot millorar i sempre tindràs un més content que els altres. Nosaltres, els últims anys, el repartiment dels espais d'entrenament s'ha fet per número d'equips. Això què volia dir? Nosaltres al final tenim dues pistes que li diem entrenament de qualitat, que és el pavelló de parquet i el pavelló de hockey, futsal i patinatge, i instal·lacions annexes, on no podem dir que els entrenaments siguin de tanta qualitat, vull dir, són instal·lacions annexes, com pot ser la pista exterior, com pot ser l'escola Maragall, com pot ser l'institut, però ha arribat un punt que no és que ningú vulgui entrenar allà, però, evidentment, si tu apuntes al teu fill a futsal o a bàsquet i et diuen que ha d'entrenar en aquella pista exterior o ha d'entrenar a l'institut, doncs tampoc t'agrada. No? Per tant, dius, bueno, tenim 5 entitats per repartir entre dues pistes de on es poden fer entrenaments de qualitats i 5 dies a la setmana. Pues al final són matemàtiques, 5 entitats, li dones 2 dies a cada una d'elles i d'aquesta manera cadascú es gestiona el seu temps d'entrenaments de qualitat, per dir-ho d'alguna manera. És un acord que proposen les entitats. Fem una reunió, crec que cap al mes d'abril o maig, i de les 5 entitats, 4 estaven d'acord en fer-ho d'aquesta manera i una no estava en desacord. Vull dir, tampoc va mostrar en aquell moment. Jo sempre insisteixo molt a les entitats. Quan convoquem una reunió des de la regidoria, és molt important que vingui una persona amb capacitat de decisió pel club i amb capacitat de negociació. Per què? Perquè a vegades venen com si fos una reunió informativa, a escoltar, i jo ja els dic, no venim a perdre el temps ni vosaltres ni jo, perquè tots anem molt ocupats, per tant, venim a les reunions a prendre decisions i acords entre vosaltres. Al final hem aconseguit un horari addicional, que és aquest horari de les 10 de la nit, que, evidentment, quan tenim tants equips, algú ha d'entrenar a les 10 de la nit. El bàsquet entrenar a les 10 de la nit, el futbol entrenar a les 10 de la nit, el futsal entrenar a les 10 de la nit, el vòlei entrenar a les 10 de la nit i el bàsquet entrenar a les 10 de la nit. Per tant, sempre és un horari que tothom ha d'intentar aprofitar. I en aquest cas, el hockey és l'entitat de les 5 que té més hores que la resta, perquè té els seus 2 dies més aquesta hora i mitja addicional que té els dijous, si no m'equivoco, que li ha cedit molt amablement, i jo agraeixo molt al patinatge, li ha cedit aquest horari perquè ha considerat que no trobaria un grup per fer-ho allà, i li ha cedit al hockey. Tampoc tenia per què cedir-ho, perquè també vam establir un sistema de negociació entre ells, és a dir, si el patinatge no fa servir el dijous una hora i mitja, li pot cedir al futsal a canvi d'una hora i mitja amb un altre horari que el patinatge necessiti perquè té unes nenes d'una edat més curta i no poden entrenar aquelles hores, evidentment. Sempre a última hora pues, entren els més grans. Clar, quina és la nostra proposta? Evidentment és ampliar les instal·lacions i millorar les instal·lacions. Aquella pista exterior s'ha volgut tancar, s'ha volgut instal·lar la barana, però no oblidem que és una pista que té una doble funció.
5: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc, amb tot el que necessita sobre els equips i esportistes arenyencs.
0: I aquí en aquest programa també hem parlat de bàsquet i a banda dels sèniors, un dia ens van explicar com havia anat a Eivissa amb els equips de la base. Era Xavi Morago qui ens ho comentava.
6: Com podeu sentir amb la meva veu, pues ha sigut bastant dur
0: sí, no?
6: I molt divertit. No? Ostres, tinc una veu que... Però bueno, és una veu de content, d'alegria i de goig, perquè la veritat ha sigut increïble. Les noies han pogut compartir moments amb les seves companyes, amb les altres noies dels altres equips, han fet amistats, hem pogut riure... Ha sigut, la veritat, una experiència que quan hem arribat aquí, la veritat, ja estranyàvem, no? Mm-hmm. I les noies crec que ho recordaran tota la vida. La veritat.
0: I tant. Home, han sigut, imagino, dos dies intensos. Explica'ns una mica, en plan esportiva, en primer lloc, uh-huh. què és el que heu fet, contra qui heu jugat, com ha anat això?
6: Val. Ens hem enfrontat contra tres entitats, el Club Sa Salines, el Club Sant Antoni i el Club Sa Real, amb dos categories, que nosaltres, encara que som cadets, doncs més de la meitat de les jugadores són infantils, i ens hem jugat doncs, contra infantils i cadets d'aquestes formacions que t'he dit, no? amb dos partits divendres i dos partits dissabte. I bueno, el resultat és el de menys, no? Sí que hem guanyat tres, hem perdut un, amb un rival, el que hem perdut, amb un rival que està jugant o que jugant els campions d'Espanya, era normal, molt nivell. Però bueno, el principal, ja et dic, ha sigut el jugar i compartir experiències. Sobretot a ells ens han agraït molt que hem anat, perquè els han anat molt bé. Ells, desgraciadament, tenen pocs rivals, perquè la illa és el que és. I, clar, no poden trobar-se amb competicions d'alt nivell, no? I nosaltres ens hem servit d'esparring perquè dos dels equips després anaven a jugar als campionats balears. I el fet de poder jugar contra un equip que no fos el d'allí i amb les característiques diferents, als equips d'Eivissa, la veritat que els ha anat molt, molt bé. I nosaltres pues, bueno, ho hem disfrutat increïblement.
0: I tant, home, sens dubte. El que també et volia preguntar, Xavi, és per què Eivissa, aquest club d'Eivissa... Escull Arenys de Mar, escull el club de bàsquet d'Arenys de Mar. Hi havia una relació prèvia o com ha anat aquesta trobada?
6: Sí, hi ha una relació perquè nosaltres, afortunadament, el nostre sponsor, Aresa, pues, té contactes comercials amb unes empreses d'Eivissa que coincideixen que els directors tenen filles jugant aquests equips i han fet que, bueno, que tinguéssim aquest contacte i facilités aquest intercanvi esportiu, cultural, amb aquest club, no? Per això hem tingut molta sort que el nostre sponsor tingués aquesta relació i ha facilitat pues, aquest contacte. A veure com van les coses, però nosaltres vam tindre un contacte molt, molt íntim, a part de Ses Salines, amb el club Sa Real, i bueno, estem pendents d'intentar que aquest club vingui aquí a jugar a setembre, perquè així preparen també la temporada, i bueno, els contactes estan oberts i estem esperant que potser pues, tenim sorpresa i d'aquí a principi de temporada podem realitzar algun torneig. Estem amb contactes oberts perquè el que ens agradaria, ja que nosaltres hem anat allà, que ells vinguessin i poguessin també compartir el nostre poble i la nostra entitat.
5: Arenys en Joc.
0: També hem parlat de futbol, hem parlat de vòlei, hem parlat de futbol sala i hem parlat amb gent de nivell, eh? Ni més ni menys. Ara que dèiem futbol sala, doncs amb Dídac Plana, campió d'Europa amb la selecció espanyola de futbol sala, i a més amb ell podíem comentar aquest èxit. Recordem-ne un fragment d'aquesta conversa.
7: Molt contents, la veritat és que et diria que immillorable, no? Sobretot pel final, no? Però molt contents perquè hem fet un torneig molt, molt complet des del primer moment. Hem guanyat tots els partits, hem fet molts bons partits a la fase de grup i després, tant a quarts com a semifinals, amb rivals forts, doncs, també hem fet un gran paper i finalment, doncs, a la final contra Portugal, que era el rival a batre, no? I el rival que ens ha eliminat en els últims tornejos, doncs aquest cop hem pogut guanyar-los i superar-los i la veritat és que una experiència increïble i molt content i molt satisfet de la feina que hem fet tot aquest mes de febrer, de gener i principis de febrer, perquè hi ha molta feina darrere i a vegades no sempre és recompensada amb la victòria, no? Que és el que et dona, doncs, la felicitat. Així que molt contents. Suposo que en el fons, doncs, clar, tens aquest neguit, no? De que es torni a repetir una mica el que havia passat anteriorment. Jo personalment he estat al Mundial de Lituània i ens elimina Portugal a quarts. Després vam perdre la semifinal a l'Eurocopa anterior a Països Baixos i també ens eliminen remuntant-nos. Després ens en vam anar a Buenos Aires a jugar la finalíssima i la final ens la guanyen a penals. I bueno, la veritat és que tens una mica, doncs, aquest neguit, no?, de que es pugui tornar a repetir el mateix, però per una altra banda també tens aquest al·licient, no?, i aquestes ganes de revenja i d'intentar guanyar-los d'una vegada i aquest cop, doncs, ens ha tocat a nosaltres, com et deia, sobretot per la feina que venim fent els últims anys i per aquesta ambició i aquestes ganes de poder guanyar, no?, amb la selecció. És l'únic títol que he pogut guanyar al llarg de la meva carrera i la veritat és que m'he tret un pes molt gran de sobre i molt content i molt orgullós del que hem aconseguit.
3: És l'únic títol de moment, no?
7: De moment, sí, de moment, però clar, a la selecció no és com el club, no?, que tenim títols cada any en joc. Aquí, ara la següent, bueno, hi haurà la finalíssima, que la finalíssima és el torneig que es fa amb un format de final a 4 entre els dos finalistes de l'Eurocopa i els dos finalistes de la Copa Amèrica, que han sigut Brasil i Argentina, i això en principi està previst que jugui ara al novembre, si no recordo malament. Per tant, doncs, tenim un objectiu a curt plaç, però el següent ja és el proper Mundial d'aquí 2 anys, no? Ens estem parlant de 2028.
3: Sí.
7: Jo també ja començo a ser bastant veterano i bueno, ojalà que sí, jo m'ho marco al calendari i ho tindré com a objectiu, però conscient de que han de passar moltes coses abans i al final la selecció tampoc és algo que es pugui planificar, no? Perquè bueno, perquè el seleccionador pot triar els escollits pràcticament fins una setmana abans de començar i depèn de moltes coses, no? que han de coincidir i que es donin per poder ser-hi, però, com et deia, doncs, satisfet i amb un pes molt gran que m'he tret de sobre de poder dir que tinc un títol d'Eurocopa amb la selecció i ampliant el meu palmarès.
8: Arenys en joc, el 91.2 de l'FM, radioarenys.cat i les xarxes socials de Ràdio Arenys.
0: I posats a parlar amb estrelles esportives, la nostra estimada Marta Mitjans ha participat diverses vegades aquí en el programa. Hem celebrat els seus èxits, que n'han vingut un darrere l'altre, eh? I a principis de temporada podem recordar com amb ella comentàvem els seus objectius.
9: Divendres vaig participar al míting de Catalunya i vaig fer els 800 metres. I, bueno, sí, no vaig acabar del tot satisfeta, però, bueno, també cal dir, doncs, que era el primer 800 de la temporada i doncs, que la temporada és molt llarga. I bé, doncs que s'ha d'anar agafant sensacions i el diumenge sí que la cursa va ser completament diferent, el plantejament va ser diferent, va ser cursa de tàctica i doncs córrer al final i bé, doncs sí, era un campionat de Catalunya i molt contenta per la meva primera medalla sub-23.
10: i tant. Per tant, diguem-ne que la temporada, bé, comença bé, no, Marta?
9: Sí, ha començat molt bé. De fet, bueno, com he dit, era el meu primer campionat com a sub-23 i vaig acabar molt contenta.
10: Perfecte. I ara em sembla que també et venen un cap de setmana proper, uns dies, que tens unes quantes proves ja previstes, oi?
9: Sí. Tinc... Bueno, ara em venen unes setmanes de bastantes competicions i bueno, sí, la setmana que ve, el divendres, tinc un... Bueno, no, aquesta setmana. Uh-huh. Tinc un míting a França.
10: Sí.
9: El divendres següent corro al míting de Madrid i justament aquell cap de setmana seguit el campionat d'Espanya sub-23. I llavors ja sé que l'últim cap de setmana de febrer doncs hi ha el campionat d'Espanya absolut a València. Sí, que venen unes setmanes carregadetes.
10: I tant, unes setmanes intenses. Com ho afrontes això? Estàs preparada? Com ho veus?
9: Sí, bueno, tinc moltes ganes i bueno, al final entrenes i un cop arriba doncs, aquest període, doncs, simplement, òbviament, has d'anar entrenant, però has d'anar doncs, mantenint l'estat de forma que hagis aconseguit i intentar arribar descansat doncs, a cada competició.
10: I tant. I quin seria el teu principal objectiu de cara a aquesta temporada, Marta?
9: Doncs no ho sé.
10: El que surti, no? El que hi hagi.
9: Sí, bueno, de cara a pista coberta suposo que el campionat d'Espanya sub-23 i l'absolut. I de cara a l'aire lliure, doncs intentar fer la mínima per poder anar a l'europeu absolut.
0: I quan no hem parlat amb ella, ens ha parlat d'ella el Zenon Tomàs, president de la penya Apanemi. Amb ell hem anat seguint els resultats de cross, de trail, de pista coberta, de pista a l'aire lliure, i a principi de temporada parlàvem del desig de tenir aviat unes noves pistes d'atletisme aquí a Arenys.
11: Ja tenim atletes d'Arenys damunt, però aquesta vegada hem tingut moltes persones interessades doncs, d'Arenys de Munt. Bueno, benvinguts siguen.
10: I tant. Clar, de fet, a Arenys de Munt no hi ha no, cap club d'atletisme.
11: No hi ha club d'atletisme. Sí que hi ha, doncs, és per curses de muntanya, però em sembla que és per més grans. Uh-huh. I aleshores els més petits, doncs, els hi va bé venir aquí amb nosaltres, que fan una mica de tot.
10: I tant. Ara, Zenon, que comentaves això d'Arenys de Munt, recordo fa anys, fa bastants anys, que quan es feia la nova zona esportiva de Can Zariquei, aquí entre els dos Arenys, es parlava de fer unes pistes d'atletisme que fossin conjuntes entre Arenys de Munt i Arenys de Mar, tot plegat allò, no se'n sap res, no sé si ho recordes,
11: sí,
10: Zenon.
11: Sí, bueno, això, com totes les coses, la política ho va tirar a l'aire. Allò era en el moment doncs, que hi havia major d'alcalde d'Arenys de Munt, doncs jo estava de regidor d'esports aquí a Arenys de Mar, uh-huh. Ells van oferir el terreny i inclús doncs, es va arribar a fer un projecte, que el va fer la Diputació, molt complet, on hi anaven doncs, unes pistes de 400 metres allà a Can Zariquei, amb una sèrie d'instal·lacions complementàries, inclús hi havia un pont que ajuntava les pistes aquestes amb Can Gelpí. Uh-huh. O sigui, si un corredor doncs, volia anar a escalfar per Can Gelpí, no tenia que travessar la carretera, no tenia que travessar la riera, hi havia un pont doncs, que el portava directament de les pistes a Can Gelpí. Això estava mancomunat entre Arenys de Mar, Arenys de Munt, Canet i Sant Iscle, però aquests projectes són molt llargs, hi van haver doncs, unes eleccions, aquí a Arenys hi va haver un canvi de color, Arenys de Munt també, i aleshores, com acostuma a ser així, els regidors i alcaldes d'aquella època van dir això és un projecte d'aquells, no és el nostre, no el tirem endavant. I aquí vam perdre doncs, una oportunitat magnífica de tenir unes pistes de 400 metres mancomunades i amb un espai assequible doncs, en els tres pobles.
10: Mm-hmm. Sí, una llàstima.
11: I aquestes coses que la política fa malbé.
10: Ah, no sé si seríem a temps encara, Zenon, de tirar-ho endavant, això, com ho veus?
11: Bueno... Mira, en aquests moments a Canet tenen que fer unes pistes noves, perquè allà on les tenen ara es veu que és edificable i tenen que fer-hi pisos, i esclar, estan buscant una ubicació per fer unes pistes de 200 metres com les nostres, que segurament serà la zona on en aquests moments està fent el cross. Uh-huh. Com tots sabeu, aquí a Arenys, doncs sembla que hi ha l'interès de que fent-se també unes pistes de 200 metres, a nosaltres, doncs, amb tartan, quatre carrers, etc etc. Hi va haver un moment, doncs, que Canet va proposar fer unes pistes de 400 mancomunades i l'Ajuntament de Arenys no ho va acceptar. Uh-huh. I això et parlo de l'any passat.
10: Sí. Uh-huh.
11: O sigui que hem tornat a perdre una ocasió de fer-ne una de 400 i llavors hi haurà una de 200 a Canet i una de 200 a Arenys de Mar.
0: I de Tomàs a Tomàs, perquè un dia vam convidar el seu fill, l'Eloi Tomàs, que és jutge d'atletisme, i ens va explicar la seva experiència i motivació.
12: La 27a temporada en què exerceixo com a jutge d'atletisme.
3: I d'on et va venir? A veure, d'on va venir? Imaginem que la tradició familiar de l'atletisme és evident, però el fet de ser jutge, de dir, va, doncs jo em vull dedicar a això, a ser, doncs, dels àrbitres, diguem-ne, de les competicions atlètiques, d'on et sorgeix això?
12: A veure, no és res vocacional. Vull dir, jo he fet atletisme des de petit, sóc el soci número 1 de la penya Panemi.
3: El número 1?
12: El número 1.
3: Compte,
12: o sigui,
3: molt bé.
12: Que, vaig tenir influències.
3: Sí, sí.
12: Perquè, clar, té 40 anys la penya Panemi, jo 44, o sigui, tenia 3 anyets. O sigui, sí, sí. Encara no podia decidir si patins o atletisme, no? Perquè ja sabem, doncs, que els anava el meu pare, doncs, està molts anys, doncs, amb l'hoquei.
3: Sí.
12: I és llavors quan començava amb l'atletisme, que a més va començar tard. Uh-huh. No és allò una...
3: No, de tota la vida, no.
12: No. O sigui, tot el que va ser la seva joventut va ser amb l'hoquei,
3: sí, sí.
12: I després, doncs, quan va banyar els patins i va deixar d'entrenar els nois de l'hoquei, doncs va començar amb l'atletisme i fins ara, 81 sí, sí. anys, i continua.
3: I tant, no, i escolta, i amb una salut i amb una vitalitat que no la té segons qui, eh?
12: No, i ben pocs.
3: I tant.
12: Llavors, això, jo vaig començar a fer atletisme amb 8 anys i això, doncs, que en els 18 anys, doncs, va ser quan, en fi, diguem, doncs, que ja va ser quan vaig començar a entrar a la universitat, i el fet d'entrenar i competir ja era més complicat. Sí que és cert que havia aconseguit arribar a finals de Catalunya. La meva especialitat eren els salts, sobretot el triple salt, que vaig fer... Vaig fer medalla de bronze en uns campionats de Catalunya, ja fa molt de temps. I, de fet, el salt aquell que vaig fer a la final de Catalunya, on van donar medalla de bronze, continua sent a dia d'avui el millor salt de triple en la història d'Arenys de Mar. O sigui que...
3: Compte.
12: Nois, espavileu-vos, que les meves marques de salt de llargada, triple salt i salt d'alçada, les continuo tenint jo, a veure si algú, una nova generació, doncs me l'acaba
3: traient.
12: Evidentment, estan per batre-les. I llavors, doncs, jo volia continuar estant en contacte amb l'atletisme, i el fet d'entrenar i competir i tal, amb la universitat pel mig, doncs la cosa era complicada, no? I com que sempre que anàvem a fer anàvem a competir, ens enfadàvem amb els jutges, al final, escolta, jo vull ser jutge, clar. I un jutge bo, o sigui, dels que no van allà,
3: bé,
12: anem a perjudicar l'atleta, no. Això no vol dir que hi hagi molts jutges dolents, però sí que són molt estrictes, no? Vull dir, hi ha una normativa, i aquesta normativa és el que és. I no sé, si estàs en una competició de nens i tal, doncs una miqueta de flexibilitat, o ensenyar-los, perquè moltes vegades, en plan, el jutge no és un entrenador, no els hi ha d'ensenyar a fer les coses. Sí, però si tens 9 anys, estàs llançant malament el pes, doncs mira,
3: agafa-li, fes-ho així.
12: Exacte, una miqueta, doncs, això és...
3: Home, això està molt bé.
12: És ajudar-los una mica.
3: Però, clar, veus un jutge com un policia repressor, que saps que només està allà per mirar el temps que fas, i si ho fas mínimament, que ho fas malament, et desqualifica, ahí tens com por. En canvi, si és un jutge més proper, clar, segur que la canalla que practica atletisme ho veu diferent.
12: Exacte.
0: I més que d'atletisme, en aquest programa també hem parlat de triatló, també n'hem parlat aquí a l'Arenys en Joc. Ho fèiem quan teníem l'Ironman a la nostra comarca, és a dir, a l'octubre. En parlàvem amb Manel Vicente, regidor d'Esports de Calella, que és la seu del triatló.
13: Bé, parlaríem, o sigui, hi ha poblacions, doncs, com dèiem, d'aquest circuit de bicicleta que va fins a Badalona, que bueno, tallen la Nacional, però és veritat que tenim doncs, tota la part de l'autopista doncs, que s'hi pot, de la C32, que s'hi pot anar i que, per tant, tots aquests municipis tenen accés per anar cap allà i la mobilitat no queda aturada. I en aquest cas, una afectació, l'afectació més gran, estem parlant ja que hi hagi el ciclisme i també l'afectació en el circuit de córrer, que el circuit de córrer hem de recordar que, clar, és que és un circuit de córrer que ja està afectat des de les 11 del matí, quan està tot preparat, que comencen a córrer doncs, al migdia i fins pràcticament la 1 de la matinada, que ens va arribar el darrer classificat. No? Aquí l'afectació més gran és en aquests territoris doncs, que hi ha això, no? Doncs, que hi ha pràcticament tot el dia, i en aquest cas és la ciutat de Calella, que en aquest cas ho dius molt bé, doncs, que viu aquest esdeveniment intensament, i que la gent treu als balcons, a les seves façanes, a les botigues, doncs aquesta bandera de Calella, d'Ironman Calella Barcelona. Però l'altre municipi que té molta afectació i que n'estem superagraïts des de l'Ajuntament de Calella, perquè si no, sense la seva implicació no seria possible aquest esdeveniment, és Pineda de Mar, no? El municipi veí de Pineda de Mar, el corre, aquesta marató que fan a la part final, doncs es concentren aquestes dues poblacions, Calella i Pineda. I, per tant, nosaltres agraïm moltíssim doncs, aquesta implicació del municipi veí per implicar-se en aquesta prova, per creure-se-la, perquè, com dèiem, no, l'impacte no només és a la ciutat de Calella, que és, lògicament és el més gran, perquè és el territori on succeeix aquest esdeveniment, sinó que també les poblacions veïnes, no?, al voltant. I, bé, doncs, hem d'entendre doncs, que aquests altres municipis, maresmencs, com bé deies, que passa el ciclisme, doncs allà bueno, doncs, estem molt, molt agraïts, però que entenem que allà és una afectació de trànsit, que és una vegada a l'any, i bueno, doncs, que entenem que sempre pugui haver alguna queixa, lògicament.
10: També, regidor, el circuit aquest de córrer, de la cursa a peu, vostè ho deia, es fa entre Calella i Pineda, i també crec que és un dels punts doncs, més agraïts també per poder anar a veure la prova. Tens els atletes a tocar mateix, els pots animar, això doncs, es nota en aquest circuit, que aquest any també feia moltes voltes, per allà mateix, diguem-ne que tenies moltes oportunitats sí, sí. D'anar veient els atletes.
13: D'anar veient, la pots veure on fan la volta a la zona de meta, tothom entra al costat de la Finish Line, que és una plataforma doncs, que hi ha la mateixa platja, a sota del far, tot el passeig Garbí, tot el passeig Manel Puigvert, com deia, el passeig marítim doncs, de Pineda de Mar, i tens molts punts per anar un seguidor, un acompanyant dels esportistes, tenen molts de punts doncs, per anar seguint els seus, diguéssim, els seus estimants que estan fent la prova. I això, clar, això, doncs, té aquest carisma en aquest esdeveniment, en aquesta competició, doncs, que permet tenir això, doncs, molts de punts anar-ho seguint. I, a més, avui dia la tecnologia també permetia fer fins i tot, o sigui, tu pots anar seguint a un esportista i al moment veies on estava i fins i tot l'estimació de l'hora d'arribada, no? Per tant, ostres, hi ha moltes facilitats i vam viure ahir doncs, que la gent en va gaudir moltíssim.
5: Tota l'actualitat esportiva de dilluns a diumenge a Ràdio Arenys.
0: I no podem negar que el mar, la vela, han estat font d'actualitat al programa gairebé cada setmana. Mònica Azón, directora esportiva del Club Nàutic, ens ha anat atenent amb regularitat per comentar-ho tot, regates fetes a Arenys i regates fetes fora. Podem recordar quan ens parlava del Trofeu Gallissa.
14: És una prova que es fa una sola jornada. Era la segona edició d'aquest memorial Josep Gallissa i realment va estar molt, molt bé perquè vam tenir molta participació de les embarcacions del club, que era la voluntat nostra, que al final és que totes les embarcacions que tenim aquí al port doncs sí que hi ha algunes que són més competitives i estan més avasades a la competició, però d'altres que potser doncs, tenen la seva embarcació d'un caràcter més lúdic o per fer... Bueno, doncs les travesses així d'estiu i vam aconseguir que pràcticament una trentena d'embarcacions es fessin a la mà. I jo crec que això és el gran èxit d'aquest trofeu. Evidentment, doncs, els creuers al final són diferents eslores, vol dir que són de diferents tamanys, diferents mànigues, diferents prestacions. Llavors el que vam fer van ser com quatre categories, doncs les embarcacions més competitives, com pot ser doncs, el Nuba, el Duende o fins i tot el Rats on Fire del Rafa Carbonell, que va ser una de les embarcacions que més resultats a nivell nacional va tenir en l'època del 2000 i del 90. I després hi havia doncs, altres categories, ja et dic, diferents categories en funció una miqueta del nivell de les embarcacions i dels patrons. Les embarcacions de vela lleugera, les petitones, són maques, però evidentment l'espectacularitat de les embarcacions de creuer, que comencen amb eslores a partir de les més petites de 8 metres, doncs, és molt bonic de veure. A més, doncs, hi havia un norès, era com si ho fes vent de Canet o de Sant Pol cap a Barcelona, i aleshores, al moment que el vent els entrava per darrere per la popa, doncs poden hissar els espis i veritablement estava maco de poder veure des de la costa, i a més estàvem a una distància que visualment es veu molt bé. Potser no pots reconèixer quina és l'embarcació, però sí que es veia doncs, això, una trentena d'embarcacions competint, i es va fer molt d'ambient aquí al club aquell dia, i nosaltres també vam aprofitar una miqueta tota la jornada o tot el cap de setmana per fer moltes activitats coincidint amb la marató del 324, o 3CAT, perdona, i va ser un cap de setmana replet d'activitat, però molt, molt contents.
10: I tant, i a més aquest trofeu, aquest trofeu Gallissà, que porta el nom, en aquest cas el cognom, doncs, d'una persona, un soci de CUP, una persona important per a aquesta entitat,
14: Sí, des del moment que la família de Gallissà ens va demanar que volia fer el memorial, doncs ja tenim un altre memorial també, que és el Jacinto Ballester, que també el tenim el mes de maig, i jo crec que, bueno, també tenim a l'Estruc, també tenim al Lladó. Jo crec que és bo que les entitats esportives doncs, recordin totes aquelles persones que d'una manera o una altra han contribuït a fer tan gran el Club Nàutic, no? I jo crec que al final jo no vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Josep Gallissà, però sí que m'han parlat de que realment era una persona que dins del món del creuer doncs va marcar una part important de la història del club.
0: I també ens ha parlat de la Lliga Brava Escolar, conduïda des de la base nàutica. A l'inici de temporada ens la presentava Ferran Martínez.
15: Aviam, és el primer any que es fa. Jo he estat parlant amb dos clubs dels que també amb l'Escola Vela Mataró i un altre dels que participa, i bueno, pues ells també em deien això, que tenien 4 nens i 2 nenes, l'altre... Bueno, aviam com evoluciona la cosa, però vaja, jo crec que això, que ho tirarem endavant, i ja et dic, en realitat al ser una lliga escolar també ho plantegem tot d'una manera molt didàctica i lúdica. Pensa que, vull dir, que un equip de regates és una altra cosa, no? No? Mm-hmm. És la competició, amb jutges, amb tot, el reglament, no sé què, i nosaltres seran regatetes més lúdiques. De fet, estem plantejant amb el responsable de la federació d'aquest programa de fer algunes proves com més de freestyle, de... Bueno, que juguin, que aprenguin, que disfrutin, que gaudeixin molt del navegar amb aquestes embarcacions i això, sobretot, passar-nos-ho bé. La intenció primera és aquesta, no? Tenir molts nanos d'Arenys navegant a l'aigua i ja et dic, l'embarcació és xulíssima i ja et dic, vam estar testejant-la, vam estar sortint els tècnics que farem d'entrenadors i bueno, molt, molt divertits aquests barquets. Jo penso que serà una cosa molt engrescadora.
10: Però aquests barquets, que són tipus un Optimist o és molt diferent?
15: No, és molt diferent, sí. Són RS Febes, aquest és el nom de l'embarcació. Són barquets dobles, són de plàstic. Tot això també es tracta una mica de baratir costos. Pensa que les competicions, les classes olímpiques i això, tots són barcos de fibra, ja tenen carbó... Bueno, són embarcacions caretes i de manteniment difícil. Aquestes són embarcacions de plàstic... molt divertides, molt segures, modernes, ja tenen 3 veles, tenen major, floc i genàquer, que és molt divertit navegar, i el genàquer és una vela que fa que el barco corri molt i no és tan complicat com un spinnaker de parellar i d'utilitzar. I bé, doncs això, és un barquet a escola, però amb un puntet més, no? Com això, vull dir, de fet, hi ha competicions mundials, internacionals, d'aquest barco. Anglaterra és un barco que ja fa anys que fan servir i ja et dic, hi ha competicions en plan més seriet, però és el mateix que et deia.
6: si tots els equips naveguen amb la mateixa embarcació, que és aquesta de plàstic, que és més barateta, doncs això, tot això abarateix costos i fa que... Bueno, pues això. Bueno, s'ha arribat a la conclusió de que aquesta era la més adient, doncs això, per tema manteniment, costos i aquesta versabilitat que té, de que sense ser un barco extremadament tècnic, sí que és un barquet ràpid, divertit, bueno, i això, i modern.
8: Arenys en joc. Tot el que cal saber sobre els equips i esportistes aranyencs.
0: I els dies que no hem fet vela, hem fet rem. Aquesta temporada va començar amb Núria Rosales com a presidenta del Rem d'Arenys i ella ens portava puntualment els resultats i les valoracions de les regates. A mitja temporada, canvi de junta, canvi de mandat i Núria Rosales deixava la presidència. Amb ella van parlar dels seus records al capdavant del club.
16: Ni tristó ni pes, vull dir, és continuar... En Dani ja era el que estava de tresorer, ja sap també com funciona tot i l'únic és canviar, ja no sóc jo, doncs ara és ell, però vull dir que no, ni tristó ni un pes de sobre tampoc, no, és que no sé com dir-t'ho.
3: Bé, tocava fer un canvi, no?
16: Sí, ja tocava fer un canvi, ja era el segon mandat que estava. Fa 4 anys enrere, la junta que hi havia van presentar la dimissió per coses que venien del tema del Covid, que les aturades i així, i bueno, vam decidir presentar dimissió perquè no anaven les coses com un volia. I la cosa va estar de que, bueno, no deixis, em vaig tornar a presentar i vaig tornar a sortir i ara, pues, aquests 4 anys ja vaig dir que ara ja sí que toca relevo perquè, a veure, també el rem no el deixaré, vull dir, continuaré competint, continuaré portant-hi molt a grups lúdics, ara hem engegat el grup mixte i sóc la timonera del grup mixte, con lo qual... deixar tampoc ho deixo.
3: Fantàstic.
16: Però bueno, que el que és el neguit, l'estar sempre pendent, que si de papers, que si de trucades, que si ara hem comunicat amb aquest club, que si comunica't amb federació, organitzar coses i així, que s'encarregui ara un altre, que 8 anys són molts.
3: Per això deia allò del pes, m'anava per aquí, la qüestió anava per aquí, de dir una miqueta, home, ara, evidentment, aquesta responsabilitat de ser la presidenta, doncs, home, mira, això sí que es descarrega.
16: Sí, a veure, jo ja els hi vaig comentar, el primer intento que vam tenir de renovació de junta, que era el gener d'aquest any passat, 2025, no va sortir cap candidatura, jo em pensava que sí, que com a mínim en sortiria una, i no va ser així. Vam continuar la junta sota mínims, amb en Dani i amb en Rafa de secretari, en Dani de tresorer, i allò que dius, bueno, va, a veure, la propera assemblea tornem a convocar i a veure què passa. I en Dani va dir, mira, ja em presento, ja busco. La veritat és que s'ha posat amb 3 persones més, que un serà el sotspresident, la secretària i la tresorera. Vull dir, són molt macos, tenen moltes ganes de fer i a veure... com anirà tot.
0: I li agafava el relleu Dani Ribó, ara president del Rem, que també ens ha atès puntualment després dels caps de setmana de competició. En aquest programa parlàvem també dels objectius del club en aquesta presidència seva i de la seva junta.
17: Jo he estat treballant, de fet, amb el mandat de la Núria, jo era el tresorer, val? I per tant, d'alguna manera, quan la Núria va optar per no continuar a renovar i fer un canvi d'aires, d'alguna manera... doncs vam posar sobre de la taula qui entomaria el nou, no?, el nou mandat i d'alguna manera per donar continuïtat i aprofitant el coneixement que tinc de funcionament del club perquè fa el club en si i la relació amb la federació, amb l'administració, etc. vaig dir, bueno, doncs jo faig una mica el pas endavant, no?, per entomar aquests 4 anys que venen, d'acord? I evidentment, quan un pren aquestes decisions, posa, no sé si dir-ne condicions o com dir-ho, però sí que tenia molt clar que tirar endavant un club o tirar endavant qualsevol institució no és només jo fent les coses, sinó que havíem de consolidar un equip de treball, i així ha estat. Hem estat un any buscant, pensant, reflexionant sobre com qui formaria part d'aquesta junta, al final rep el nom de junta de gestió del club, i ara mateix som quatre. Jo presideixo, com això, per donar aquesta continuïtat i aquest coneixement del club, i s'incorporen tres persones, la Laura Echeverría, en Rafael Massip i la Pilar Gómez, per doncs, tirar endavant el projecte a primera línia. No? Tindrem secretari, tresorer i vicepresident.
10: Fantàstic. És important, això, Dani, el fet d'estar acompanyat. Més que important, és bàsic, el fet que l'equip que hi hagi al capdavant s'entengui, estigui unit i tinguin un projecte comú.
17: Sí, sí, sí. A més d'allò, pensant, clar, faràs una sèrie de preguntes, no? Dic, clar, que per, no? En aquest moment de la ràdio, no? I així, i pensava dir que el més important segurament és tenir confiança, entre els quatre, i també autonomia, no? I ara mateix, bueno, ja estem començant a establir bases, no? I a consolidar, no, el projecte que tenim, bueno, que comencem a desenvolupar, i d'alguna manera, doncs, confiança plena a l'equip, confiança plena, no?, en que les decisions es prendran amb el millor dels sentits possible per tirar endavant el club. D'alguna manera, el REM sempre té dos grans pilars, no?, que seria el REM de competició. D'alguna manera, aquest projecte, aquesta part del projecte està prou consolidat, ja sempre ho anem dient, i el que sempre coixegem o sempre veiem que hi ha una mica de dèficit, una mica d'actuació, és amb el REM lúdic, no?, amb tota aquesta gent que ve a remar, doncs no amb aquest esperit competitiu, sinó amb una mica més de lúdic, de passar l'estona, d'entrenament, d'exercici, però el fet que no hi hagi aquesta l'obligació de la competició, no?, i aquesta responsabilitat, fa que de vegades, doncs, les barques de vegades no poden arribar a sortir, de vegades ja, passen coses. Llavors, una de les coses que ens plantegem és consolidar per una banda el rem lúdic, no?, aquest rem més popular, i l'altre pilar que també el tenim aquí sobre és el local.
18: Arenys en joc.
0: I acabem aquest repàs de bons moments refrescant-nos una mica, que fa molta calor, però no ens refresquem ni a la platja ni a la piscina, sinó a muntanya, als cims plens de neu del Pirineu, perquè hem fet seguiment aquest any de les sortides d'esquí Arenys, que ens explicava Roman Pasqual.
19: Molta, molta, de fet, històric, no?, perquè hem coincidit amb un cap de setmana de moltes nevades, era el Pirineu Occidental, no l'Oriental, però igualment, no?, doncs, al cap del cap de setmana s'han acumulat uns 80 centímetres espot, amb el qual la gent, doncs, realment, el primer dia com a mínim va esquiar amb pràcticament neu verge.
10: I tant, no? Explica'ns una mica com va anar tota aquesta sortida, Roman.
19: Doncs bé, vam sortir ben puntuals a les 5 del matí des del Calissai d'Arenys i ja vam, doncs, agafar direcció Pirineu. Vam fer una parada prèvia a la Pobla de Segur per agafar energies i a partir d'aquí, doncs, a les 10 estàvem arribant a pistes, a spot. Llavors, doncs, a l'arribar, doncs, ja començava a nevar per la carretera. Per sort, doncs, estava neta i vam poder arribar sense problemes. I allà, doncs, primer ens vam poder canviar a l'hotel i després, doncs, ja la gent va anar a esquiar. Una jornada, doncs, que les pistes, doncs, no estaven trepitjades pel fet de que, bueno, és que estava caient tal quantitat de neu que era impossible aplanar-les totes, així que les pistes que estaven obertes realment, bueno, doncs, era anar pràcticament fora pistes, amb el qual, doncs, aquells que esquien ja ho saben, si és neu verge, doncs, cansa bastant més, has de fer més esforç que no pas quan estan trepitjades. Llavors la gent va estar, doncs, molt contenta, però també molt cansada. I bé, doncs, això va durar fins a la tarda. Sí que és cert, doncs, que de 2 a 4 vam tenir un grup de 12 persones que va gaudir del monitor d'esquí gratuït, que era per principiants, val? I després a les 5 vam fer el que es diu un tardeo, un après-esquí, al mateix hotel, doncs, que la gent, doncs, va poder gaudir d'un berenar i després ja, doncs, a sopar i a dormir. Després, el dia següent, diumenge, ens vam aixecar, doncs, amb més neu encara. Sí que és cert, doncs, que amb algunes pistes ja aplanades i amb el risc de llaus bastant alt, amb el qual la zona alta de l'estació va estar tancada el diumenge, però vam poder esquiar a la zona mitja i baixa. I bé, doncs, sense... Bueno, diguéssim que vam poder esquiar sense cap inconvenient. Sí que és cert, doncs, que una persona, doncs, es va fer una mica de mal, una altra també, però perquè ja et dic, no, la neu estava doncs molt espessa, molta quantitat de neu. Esperem doncs que els dos que s'han lesionat doncs es posin bé ben aviat. I res, doncs vam tornar cap a Arenys, vam sortir a les 4 de la tarda i vam arribar cap aquí doncs a les 9 de la nit, amb el qual, bueno, doncs, en general, tots molt contents, llàstima doncs d'aquests dos petits lesionats, petites lesions que esperem que es solucionen aviat, i res, ja pensant en la propera.
10: I tant, no, home, per començar, Roman, déu-n'hi-do, això ha començat amb un, bueno, amb una jornada, ho deies, històrica.
19: Sí, no recordàvem doncs un episodi així de nevades des de fa molts anys. Vam coincidir amb una nevada també així important, però ja et dic que en tot el Pirineu hi ha quantitats de neu que fa molts anys que no es veien, no? Així que els amants de la neu, els amants de l'esquí, de l'esnou, doncs estem d'enhorabona perquè realment aquesta temporada està sent excepcional.
8: Arenys en joc, amb Oriol Leo.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Ràdio Arenys. La primera en esports.
2: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
4: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Parafita número 1.
5: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir. Ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons el Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions de Servei Meteorològic de Catalunya. Alcarràs, en 42,1 de màxima, s'ha apropat al valor màxim...

0: Calor màxim i diverses estacions a Ponent, al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja de Priorat o Beartés. Els termòmetres no s'han enfilat tant a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat uns 39,7 a Castellbisbal. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha fet aquestes recomanacions davant la onada de calor.
1: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor, malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs, aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot, amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Malgrat les crítiques del col·lapse, avui el delegat del govern, Carlos Prieto, ha tret pit.
2: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I, evidentment, vol dir, doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients en molt menys temps del que necessitaven fins ara.
0: El nombre d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya va arribar a les 7.500, a més, va superar aquesta xifra durant l'abril, amb un increment interanual del 18,5% que es situa al mes d'abril amb els crèdits hipotecaris tancats més alt des de 2010, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'estadística encadena pujades interanuals ininterrompudes des del juny de 2024. El capital prestat per cada hipoteca ascendeix als 195.000 euros. I una persona ha resultat ferida crítica en un xoc per encalç entre dos camions aquesta tarda a Arbúcies. El sinistre ha tingut lloc poc abans de les 5 de la tarda a la C-25. El ferit ha estat traslladat amb helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit Lleida i ha causat una gran congestió.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: cine.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. Tornem després de masses dies, però tornem amb ganes i anem per feina, que portem material inflamable. Que dolor, com ho portes?
2: Home, doncs molt bé, i moltes cosetes i moltes ganes. I que hem estat als Gaudí i hem gaudit, mai més ben dit. No tot el que voldríem, eh? També s'ha de dir, això. Però bé, amb ganetes de xerrar i d'explicar-vos el que hem vist i les impressions que hem copsat aquests dies.
1: Està molt bé, està molt bé. Els Gaudí ja ho saps que anem amb corretja, eh? Anem amb corretja, ens tenen una mica controladets, que no ens portem malament, que nosaltres no som de portar-nos malament, però bueno, va.
2: Bueno, almenys ens deixen, eh? T'aviso que els Goya ni ens deixen acostar-nos.
1: Ja en parlarem, però no, pinta que no hi serem. És una pena que estigui a Barna i tal, però bueno. Això a punt pels Goya, venint d'aquests Gaudí que ens van agradar. Que tu local, la dinàmica, lloc idíl·lic, que han tornat al Liceu pels 18 anys, vam gaudir, amics coneguts, eh? No? Bé, no?
2: Sí, hi ha cosetes que no, però bueno. Un cantautor o cantautora per allà enmig que jo el trauria ja, però bueno, són opinions meves.
1: Vale. Escolta'm, l'Albert Serra, per cert, que ens va comentar que ens agradarà molt la seva novena pel·lícula, que encara està muntant, que és Out of This World, que és aquesta que havia d'haver-hi la Margaret Qualley i havia d'haver la Kristen Stewart, vale? La Sangre en los Labios. Finalment no hi seran, però hi haurà la Riley Keough, no sé com es pronuncia, que és la que sortia, quan lo que esconde Silver Lake, que és una pel·li que ens agrada, o la Casa de Jack, si la recordeu, una bona actriu. I res, la pel·li, que sapigueu, el poc que es pot dir és que versarà sobre la rivalitat d'Estats Units i Rússia en el context de la guerra d'Ucraïna. Ell parla d'una experiència única i que ja ho sabeu, que ell fins que no munta no té història, o sigui, és una bogeria la manera de filmar i de muntar de l'Albert Serra. I tema previs, deixa'm dir una coseta de res. Abans d'entrar en matèria, estàvem parlant dels Gaudí, eh? S'estan desvirtuant, crec, els Premis Gaudí en català. Vale? Només un 25% de la presència en català ha estat als Premis. Jo crec que s'estan sent devorats per Goya. Això, si vols, un dia en parlarem llarg, però no sé. Si crec que, hòstia, que els Gaudí haurien de ser l'aparador de les pel·lícules en català, i em dóna la impressió que ara ja no ho són. Que sí que Cirat, que clar, hi ha potències que també produïdes a Catalunya, o amb un 80% de producció catalana o amb talent català, però clar, són en castellà, són pel·lícules que després triomfaran als Goya, com que triomfaran als Goya, o en aquest cas als Oscars, els hi has de donar, i llavors les pel·lícules més petites catalanes parlaven de Sant Aures de la Nit, parlaven fins i tot de Pare Nostra, parlaven de La Furgo, o altres pel·lícules com Estrany Riu, que al final no s'han portat res, que dius, és que Estrany Riu té una super fotografia, té una super no sé quantes coses, però clar, aquests més grossos i amb més diners se'ls han menjat, que ja els Goya eren els Goya també. No ho sé, una reflexió, saps? Que tu el que diem, que evidentment l'Acadèmia fa coses molt bones pel cinema català, però potser hi ha d'haver alguna reflexió amb el que està passant, perquè se'ns estan engullint.
2: Amb això ja saps que estem bastant en sintonia i penso bastant el mateix, per no dir exactament el mateix, vale? Però aquest any també jo crec que el tema de que ho sento, però el tema de que la presidenta de l'Acadèmia pugui estar amb la seva pel·lícula a recollir els seus premis, no? Sembla una mica... No hauria de ser així, eh? I poder no hauria de pensar jo així, però no m'ha agradat això tampoc, que vols que et digui.
1: No. Però per altra banda, si parlem d'aquest discurs que hem dit ara del tema del català, però mira, era una de les úniques que era completament en català. I potser, fins i tot, a nivells d'altres premis tècnics, fins i tot potser se'n podien portar d'algun altre. I tinc aquesta sensació estranya de dir... Ostres, una mica raro, hi ha algú que grinyola, no ho sé.
2: Hi havia Esmorzs amb mi, eh? Producció totalment, i tot català, eh? També, o Estrany Riu també. Sí que poder ha sortit més fora i es va presentar a Venècia, Estrany Riu i tal, però també és tot, no sé, com sí, per anar-te'n sí, a donar-li... Sí, sí. Per començar, que no la veiem, tampoc com la primera. No. Potser això també ens fa, perquè si realment diguéssim no, és que és molt millor que les altres i destaca molt i no hi havia color i li havíem de donar...
1: Jo em quedo amb Esmorza i em quedo amb Estany Riu, ja t'ho dic ara, ja ho saps, eh? No? N'hem parlat, no? Vull dir...
2: Sí, n'hem parlat.
1: Sí. Són més valentes, són més petites, són més això, atrevides i tal. Escolta'm, si et sembla, parlem de Hamlet, no? Anava a dir-te Martí Suprem, però com que em sembla que encara no l'has vist...
2: No l'he vist.
1: Vull dir coses que saps que m'ha explotat al cap,
2: sí.
1: però Hamlet, com que no coincidim, deixa'm dir, titular i parles tu, pel·li sobre el dol, la pèrdua, de com l'art pot néixer del dolor... No, una miqueta. Ja que estem tu i jo parlant i no ens sent ningú, Catulú, m'ha dit un ocellet que la va explorar. Estem sensibleros o què?
2: A veure, jo soc, Jo sóc una persona amb aquest aspecte bastant sensible, o sigui, ploro més amb les pel·lícules que amb la vida real. És algo estrany, però és així. I entro a les pel·lícules i mira.
1: Perquè són bojos pel cine, Catulo. Perquè a mi em passa el mateix.
2: Suposo,
1: A mi em passa
2: sí.
1: El mateix, el mateix.
2: Vale? Vull dir, no sé per què, però és així. Llavors, estranyament per això, que hi ha escenes que sí, tio, tu vas a mirar fredament, vale? Anem a analitzar un moment fredament. Si te la vas a analitzar fredament, te va a buscar que ploris, vale?
1: Vale,
2: te
1: que
2: va
1: això estem
2: buscar aquest
1: d'acord,
2: punt, vale? El
1: això
2: va
1: a mi
2: buscar
1: m'ha
2: aquest
1: fallat.
2: punt.
1: Vale.
2: Sí, estem d'acord. Però hi ha moments que crec que el poder, per la condició de cadascú, es pot sentir en un moment identificat amb alguna cosa, amb algun personatge, i ell potser en aquest moment no t'estan anant a buscar, ella, no t'estan anant a buscar que ploris en aquell moment, i jo realment vaig plorar més en aquell moment i podent no vaig tenir tanta catarsi final, ni per exemple, jo al final sí que no vaig plorar amb el final, quan la gent, la supercatarsi final, s'ha de veure la pel·lícula,
1: Sí,
2: eh? No farem ara
1: sí,
2: spoiler.
1: sí, sí, sí.
2: Però jo hi ha un punt, que si la veieu, poder ho entendreu, en què jo ploro més i poder no és el punt on et van a buscar que ploris.
1: M'ho vas explicar, tampoc ho diré perquè no és el que dius, no ho podem dir, però m'agrada el que dius, eh? Vull dir que sí que en aquell punt que jo també l'he vista, mira, però això és que hi vas entrar a la teva manera i
2: i
1: potser
2: vaig
1: no
2: entrar
1: tant
2: per
1: la
2: allà.
1: de la... Si vas entrar per allà,
2: Exacte.
1: perquè, sí, perquè a mi l'altra part em quedo amb aquesta, diguem-ho lleig, no vull dir pornografia emocional, que ja ho he dit, sinó aquesta emoció prefabricada, no? Perquè a mi si em programes per emocionar-me, és que no m'emociono. És que l'altre dia pensava i t'ho deia, dic, he vist Los Tortuga, no sé si l'has vist al final, encara no, oi?
2: No, encara no.
1: Bueno, Los Tortuga és una pel·lícula petita, un drama social, conflictes laborals, la precarietat laboral, etcètera, etcètera, un dol pel mig i tal, no? Però que et va explicar una historieta, que vale, que sí o que no, però que jo, com que m'ho estic creient tant, em va destrossant, vaig pensant, em vaig ficant allà. I, en canvi, amb aquesta, a la que vaig detectar que la directora me'n buscava, no em va trobar, i dic, i em passa el mateix que tu, si que jo soc un ploraner, les pel·lis, si és que deia, buah, vaig arribar, tio, amb Clínia, i dic, uau, fotrem aquí la plorada de l'any, saps? La Chloe Zhao, que ens agrada, eh? Sabeu
2: Sí,
1: que és la
2: sí.
1: de Nomadland, que ja ens va agradar, una prima ens va agradar molt. The Rider, aquell entrenador de cavalls, no? Que pateix l'accident, que li agrada sempre putejar-te, eh? Que per cert la teniu a Prime i a Filmin, eh? I gratuïta a RTV Play. Que és una directora de silencis, de gestos, de temes gestos. Hamnet és contemplativa, delicada, quasi hipnòtica, no? Són sensorials.
2: Jo t'entenc, eh? I entenc que poder... També t'haig de dir que poder, una de les altres coses, que jo no havia llegit res ni sabia res abans d'anar-hi, ni sabia que aniria a buscar-me això. Jo sabia que seria dura, però no tenia ni idea de què em aniria a buscar a fer plorar.
1: Pues aquí ja tenim un 70% de per què tu la reps d'una manera o d'una altra, perquè jo m'ho sabia tot. M'ho sabia tot i estava esperant, vinga, va.
2: Clar, llavors jo entro al conte, saps? Perquè al principi és com un conte, una miqueta.
1: És un conte, és un conte.
2: Hansel i Gretel, allà al bosc, vull dir, és un conte, vale? És un conte i jo entro en aquest conte. I després, ja, independentment, ens anem, si vols, de la història, de Hamlet, ens anem de William Shakespeare, ens anem de tot això. Visualment, hi han tres o quatre escenes, se'm posa la pell de gallina, amb una fotografia i un joc de colors que jo m'encanta. A més, diferent de... Sense el que és normal, no? La pel·lícula que sempre és com el protagonista al centre de la pantalla i tal. No. A lo millor el protagonista en un punt apartat de la pantalla, en un costadet i tal, però que destaca amb un color, que destaca per sobre de l'altre. No sé, com si fos un quadre. Com tot molt preparat, no? Molt ben fet, molt com petites obres d'art que pot ser que les vegis i diguis que és aquesta merda, amb perdó, perquè hi ha gent que segur que ho veurà així, però a mi, ostres, em va agradar molt.
1: No, aquí sóc Tim Catulo, eh? Aquí estic amb tu, aquí estic amb tu. Sabeu que està basada en la novel·la de la Maggie O'Farrell, que es veu, dic que tinc un molt bon amic que llegeix molts llibres i se'l va llegir i em diu que és una meravella, que escriu super, super, super bé. Que sabeu que la història s'allunya del personatge de Shakespeare, que aquí no és el prota, no? La protagonista és la seva família, en concret la seva dona, l'Agnès i el fill Hamlet. I no digo más, que això no us pot passar com a mi. Doncs, bueno, es recomana, veurem els Oscars què passa. Es poden portar premis tècnics també, eh? Vull dir que ja en parlarem.
2: Segur. No, jo crec que segur. Ja et dic. Jo crec que fotografia se la té que endur. Segur.
1: Vale. Perfecte.
2: A veure, no he vist Martí, però... Vamos, no.
1: Ai, Martí. Ai. Deixa't parlar de Martí. Deixa't dir alguna cosa.
2: Parla de Martí.
1: És que
2: Martí. Ja saps que jo tinc una mica... A mi em fa una mica de ràbia, eh? En Timothy li tinc un amor-odi, una cosa rara.
1: Però jo també. Sí, jo t'entenc, jo també t'entenc. Però és que, clar, és que a més el personatge de Marty és perquè li tinguis odi. O sigui, és un dos en uno. Tens en Timothy i el personatge que han creat que volen que passi això. Suposo que... jo m'imagino que que el Josh Safdie també li deu tenir mania en Timothy, saps? I per això se l'ha agafat. Diu, jo vull un tio que foti això i aquest té la cara, saps? A veure, un espòiler.
2: Bueno, també va agafar, mira, va agafar l'Adam Sandler, no?, un dia, i que també és un tio d'aquests que la gent... o l'odio, l'estima, saps?
1: Sí, Uncut Gems, i també mola molt. I també mola molt. Ara que dius Uncut Gems, que ja en vam parlar en l'altre programa, ja ho vam deixar anar, amb Good Time, que eren dos pel·lícules que dèiem que volíem anar a veure Martí Suprem, dic, sí, és una explosió de cap amb molts dels trets característics d'aquestes anteriors pel·lis dels Safdie, dels germans, i parlem d'energia caòtica, de personatges extrems, no? De fet, es podria dir Martí extrem, a més de Suprem. Tensió constant amb situacions incòmodes, un clàssic d'aquest cine. No? Sabeu que hi ha hagut, això està bé saber, una mica de Crònica en Rosa, sabeu que hi ha hagut la separació dels germans Safdie, el Ben Safdie, que l'estiu va fer Smashing Machine, amb la Roca, el Dwayne Johnson, i el Josh, que és el que ha dirigit Martí Suprem. Hi ha dues versions de la separació, i deixeu-m'ho dir. La suau és que volen explorar camins en solitari, el típic que sempre es diu, els grups de música, etcètera, etcètera. I la xunga és un tema escabrós, amb una escena sexual polèmica, amb una menor durant el rodatge de Good Time, i es veu que hi va haver un desacord de com es gestionava el que va passar, vale? Ja que el Josh li va amagant al Ben el que havia passat. I llavors, a l'altre se'n va enterar, diuen que no està confirmat, això no és oficial, eh? Però es parla, vale? Que los mentideros, que això va ser així. Bueno, anem al tall. Si encara podeu anar al cinema, a veure si encara la trobeu, segur que hi haurà cines que encara hi és. Té 9 nominacions, per això dic, si en programa pots dir alguna cosa, Tulo. No és la típica pel·li.

0: esportiva. El ping-pong és una excusa. Vull dir, la pel·li, com deia, torna a ser frenètica, incòmoda, obsessiva, centrada en el personatge, peça central de la història, que és el protagonista, aquest Timothy, que olora molt fort a Òscar, un personatge ambiciós, contradictori, perquè genera aquesta barreja del rebuig, que ja parlàvem, aquesta repulsió, però alhora és un personatge que ha creat un personatge carismàtic. I tot i que el que fa és dolent, sembla que vulguis que se n'en surti. Saps com vas amb el dolent? Que dius, el director l'està fotent bé, tio, perquè vull que guanyi, però és que és un cabró, és un tio que s'està portant molt malament, però dolent, dolent, mala persona, tu. Molt egoista, no? Té un objectiu i va per allò, a saco, no? Llavors, entenc que això generi conflicte moral també entre molts espectadors, eh? Segur que hi haurà molta gent que això li farà, hòstia, a distància, aquest tio no el vull, no? Llavors, no és una pel·li fàcil d'entreteniment per passar una bona estona? No, tampoc. Vull dir, ningú ha dit que el director vulgui que passis una bona estona. Jo m'ho vaig passar molt bé perquè m'agrada aquest cinema on acabes amb ansietat, eh? Vull dir, que surts d'allà i dius, hòstia, fotem un diazepam, tu. Però ja et dic, quin muntatge, quina música, iniciem Forever Young, eh? Forever Young, quan tu vi. Doncs imagina't, el Forever Young, espermatozous, perquè hi ha una escena de sexe que estan entrant a l'òvul i com l'òvul, amb un muntatge brutal, es va convertint en una pilota de ping-pong mentre gira. O sigui, fot un inici, tio. Que jo estava amb la pell de gallina. I hi ha gent que ho està criticant bastant, bueno, precisament una seguidora de Bojos que ens va escriure per l'Insta, que ens deia, és que a mi el que no em quadra, té tota la raó, passa que a mi no em va passar això, eh? Diu que estem parlant d'una pel·li dels anys 50 i m'estàs fotent músiques sintetitzadores dels 80 molt guapes, però que em treuen de la pel·li. Jo la entenc, però a mi em va anar de puta mare perquè és una música que m'agrada molt. ¿Vale? Però això li ha passat a gent de dir, hòstia, anys 50 i pel·li dels 80, tio, on de bé vas, no? Bueno, és igual, un detall.
1: No, ganes de veure-la i més amb tota la polèmica que ha tingut i més amb això. El que passa és que, clar, no sé, jo aquest any crec que li donaran amb ell perquè pel que s'està dient i per Globus d'Or i tots els premis que ja ha anat tinguent i tot això, però és que a mi m'agrada molt el Leonardo DiCaprio a una metra i tres altra.
0: Home, però tampoc se n'ha parlat tant. És que no, jo també.
1: Fa temps, no sé si saps això d'estrenar a la proximitat de més a prop dels Oscars que te'n recorden, sí, només més de les, sí, últimes. Això jo crec, sí, que hi ha alguns que ho fan expressament ja, els cabrons. Sí.
0: El que passa que després, com que hi ha altres anava a dir festivals, com que hi ha altres sí, és igual, festivals que van passant, o premis,
1: sí, cerimònies, o premis, sí, cerimònies d'aquestes, sí.
0: Els Choice Award, els actors, els actors, no, els BAFTA, els no sé què, llavors. Sí que és veritat que hi ha pel·lícules que amb el temps, si els hi vas seguint donant premis, com va passar amb Emilia Pérez, com no ha passat amb Romeria, que tot i que fa temps que han sortit, si tu els hi has estat donant premis, s'han mantingut una mica, sobretot amb la part de la crítica, amb la premsa, en aquella imatge que encara els tens. Però a vegades ja surten d'allà. I llavors sí que és veritat que perden pistonada, clar, perquè surten de l'imaginari col·lectiu de dir ja no hi són, on estan? Romeria, amb Romeria ha passat, tio. Romeria, per mi és una molt bona pel·li, però sembla que ha desaparegut, no?
1: I mira, no, tal qual.
0: Tantes nominacions que tenia només se l'han portat la llúcia, no? Escolta'm, una pel·li que vam veure els dos, que juraria, no?, que en vam parlar, El Botín, no?, de Rip.
1: Sí, a Netflix.
0: Va entrar molt forta, jo crec que és un thriller amb cosetes bones, barrejar cine policia clàssic amb drama moral sobre la lleialtat i corrupció. Què me'n dius?
1: Et soc molt sincer, vale? Molt directe. La vaig veure, en el moment vaig dir, vale, no està malament, però ara mateix estava recordant a veure què anava, perquè ja ni me'n recordo d'ell.
0: No, a veure, jo per mi, pel·li entretinguda, funciona.
1: Ja, m'hem anat en recordant, ara, quan d'això, no, sí, no, és la de la casa i tot allò, sí, amb la tia que té allà, que està guardant els calés.
0: El Botín, Matt Damon i Ben Affleck, no, que van tenir una edat, per cert, no, i la premissa era fàcil, l'equip de policies antidrogues de Miami descobreixen milions de dòlars amagats i la desconfiança s'apodera de tots ells. Qui traicionarà els altres?
1: Bueno, hi ha algun gir, no, per allà, que és interessant, que està bé. Hi ha algun gir que està bé. Però, entretinguda per veure a casa així, si estrena Netflix i que em va anar bé. M'ho vaig passar bé les dues hores que durava, però si hagués durat una hora i mitja tampoc passava res. I ja et dic que sí. I hi ha un gir que podent no me l'esperava. En algun moment sí que te l'esperes, però després no, i després sí, no sé. Hi ha un parell de girs així que estan bé.
0: Sí, i jo penso, a part del to fosc i claustrofòbic aquest del thriller norantero, que crec que està guai, això m'agrada, hi ha molts clitxers de gènere, això, el
1: tots. Botí,
0: tots els que vulguis, tenir tots els clitxers, i si com a policia, jo, això ja us ho puc dir jo també, et fas alguna pregunta de per què no arriba ningú, per què no demanen ajuda, hi ha un rotllo així que això et pot treure de la pel·li. Eh? Ja, jo vaig fer un esforç per dir, mama, queda't i aguanta, que funciona com a entreteniment i tal, no? Però no és seriós. Eh? Sembla que tocarà el tema de la corrupció. Tu penses que tocarà bé el tema de la corrupció interna, de la lleialtat, la moralitat enfront dels diners, però després va perdent pistonat. No s'hi fica de veritat, saps què vull dir? Tot... No? Els trets aquells allà fora, les matralletes, els dolents, que dius, i per què no se'l detenen? I jo què sé, una miqueta...
1: Es queda amb els focs artificials, es queda amb els focs artificials de fora i no amb la preparació, diguéssim, d'aquests focs, no? Amb tota la feina que hi ha darrere, queda només amb el de fora. Aquest és el que més criticable per mi de la pel·lícula. Tot i que ja et dic, ja, està ben feta, eh? I té escenes ben fetes i els diàlegs són correctes, i ja et dic, i busca un toquet una mica diferent, ja et dic, amb això, no? Sí. amb buscant la corrupció interna i tot, però al final és com totes, és que no s'aporta res nou.
0: Sí. I vull recordar, que m'ho vaig repassar, que el director, que és el Joe Carnahan, és el director d'una pel·li que m'encanta, que ara mateix no està a plataforma, que tu lo suposo que l'has vist, i si no, despavilis, Ases Calientes, Smoking Aces, del 2006.
1: Me sona que sí, que l'he vist, però fa molt.
0: Van fer la segona, us ho diu el Tom Berenger, que per mi no tant, però és una pel·li d'aquelles boges, frenètiques, gamberres, tarantinianes, és molt divertida. Ases Calientes, Smoking Aces, del 2006. I també és director de Boss Level, que no està malament, del 2021, que està a plataforma, no sé quina plataforma, està a Boss Level, del Frank Grillo, amb el Mel Gibson i la Naomi Watts. No és una gran pel·li, tampoc, eh? Un oficial de les forces especials ja retirat que es veu obligat a viure una i una altra vegada el bucle del dia de la seva mort. Jo crec que n'havíem parlat, Catullo, d'aquesta. Un bucle temporal de xistes dolents, saps? Boss Level, del 2021.
1: La vam veure. Aquí es va traduir Muere otra vez.
0: Ah, exacte, Muere otra vez. Sí, correcte.
1: I no està cap plataforma.
0: Ah, hòstia, l'han tret. Vale.
1: Sí, no està enlloc.
0: Val. Comentem que tu t'has llegit el llibre o els llibres, l'assistenta, no? S'ha de dir alguna cosa, no?
1: Vam parlar o no allà de l'assistenta?
0: Jo penso que no. Jo diria que no. Eh? A nivell de taquilla ha funcionat moltíssim. Eh? Està
1: sí, sí, sí, sí.
0: 355 milions de dòlars a nivell global. Una pel·li que ens ha costat, no sé si havia costat 30.
1: L'altre dia escoltava un crític d'aquests que deia, un per la tele, que deia, diu, és una d'aquestes pel·lícules, diu que tu la veus, saps que el que estàs veient és un Big Mac, que és dolent, que tal, però que triomfa i tu passes bé i t'agrada i dius, bueno, pues vale, va, m'he menjat aquesta merda, perdó, però no m'ha anat malament.
0: I tant, jo... Mira, em va passar amb Hamlet, que abans no ho he dit i ho volia dir, que la sala estava plena, que vaig dir, ostres, Hamlet, la sala plena, que guai, i em va passar amb l'assistenta és això, és un exitazo, funciona com un coet, tens això, la Sydney Sweeney, la Amanda Seyfried i el Brandon Sklenar, els tres guaperes, el guaperes i les guaperes, i està una mica de pit, una mica de sang, una mica de...
1: Però estàs d'acord? Estàs d'acord que podria ser un telefilm de tarda una mica més ben fet? Però és això.
0: I tant que sí. Li baixem un punt i passem a Antena 3, però, vale. però li pugem un punt i acabem els Oscars, eh? Vull dir que està per allà jugant, saps? És aquesta... Bueno, ja, tampoc els Oscars. Vinga, va, depèn. Sí, però penso en aquella de la... Ara em sortirà el nom, tio, que es va portar el millor guió, que sortia la Margot Robbie. Ara em sortirà el nom.
1: Babylon, Margot Robbie.
0: Una venjança, no, que és una venjança, no. També.
1: La de la noia.
0: Per dir-te un tipus de pel·li, va ser millor guió als Oscars.
1: Quiet Girl, no, no sé, no, no, és, no, no, és no. Algo de Girl, per això és algo de Girl. Sí.
0: D'acord. Doncs, aquella pel·li, per exemple, bueno, té aquest punt, que també molt boig, molt no sé què, però té un punt més de més qualitat i va als Oscars traient-se un guió, vull dir que no... Deixa d'estar. Què més? Això està dirigida pel Paul Feig, que va ser el director de Les Caçafantasmes del 2016. Bueno, no sé si...
1: Buah, aquella sí que era d'això. Una joven prometedora.
0: Ah, exacte, Promising Young Girl. Correcte. Una pel·li que està molt... No sé si està a plataforma, que tu, Lucía, ho veus. Per dir-li a la gent, perquè qui no l'hagi vist, és una pel·li que està molt bé.
1: Està Prime. A Prime.
0: Funciona molt bé, és recomanable, eh? Escolta'm, 28 anys després del Temple dels Ossos, aprofito per dir, Catulo, que no estàs explicant aquí l'aventura, que estem promocionant a tope al YouTube, que teniu el Catulo al YouTube fotent-li castanya, explicant aquí, bueno, bé, amb la
1: Bueno,
0: targeta que no tenia
1: Caturuito
0: vista.
1: i les entrevistes també així una mica més extenses que
0: Sí.
1: estem fent i anirem
0: Sí.
1: penjant coses i aquesta és la idea, sí.
0: Però bueno, que estàs liderant tu amb els,
1: Sí,
0: sobretot amb les
1: això sí.
0: crítiques cinèfiles de pel·lícules, cosa que jo ara no estic fent allà, i amb el temps de no haver d'anar corrents com fem a l'Instagram, sinó dir, escolta'm, tinc 10 minuts, tinc un quart d'hora, tinc 20 minuts i anem a xerrar sobre tal pel·li, no? I em vas fer una de 28 anys després, tens l'altra de... Com es diu la pel·li aquella?
1: Sin
0: Ja tens
1: piedad.
0: enrere? Sin
1: Sin
0: piedad, no dic
1: piedad.
0: cosa que no passa a la història, no? Vale, exacte.
1: Sí.
0: Doncs escolta, 28 anys després continuem arriscant i donant-nos coses noves. Això és un mèrit molt gros per mi en una quarta entrega d'una franquícia. I no sé, per mi l'únic que no canvia és que en Ralph Fiennes segueix estant superbi, el doctor Gelson.
1: A mi em flipen. Hi ha 3-4 minuts de pel·lícula que... Tota la pel·lícula em va agradar molt, però ja ho dic que a més és molt clar en aquest vídeo. Els 3-4 minuts de... Six, The Number of the Beast, de Maiden,
0: La
1: amb
0: posen
1: en
0: tot,
1: Ralph
0: la
1: Fiennes,
0: posen
1: això,
0: tota, no?
1: tota, em flipen aquells... Clar, però entenc que algú potser pot dir jo, ja porto 2 minuts ben això, en tinc prou, però és que a mi, si hagués durat 10 minuts, estic als 10 minuts allà feliç, eh? Vull dir que...
0: I tant, i tant. Jo la vaig veure amb el Jordi Vaquero, que vam estar en un passeig de premsa
1: Sí.
0: allà al Soho, i ell saps que ell té el gust de
1: Sí,
0: música,
1: també.
0: saps que es diu
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Puerta, com es diu? Puerta, no sé, el número d'una porta, no?
1: Vale.
0: I ens vam mirar volent dir, què està passant, tio? És verídic el que estem veient aquí davant, no? No saps? Vull dir que,
1: Està
0: home,
1: molt
0: molt
1: guapo,
0: fort,
1: està molt
0: molt
1: guapo.
0: fort, molt fort. Aquí ja sabeu, aquí la pel·lícula els humans s'erigeixen clarament com els xungos per sobre els infectats, amb la banda del Jimmy, que és com acaba l'altra, una pel·li potser més psicològica, no? Amb dues línies narratives, dues històries, la del Kelson, que és el Ralph Fiennes, amb el macho alfa, amb l'alfa, que és el Samson, per cert, amb la cigala, sí, la cigala, sí, el membre viril, protèsica, per un tema legal. Ja ho vam dir a l'altre i ho tornem a dir ara, ja que hi ha menors al rodatge, llavors no pot anar amb la cigala per allà al mig. I la història del Fiennes amb el Samson em sembla meravellosa, buscant la humanitat dintre del monstre, i després la història del xaval, de l'Spike, que se'ns fa gran a hòsties, no? I de com s'ha d'integrar amb la banda dels petits diables capitanejats pel Jimmy, no? I tot això està guai. Fotografia, música, història, tot molt correcte, Cthulhu. Ganes de l'última, no?
1: Moltes ganes, moltes ganes, de veritat.
0: No,
1: I
0: moltes
1: és la
0: ganes.
1: directora, la sensació és que encara que hagués posat la directora, no? És com si hagués seguit el Danny Boyle allà, la veritat. La sensació que em
0: És...
1: dona de continuïtat. No, no he vist un canvi de dir, hem posat una altra directora i això ara ha canviat el tema. No, no.
0: És que, a veure, entre tu i jo, és que estava allà. O sigui, vull dir, és que estava allà. És que, a part de ser productors executius, és que les roden juntes. Jo suposo que la
1: Sí.
0: segona és allò que has fet una maratón i deixem descansar, deixem estirar les cames i es veu que tant ell com el Garland, la de Costa, la directora, que és la de
1: Sí.
0: Candyman, de l'últim, els hi havia agradat molt amb Candyman i van dir, doncs, bueno, que ella vagi fent, estem per allà, anem a fer un cafè, anem a fer un plat combinat, tornem, i estem allà tots junts, no? Vull dir que és una continuïtat total, tio, total, total, total. I la llàstima per mi és que la taquilla ha punxat molt. No els ha sortit bé això d'haver-la rodat tan seguides o juntes i que s'hagin estrenat amb 6 mesos de diferència. Que una llàstima, una pel·li que ha costat 63 milions de dòlars i n'han fet 56, que tu, n'haurien de fer 150 per anar bé. Estem a
1: Sí.
0: la regla de l'1-3, eh? Vull dir...
1: Tampoc és una... Tampoc és que sigui una pel·lícula pel públic mainstream, també t'ho dic. Si anaven a buscar això,
0: Ja,
1: crec que
0: ja.
1: s'equivoquen. Crec,
0: Ja,
1: eh?
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, escolta'm, saps que porto... Digues, digues.
1: Deixa'm recomanar res, un parell de molt ràpides que així d'això. Vull recomanar que ja teniu Gawa, la de l'amic Pablo Urquijo. Ja l'has vist o no?
0: No, ho sento, em vaig a fustigar. Ahir trobo un company de la feina que em diu, escolta, què? I clar, la gent me l'explica com si jo ja l'hagués vist, perquè n'hem parlat, hem entrevistat, i em fot vergonya, tio. I dic, si dissimulo, em diran al final, he de dir la veritat. I li vaig dir, escolta'm, que encara no l'he vist, que encara no l'he vist.
1: Ostres,
0: Ja ho
1: ostres,
0: sé, però no...
1: em va agradar molt, eh?
0: Ai, que
1: Em va
0: bé.
1: agradar molt, em va agradar molt. És una nadadolla amb certs aspectes, però a mi m'agrada molt aquest tipus de cinema que fa el Paul. Vale, ja ho sabem de sempre, eh? Ens va agradar molt Irati, i ens va agradar molt Elementari, i ens ha agradat totes, i crec que cada cop es nota que va evolucionant i que cada cop ens sap més, o sigui, segur. Bueno, ja la veuràs, no, no comentarem gaire, perquè això simplement que la teniu a Prime i que la podeu veure quan vulgueu, que és 1 hora i mitja, que és una pel·lícula, és un conte, només us diré això, que és un petit conte ambientat a les muntanyes basques, on ell sempre treu el folclore aquest, i després ja sabeu, tot el que a ell li agrada, doncs, tot el dimoni, la foscor, totes aquestes coses. Llavors, està molt bé, i també hi ha un punt de crítica una mica social, el tema del masclisme, també hi és per allà darrere, vull dir que bé, molt bé, la veritat.
0: Ja, perquè és això, que no només no és que rodi en basc, és que roda en basc antic.
1: Ah, no, això, mira, perdoneu, mira, ara que has dit això, perdoneu, no s'us acudeixi mirar-la doblada.
0: Ah,
1: no
0: s'us
1: acudeixi.
0: Terrible, no? Clar, molt
1: important. Vaig posar al començament i vaig canviar de seguida. No s'us acudeixi.
0: Pues això podria ser una història, dir-ho. Això estaria bé dir-ho a la gent.
1: De veritat.
0: Són aquelles coses que perquè sí. Algú després te la veu i diu, hòstia, que dolenta. No, és que no s'ha de veure subtitulada a vegades.
1: No. De veritat, s'ha de veure subtitulada aquesta. S'ha de veure en basc subtitulada.
0: En basc subtitulada.
1: Sí.
0: Vale.
1: I rei, per tancar, va, un Big Mac per tots aquests que sé que us agraden les hòsties i us agrada passar-ho bé. Los hermanos de demolición!
0: Ho vas fer, ets un bèstia. Jo no he tingut... Després diré alguna cosa, però amb això no m'atreveixo. Va, digues.
1: Jason Momoa i Dave Bautista, què promet? Tu veus Jason Momoa i Dave Bautista en una portada d'una pel·lícula i què esperes? Hòsties, acció, amunt i avall, diàlegs cutres, em rascaré el cul, es faré així, una mica el mono... Pues què fa la pel·lícula? Dona això, i punto, i res més. I van ser 2 hores que vas estar així, i dius, oh, i deixat allò, banyo i massatge, que vas fent així, i s'acaba la pel·li, i dius, pues molt bé, pues m'ha donat el que volia i ho ha fet bé.
0: Ja i es veu que hi ha ja alguna està. Escena d'acció que està bé, no? Em sap que hi ha alguna...
1: No, que està dintre del que et dona, t'ho dona bé. No, així com hi ha vegades que hi ha algunes d'aquestes que són això i no, per mi no ho aconsegueixen, no, que sé, ara, per exemple, no te les numeraria totes, però l'Statham, per exemple, no, que es va dedicar a fer quasi d'apicultor, de recogedor de vin, de
0: keeper, sí.
1: Aquestes coses, vale, que va fer.
0: Workman,
1: no tinc que estiguin malament, però tenen un punt així més cutrillo en alguna cosa. No, aquesta, de veritat. Ells saben el que et donen i t'ho donen.
0: Has de saber on te vas.
1: La moralina que hi ha darrere o així, si li vols, no li fotis ni cas. No li facis cas. No, no li has de fer cas, perquè si t'ho prens en sèrio i te la creus una miqueta, malament.
0: Hòstia. Cap a Prime Video la teniu, eh?
1: Sí.
0: Important, una que sé que hem de parlar, els dos hem de dir alguna cosa, almenys, que el temps ja comença a fotre-li canya. It Was a Simple Accident, vale? Ja l'he acabat de veure, que et vaig dir que no vaig poder per una història, és igual.
1: Pell de gallina, que, mira, que, només de dir el
0: total. Què faríeu si l'home que us va destrossar la vida, vale? S'us creu en el vostre camí, a la vida, i bueno, per l'atzar del destí, no? I aquesta és la premissa d'un simple accident, a la pel·lícula que teniu a Filmin, que ha consagrat el Jafar Panahi, el director iraní, amb la Palma d'Or de Cannes. Sabeu que ara ja ha fet el Gran Slam, en Panahi? Ja té el Gran Slam, dels festivals de Venècia. Ja ha guanyat la Palma d'Or, va guanyar l'Os d'Or a Berlín el 2015 amb Taxi Teheran, que és aquella que va filmar ell mateix mentre conduïa un taxi per la ciutat. D'això se'n podien fer tot un programa, de parlant del Panahi, amb la seva lluita, la seva resistència contra el règim i de com ha gravat totes aquestes pel·lis, com ha pogut. Va tenir el Lleó d'Or a Venècia el 2000 per el Cercle, una crítica social sobre la situació de les dones a l'Iran, i va tenir el Leopardo d'Or a Locarno el 97 per El Espejo, de Mirror, ¿vale? Que va consolidar en aquell moment ja la seva fama internacional. ¿Vale? I realment és molt heavy. És una pel·lícula, és el que tu dius, és de pell de gallina. No, no és només una pel·lícula. És primer que és un acte de rebel·lia, eh? de com ho explica, de què explica. Digues.
1: Pues que de veritat, mira que la pel·lícula, no sé com dir-ho, no té res. Vull dir que és una pel·lícula molt simple, amb quatre actors, amb quatre coses, amb quatre localitzacions, amb un llevall, que crec que tu la mires i és aquesta simplicitat que dius, ostres, si això ho podia haver fet quasi bé qualsevol, entre cometes, eh? Però...
0: No,
1: té com aquest punt... No, espera, té com aquest punt, però alhora no em pregunteu per què, però em dona, cada cop que dic el nom i que la recordo, em recorre com un calfred a tot el cos d'una cosa que m'ha deixat a dins... Que sobretot pel tros, ara mateix m'està passant, eh? N'estic parlant i m'està passant. I no sé el per què, però ho aconsegueix, això. I a lo millor un altre em dirà, jo no ho sé, però és que només de sentir una cosa que sento, només de sentir allò, d'imaginar-me aquest so, al final de la pel·lícula,
0: aquest so
1: em rebenta per dins, tio.
0: Aquell so és el so real que ell recorda de quan va passar el que va passar. I és un so que ell el recorda així, l'ha volgut fer així. Vull dir que sobre venim de la realitat, no?
1: És que em fica, ja et dic, si estic tot el cos en pell de gallina ara mateix.
0: Una pel·lícula...
1: Li dic de veritat, és que em deixa... No sé. Jo la comparo una miqueta, a mi em produeix una miqueta el mateix que Incendis, per dir alguna cosa, que n'hem parlat ja moltes vegades, no en parlarem ara.
0: Villeneuve, eh?
1: Sí.
0: A veure, la pel·lícula, deixa'm dir, està rodada clandestinament, sense internet, ¿vale? Amb uns discs durs que va fer arribar a França. Està representant a França els Oscars, eh? Perquè és coproducció francesa, eh? ¿Vale? Va per França, evidentment, ahir tant. Passen totalment d'ella, el volen tancar a presó una altra vegada, ¿vale? Un thriller humanista. Saps què passa? Que és que ell converteix aquesta direcció, la càmera, ets com un testimoni silenciós amb aquestes preses llargues, amb aquesta tensió que hi ha cada diàleg, no? Que et fa debatir, no? Entre la justícia, la venjança. Estàs tot el rato allà, tio, sense explosions, eh? Però el conflicte moral és molt heavy, tio, és molt heavy.
1: Sí, però inclús els personatges, la sensació és que és que tampoc estan superdirigits, a veure si m'entens, perquè hi ha moments que el personatge principal, diguéssim, el que ho porta tot, hi ha moments que inclús podria fer riure i tot, saps què vull dir? De lo burro que sembla, en certa manera, amb alguna cosa, saps? Però alhora el fa molt humà.
0: I tant. Mireu-la, sisplau, passeu per Filmin, no us la perdeu, i ja sabeu, la història del Panahi, no? Que és el que deia, un dia en parlarem, no? El 2010 va apujar la Revolució Verda, van tancar 6 anys a presó i la van castigar 20 anys sense filmar pel·lícules, ni escriure de guions, ni viatjar a l'estranger. Imagina quin càstig més animal, no? I ell no es va rendir el mateix 2011. L'any següent és quan va enviar This is not a film, o sigui, el títol ja està dit, This is not a film, que el va enviar al Festival de Cannes amb una memòria USB amagada dins d'un pastís.
1: Sí. No ho sabia, però...
0: És increïble, no és increïble. Vull dir que totalment recomanada, sisplau, mireu-la, i ja us dic que val molt la pena. Has de marxar, em quedo fent 3 bonus tracks i donem pas a la Maria.
1: Adeu, família. Com sempre, ens veiem a les sales.
0: Us porto un bonus track que m'interessa molt comentar. En busca del futur, la sèrie definitiva sobre el cine de ciència-ficció. Ara el Catul no sé si m'estàs sentint, però quan ho sentis em diràs... Apa, la que t'has guardat. Es tracta d'un repàs, un documental, sèrie documental, del repàs dels anys 80, des del 80 fins al 89, de les pel·lis de ciència-ficció que es van fer a Hollywood. I als Estats Units, bàsicament. Bé, als Estats Units en general. També tenim algunes sèries B, Megaforce, pel·lis com La Mujer Explosiva, Flash Gordon, Tron, Odissea 2010, sí, no 2011, 2010, Buck Rogers passant per Blade Runners, passant per Mad Max, passant per Regreso al Futuro, Cazafantasmes. Un repàs cronològic a través d'alguns dels protagonistes i tècnics que expliquen què van significar aquestes pel·lis. O sigui, si us agrada la ciència-ficció i la ciència-ficció als anys 80, no us perdeu a Prime Video En busca del futuro. Després d'això m'ha dit que vaig provar amb la sèrie aquesta que està tenint tant aquest excitasso viral, que es diu Más que rivales, una de les sèries fenomen de l'any, a Movistar Plus està ara. Vaig veure el primer capítol i ho sento, però no és el meu estil. Està basada en novel·les romàntiques amb una comunitat prèvia que segur que va impulsar aquesta viralització. A l'IMDB penso que els capítols tenen 9,9, 9,7. Rotllo algunes sèries de Star Wars on el fandom, vale, els seguidors, pesen molt. S'ha viralitzat molt abans d'arribar a Espanya. Movistar mateix donen per fet que molta gent ja l'havia descarregada i te l'estan venent com, escolta, ara la podreu veure en castellà o la podreu veure en HD, no? Imagina't fins a quin punt ha funcionat a fora. És un drama emocional, d'amor secret entre dos jugadors, estrelles mundials de hockey que es lien, una pel·li queer, que ja comença el primer capítol amb sexe entre ells. La química que hi ha, la història d'abans que els triessin per fer el paper, aquests eren cambrers i ara tenen milions de seguidors a la xarxa. Està funcionant, sembla que funciona molt, però no és el meu estil. Ja ho dic, suposo que per un públic més jove doncs ha de ser una sèrie que deu funcionar. És ràpida, és dinàmica, és original, no dic que no, vull dir, està innovant, vull dir, la part aquesta del romance queer en un gènere de rivalitat esportiva on sempre havien estat o normalment heterosexuals, doncs això ja li dono un punt, no? Però a part d'això, per mi poca cosa. I deixeu-me parlar de Salvador, la sèrie de Netflix de 8 episodis, està molt bé. Luis Tosar, com sempre, platòric, valentia a l'abordar la radicalització juvenil i l'augment dels moviments d'extrema dreta a Espanya, vull dir que crec que és un bon moment per veure-la. es descriu com un thriller adrenalínic, incòmode, que s'allunya de l'entreteniment convencional, no? Per donar-nos un relat emocional i socialment rellevant. El Daniel Carpasoro, que per mi és un especialista, és el director, és un especialista en crear o dirigir pel·lis amb ritme. Vale? Productes que enganxin, tot i que normalment tenen poca profunditat. Però aquesta sí que en té. I per què té profunditat? Perquè no és només ell. El Carpasoro dirigeix, però l'Aitor Gabilondo, que és el creador del guió, que és el de Pàtria, la sèrie del 2020, aquella novel·la de Fernando Aramburu, que està en Movistar Plus, que és una meravella, doncs fa que tingui la profunditat que no tindria una pel·li o una sèrie del Carpasoro, no? Que normalment, a part de Salto al Vacío, que és aquella pel·li del 90 i pico, amb la Najwa Nimri, per mi no ha fet quasi res que valgui la pena. Eh? Sé que hi ha molta gent que és fan de la pel·lícula El Correo, que està a Netflix, que sé que agrada molt, però que per mi la queixa és que té molts detalls de direcció moderna, dinàmica, sí, adrenalínica, però després no té cap profunditat, no me la crec gens. I després, perdoneu, el director també té Salto al Banco Central, a Netflix també, seria basada en els fets reals de l'atracament al Banc Central de Barcelona l'any 81, amb el Miguel Herrán, el Hobbit Keukerian, que és una sèrie que està molt bé, de 5 episodis. En tot cas, Salvador, jo crec que és una de les sèries que l'està petant i que la petarà, aquest any a Netflix. Està molt bé, val la pena. I per últim, una mica per acabar, us volia parlar d'El Tanque, a Prime Video, que és una pel·li bèl·lica, va d'un tanc en plena guerra, però que té més d'atmosfera que de drama o d'acció. Que no se m'avorreixin els que vulguin veure Fury, no? Que és Corazones de Acero del Brad Pitt, que la teniu a Netflix. És una altra pel·li d'un tanc, però en aquest cas sí que hi ha acció. Aquesta em va interessar perquè el dire és el de la mítica Ola, la Ola, que us sonarà, que és aquella pel·li que va sobre un car real de Califòrnia, vale? Un experiment amb els alumnes, no? Que es va implantar, el professor volia fer la prova d'implantar un règim d'extrema dreta de disciplina militar a l'aula, no? Restringint-los les llibertats i se li va liar perquè la cosa va anar en sèrio. No? Això és la Ola. Doncs aquest mateix director és el que ha fet El Tanque. I penso que sí, que funciona. Ja dic, és una pel·li molt claustrofòbica, tensió lenta, duresa emocional, amenaça constant d'estar dintre d'un tanc, no? En qualsevol moment et disparan des d'un altre tanc i et fulminaran. I sí, em va agradar bastant. Al final una miqueta obert, una miqueta raro, fotografia freda com per mostrar-te l'estat mental dels personatges, vull dir, ja dic, molt psicològica, i la pel·li exigeix paciència i predisposició. I si voleu entrar en aquest univers més contemplatiu que narratiu, doncs pot agradar. Se li nota que és cine europeu, no? És cine alemana, en aquest cas, no? I està molt bé. De veritat que una pel·li que està bé a Prime Video. I més que el cine bèl·lic, cada vegada hi ha menys pel·lícules de cine bèl·lic, no? que ve de gust, que ve de gust. I per últim, i pels fans de l'Eloi de la Iglesia, teniu Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, a Movistar Plus, i acabo amb això, i us deixo pas a la Maria. El documental nominat dels Goya reivindica la figura controvertidíssima de l'Eloi de la Iglesia, militant del Partit Comunista, reconegut homosexual al final de la dictadura, que feia un cine naturalista directe, mostrava les realitats socials i temes incòmodes. Va rodar 22 pel·lícules, diu ràpid, amb moltes... En el documental veurem moltes declaracions d'amics, de companys i companyes de rodatges que parlant d'aquest cine està lliure, no? Crec que és un bon adjectiu per definir el que va fer, no? Un cine està lliure, exacte. Si us interessa el director i el personatge, toxicòman, polèmic, radical, sense pèls a la llengua, únic, peça importantíssima del cinema de la transició, no només pel Pico, el 83, el Pico 2, el 84, ostres, podríem parlar de pel·lícules que avui no es podrien ni fer, perquè són del heavy que són, no es notava que venien d'una dictadura i valia tot, no era aquell punt de la llibertat, no? I va fer El Sacerdot, el 78, La criatura, el 77, pel·lícules molt, molt, molt heavy. La Semana de l'Assassino, el 72, amb Eusebio Poncela, en aquesta ja... li van rebutjar el guió dues vegades, la censura, li van fer 64 talls de metratge. El Diputado, el 78, amb el José Sacristán, Sacristán, Navajeros, el 80, Col·legues, L'Estanquera de Vallecas, la mítica del 87. Si us agrada aquest director, si us agrada aquest xer, si us agrada saber més d'aquesta època, no us perdeu Eloi de la Iglesia, Adicto al Cine, a Movistar Plus. I sense més, que ja hem parlat prou, us deixo amb la Maria Dunyó, que ve tranquil·la, que ve suau, que ve per parlar de cinema d'una manera relaxada. Espero que gaudiu, que hagueu gaudit. Baixem revolucions. Maria Dunyó, com estàs?
2: Hola, hola. Avui torno al programa, torno al podcast, però no torno parlant de pel·lícules i curiositats com feia la secció dels filmets, sinó que vinc a parlar d'una problemàtica que està sorgint últimament i la qual és molt important que en xerrem en el programa, com és la falta d'assistència a les sales de cinema. Parlar d'aquesta problemàtica em va sorgir quan vaig anar fa poquíssim a la roda de premsa de la nova pel·lícula de Berta García-Glac, La vida és Verdi. La vida és Verdi no parla només d'un cinema, parla de quin model de ciutat volem, de si volem espais amb ànima o només espais de consum. Com molt sabreu, aquests cinemes fan 100 anys, un centenari de cinemes, d'estrenes i d'històries. És molt important que un cinema com aquest hagi fet 100 anys, tenint en compte que aquests últims 100 anys, precisament, s'han anat tancant moltíssimes sales de cinema tan icòniques com especials per la ciutat. Vides Verdi s'hi fa un homenatge a la sala i ho fa a partir de la història de la Yanira i de la Sèfora, dues noies gitanes de Gràcia que expliquen la seva voluntat per fer una pel·lícula. Una pel·lícula sobre els cinemes Verdi, cinema en el qual es va casar l'àvia de la Yanira. Elles ho fan barrejant ficció, un documental, i també compten amb personatges importantíssims per al cinema d'aquest país, com és J. Bayona, Albert Serra, Isabel Cuixet... Però no només compta amb figures importants del panorama cinematogràfic, sinó que també compta amb històries particulars de clients i clientes que han anat acudint al Verdi durant tots aquests centenaris. La veritat és que, com a opinió personal, vaig gaudir moltíssim d'aquest film, vaig emocionar-me, vaig riure com feia temps que no reia en una sala, i penso que és important reivindicar les sales com aquestes, perquè mentre hi hagi sales com el Verdi, mentre hi hagi gent disposada a defensar-les, la vida i el cinema continuarà sent una mica més especial. Perquè al final resistir també és això, entrar en una sala fosca i deixar-nos mirar i observar. Des d'un punt de vista innocent, la pel·lícula parla de sales, de butaques, de cues, de barris i de records. També parla de com el cinema ha estat, durant molts anys, una manera de viure la cultura a Barcelona. El punt de partida és, com he dit, el documental de La vida és Verdi, una pel·lícula que explica la història del cinema Verdi. Però, com he dit, en realitat parla de molt més que això. Parla de tot allò que estem a punt de perdre o que ja hem perdut quan tanquen els cinemes de la ciutat. Alguns dels testimonis que recull, a part d'aquestes de les figures importants al panorama, són, per exemple, de les treballadores, de les encarregades de la neteja del Verdi. La Fabiola i la Cíntia ens expliquen quin és el seu moment preferit a l'hora d'estar treballant o quines anècdotes divertides s'han trobat, i tot des del punt de vista entrevistador d'aquelles dues nenes que l'únic que volen fer és una pel·lícula per passar l'avorriment de l'estiu. I com el seu testimoni, hi ha desenes, però no us vull pas explicar més perquè tinc moltes ganes de que aneu a gaudir la pel·lícula com ho he fet jo. Ja que els cinemes Verdi han estat durant dècades molt més que un cinema. Han estat un lloc on sabies que hi trobaries propostes diferents, pel·lícules que no sempre arribaven als circuits comercials, creant un públic fidel, internacional i sobretot molt lligat al barri, que és una temàtica també molt important que tracta la pel·lícula. Hi ha gent que hi va cada setmana, gairebé com un ritual, i això, per desgràcia, avui dia no és gens habitual. El Verdi i la pel·lícula representen una idea molt clara, que la cultura no ha de ser sempre fàcil ni immediata com ens estem acostumant, sinó que també pot ser exigent, lenta i compartida. Rememorem tant el centenari dels Verdi perquè precisament no són una excepció dins d'un context optimista. Barcelona i tot Catalunya ha vist tancar molts cinemes històrics en les últimes dècades i cada tancament ha deixat petites històries. El cinema Urgell, per exemple, era el temple de les grans estrenes. Les cues eren mítiques, donaven la volta a l'illa, i hi havia gent que simplement deia «Anem a l'Urgell, ja veurem què fan». Quan va tancar, molts van sentir que desapareixia una part del ritual col·lectiu d'anar al cinema. Va tancar l'any 2013. Els cinemes Loren van marcar tota una generació. Eren el lloc de les primeres cites, de les sortides amb amics, del cinema com a espai social. El seu tancament va simbolitzar el final d'una època, en què el cinema era gairebé automàtic, setmanal. Les seves diferents sales van tancar entre els anys 2013 i 2015. El cinema París tenia un aire elegant, tranquil, molt europeu. No era modern, però tenia personalitat. Alguns espectadors hi anaven expressament per fugir de les massificacions, tema que aquí a Barcelona coneixem molt bé a l'any 2026. I quan va tancar, molts van dir que Barcelona perdia un cinema amb molta ànima. Va tancar l'any 2007. El cinema Alexandra, al centre, era un punt de trobada per cinèfils. Era habitual sortir a la sessió i quedar-se comentant la pel·lícula a la porta. El seu tancament va coincidir amb la transformació del centre en un espai cada cop més turístic i menys cultural. També va tancar l'any 2013. I el Palau Balanyà, després Arenes, era espectacular. Entrar-hi era com entrar en una catedral del cinema. El fet que acabés convertit en un centre comercial és per molts una metàfora molt clara del canvi de prioritats de la ciutat. Va tancar definitivament l'any 2020. Aquí és on entra el concepte clau. Resistència cultural, perquè resistir culturalment no és viure ancorats en el passat. És defensar espais que aposten per la qualitat per sobre de la rendibilitat immediata. És programar cinema en versió original, quan no és el més fàcil. És apostar per pel·lícules petites, arriscades o incòmodes. I és mantenir sales de barri quan tot empeny cap a grans cadenes i plataformes. No sé si us ha adonat que els cinemes Verdi són un exemple clar d'aquesta resistència. No competeixen en quantitat, competeixen en experiència. En el cinema avui és una decisió conscient. Sortir a casa, apagar el mòbil, seure en silenci amb desconeguts. És un acte col·lectiu en un món cada cop més individual. I per això en el cinema pot ser fins i tot gairebé com un acte polític. Perquè al final, com he dit, resistir també és això. Entrar en una sala fosca i deixar-nos mirar.
0: Doncs família, espero que hagueu gaudit del programa. Sense més, ens veiem a la propera. Salut i metratge, família. Visca el cinema.
3: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
4: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
8: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
9: Clarito y poco a poco.
10: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
11: Y esa es la noticia.
12: ¡Qué gentuza, qué mierda!
13: Me toca un becario y tú vas a hacer programa, no puede ser esto tú.
14: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
15: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
16: ¿Y no sabes si qué?
17: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen. Vete a la mierda, sinvergüenza.
3: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria et despullen la televisió i et despetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
18: Adiós.
3: Ràdio Arenys. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Arenys.
18: La primera.
3: La primera en música.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'onada de calor ha superat avui els registres d'ahir diumenge i ha deixat una temperatura màxima de 42,4 graus a la ciutat de Lleida, segons dades del Meteocat. Suposa la tercera temperatura més alta mai registrada abans de Sant Joan per les estacions del Servei Meteorològic. El Carràs, amb 42,1 graus de màxima, s'ha apropat al valor màxim i diverses estacions a Ponent, el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central han superat els 41 graus. És el cas, per exemple, de Vinebre, Castellnou de Seana, Torroja del Priorat o Artés. Els termòmetres no s'han enfilat tant, això sí, a les comarques gironines, mentre que les comarques metropolitanes han deixat els 39,7 graus de Castellbisbal. I en aquest context hem de parlar del risc d'incendi. Foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació per impulsar la campanya de prevenció d'incendis aquest estiu. Una campanya especial d'importància davant la situació del risc d'incendi forestal

0: extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la responsabilitat.
1: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
2: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Els bombers preveuen un 30% més d'equips de cara a demà, la nit de Sant Joan. Protecció Civil fa una crida a la precaució en aquesta revetlla. Recordem la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de la zona forestal. I el jutge de la secció de violència contra la infància i adolescència de Barcelona ha acordat mantenir a la presó l'home acusat de maltractar el seu nadó de 6 setmanes a la capital catalana, que recordem va ser detingut al març amb la seva dona. Ha desestimat la petició de l'advocada perquè el deixés en llibertat amb l'argument que ja no pot influir en testimonis del seu entorn familiar, atès que hi han declarat. El jutge considera que, malgrat les declaracions, persisteix el risc de fuga de l'acusat, donada la gravetat de la pena a la qual s'enfronta i que intenti alterar les proves que l'incriminen. I el poble d'Hostalric pateix des de fa una setmana una plaga de mosques que ha obligat a algunes empreses a tancar per no poder treballar. Hi ha comerços i restaurants que no poden treballar perquè hi ha moltes mosques al voltant. El Focus és una empresa de reciclatge que hi ha al polígon d'Hostalric que tenia uns palets infectats amb mosques. El consistori hi ha obert un expedient a l'empresa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
5: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La línia vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estengra. Ja veieu que per parlar d'erotisme i de sexualitat ens n'hem d'anar a aquestes hores. I ens fem una mica els bojos. Tots els programes de Ràdio Arenys es poden escoltar a través del seu web, pel podcast. Ens va visitar la Lídia i es va recitar un relat escrit per ella mateixa. Després de la xerrada que varen mantenir en antena, em va preguntar si el relat el llegia pla o si el teatralitzava. Francament, com que jo, innocent de mi, no n'era conscient del que era teatralitzar per aquesta noia, francament, em vaig sentir, digue-li torbat, digue-li violent en algun moment. Fins i tot, encara és el moment en què dubto que la direcció de l'emissora no ens doni un toc d'atenció o que ens tanqui el programa. Escolteu-lo. També ens agradaria que ens diguéssiu si us ve de gust participar, bé sigui llegint aquell relat que vareu escriure, que us va agradar, com va quedar, o demanar-nos que el llegim nosaltres mateixos. Ara que les xarxes tiren més, al nostre compte d'Instagram podreu seguir les nostres trapelleries. Si voleu buscar-lo, es diu La Línia Vermella. Avui la nostra entrevista ha estat una mica sui generis. En el passadís on hi ha l'estudi 1 i l'estudi 2 de la ràdio, varen coincidir amb la Maribel, a la que tots coneixem com a RIM. Volíem saber una mica més d'ella, ens en va fer 5 cèntims.
6: Molt bona nit. Em considero una persona molt vital, amb moltes ganes de fer coses, de crear en tots els àmbits. Sento que la creativitat ens traspua els poros i, sobretot, disfrutar. Disfrutar amb tot allò que faig.
5: I tot xerrant, ens va explicar que havia escrit un poema i que l'havia musicat. Es tracta d'un poemeta eròtic molt bonic que ha volgut compartir amb tots vosaltres.
6: Una carícia dels teus ulls, una mirada que em frega, una tendresa que m'envaeix, un somriure que m'abraça, una pell que m'embolica, una no, la teva, una no, jo. Fusió, passió, acció. Acció en moviment. Els teus malucs i la meva pell. Els teus mugrons i els teus dits. Sensacions eriçants. Llavis que vessen. Mans que somien. Pell, suma pell. Desig. Desig en el meu baix ventre. Cova pel teu plaer. Plaer pel meu ser. Ànsia de posseir. Plenitud de ser posseïda. Energia que ens embolica. Fusió de dos coses en un. Renúncia. Compenetració en el moviment. Luxúria emergent. Sincronia. Fusió. Vaig. Vens. Aquí. Al meu costat. Repòs. Descans. Satisfacció. I... més. Recorda el desig. Tornar a començar. La meva pell, la teva pell, les nostres mirades, les nostres mans, els nostres cossos, nosaltres. Fusió en un.
5: I això és... la línia vermella. A la línia vermella estem disposats a travessar-les totes les línies, i la del vocabulari també. Hem trobat un llibre que ens va al pèl, que és molt adequat per nosaltres, que ens diverteix i que justament és d'un aranyenc. Es tracta d'un diccionari, però no de la llengua catalana, ni de la castellana, ni de cap llengua. Bé, en realitat la llengua hi té molt a veure en aquest diccionari. És un diccionari pornogràfic que ha fet un aranyenc, en Jordi Bilbeny. I avui, a la línia vermella, estem disposats a divulgar. No espereu trobar en aquest diccionari paraules que us sonin d'altres idiomes, o fins i tot del nostre, sinó senzillament tanqueu els ulls, escolteu la ràdio, escolteu les paraules, que totes soles ja són prou divertides perquè la inventiva de l'autor és bona, i després gaudiu amb les definicions.
7: Diccionari pornogràfic d'en Jordi Bilbeny.
5: Jacular.
8: Donar un jaco a algú, estomacar-lo per haver ejaculat.
5: Reglalimar.
8: Reglimar el fluix menstrual cuixes avall.
5: Fiscony.
8: Instrument de la cobla.
5: Pollífac.
8: Menjatites.
5: Recular.
8: Anar de cul per no res.
5: Trempar.
8: Excitar-se un home per algú que està com un tren. Pelsotets.
5: Prenda interior que aguanta el pal dels homes a fi i efecte que no se'ls invagi amb la primera que passi.
8: Imantar, amac.
5: Atraure amb l'imen.
8: Aixonar.
5: Tocar la xona a terra per culpa del propi pes.
8: Cocaïna.
5: Pixa drogadicta.
8: Cullureta.
5: Cullera petita per remenar els testicles.
8: Orgàstol.
5: Presó on eren tancats els esclaus que es masturbaven massa sovint.
8: Préssecs.
5: La fruita que precedeix el sexe.
8: Semança.
5: Semen que s'amanseix dolçament.
9: Potser prou, no?

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: L'Helena Crespi, psicòloga, sexòloga i feminista, fa el pròleg d'aquest llibre i comença: visc el que surt de la norma. Tot el que està fora de norma i dins de la legalitat m'encanta. Vivim en un món on allò normatiu és opressor i, en molts casos, irreal. La persona que encarna el model que gaudeix de tots els privilegis és aquell home blanc, cisgènere, heterosexual, sense cap diversitat funcional, d'edat adulta, adinerat, monògam, almenys oficialment, i atractiu. Tot el que se surti d'aquest model anirà acumulant opressions, i en funció de quantes coses no compleixi i del grau de desviació de cada una, hi haurà més o menys rebuig social. I això em treu de polleguera, si em permets l'expressió. Perquè aquesta normativitat obliga les persones a encaixar-nos en aquest model rígid. I si no ho aconseguim, la societat ens diu que no som tan vàlides i ens menysprea. Ho volem tot de manera molt binària, perquè creiem que així tot serà més senzill. Blanc o negre, bo o dolent, home o dona, a dalt o a baix, i ens oblidem dels matisos que hi podria haver. Jo vaig en direcció contrària. Penso fermament que la diversitat ens enriqueix. No és tot tan bo ni tan dolent, excepte algunes coses, és clar. A part del blanc i el negre, tenim tota una paleta de coloraines meravellosa. No només existeixen els homes i les dones, sinó que hi ha persones per a qui el binarisme se'ns queda curt. El sexe no és només un coit, sinó que hi ha infinitat de jocs als quals podem jugar si obrim el nostre ventall de possibilitats. Tothom a les seves biblioteques hauria de tenir els llibres al fora de norma. Saps per què? Perquè parlen de sexualitat i defugen les opressions. Perquè la sexualitat és present en la vida de tothom. Sigui trans, tinguis diversitat funcional, siguis asexual, dona, negre, siguis cis, tinguis 86 anys o en tinguis 4. I aquesta mirada àmplia, que és la que m'agrada, és imprescindible. I és una meravella que a través de la lectura puguem trencar amb aquest estereotip de joc sexual que ja ens és avorrit. Segur que et sona. Preliminars i follar. Aquest joc de et petonejo, et toco una mica per escalfar el terreny i pam, anem a la penetració, que és el que realment val. Quina mandra repetir una vegada i una altra aquest esquema tan rudimentari. O sigui que em sembla meravellós que per fi tinguem lectures que ens permetin trencar amb aquest patró i posin el focus en la diversitat del joc sexual i en la diversitat de les persones que hi juguen.
2: Us llegiré un fragment del llibre que ens ha presentat l'Elisabet. És un relat que es composa de tres parts. Es titula Sota el llençol i està escrit per Estefania Pallarès Gual. Es tracta d'una dona que, tot caminant, ensopega amb una vorera descalçada i es fa un esguins, i el seguit de fantasies que envolten aquest ensurt. Sirenes, i pel cantó apareix l'ambulància. Mentre m'acomiado del Manel, el personal em posa en una llitera i em carrega dins el vehicle. Un calfred recorre el meu interior, fruit de l'excitació en veure eixos uniformes. Inevitablement em mullo, desitjant ser el subjecte dels seus experiments, i el peu comença a no fer-me tanta nosa. Que bonic que és fantasejar! Una vegada acabat el trajecte, em porten fins on m'atén una metgessa amb una veu dolça. Em toca els peus, investigant quina lesió puc tindre, i jo només pensa que m'acarona la cama amb un amb eixos ditets i que m'explora l'esquena i els pits. Malauradament, els meus pensaments es veuen interromputs quan prem més fort al costat del turmell i la meua queixa eix en forma d'un crit sonor. Quin mal m'ha fet! Tranquil·la, no t'ho faré més. Tens un esguins de grau 3 i t'hem d'immobilitzar el peu. No és gaire freqüent fer-se aquesta ferida caminant pel carrer, però per la teva complexió veig que fas exercici sovint. És important fer un bon escalfament. Ara bé, els pròxims mesos, oblida't de fer qualsevol esforç. T'has de cuidar. Entesos, li dic mossegant-me la llengua per no dir-li tot el que em passa pel cap.
0: La línia vermella, Ràdio Arenys.
3: De la Marta Rojals, un fragment del llibre Primavera, Estiu, etcètera.

El Blai follava com projectava. Ho tenia tot al cap i quan s'hi posava ho rematava amb tirabuixó. És cert que quan el vaig conèixer no el podia comparar gaire amb ningú més. El meu primer coit havia sigut de pressa i corrents amb un company de primer de curs, un carnaval de Sitges, i per mi va ser com un tràmit. Érem en un pis del carrer Perill i algú hi havia fet una festa. Jo vaig pensar que ja tocava, que en aquella hora la Clara ja devia estar celebrant la revolcada número 500 amb el Bernat. Va ser una decepció absoluta, un fracàs. A més, jo baixava tant de l'hort que fins i tot fent servir condó, l'endemà em vaig plantar a l'Hospital Clínic amb el cap traient fum perquè em donessin pastilles del que fos. Aleshores ni se'n parlava de la píndola de l'endemà, però sabies coses, havies sentit, t'havien dit... Al poble deien que podies fer-te passar el tràngol amb infusions de ruda, que no sé si devien fer gaire efecte a banda de purgar-te fins a la fel. Però a Barcelona, la planta que tenia més a mà era un gerani, i de fet tampoc no he tingut mai fe en la bruixeria. La metgessa que em va atendre, després d'escoltar les meves fantasies, em va fotre una bronca protocolària. Devia pensar que jo era curta de gambals. I em va donar les instruccions corresponents basades en un ús abusiu i controlat d'anticonceptius orals. En fi, que de tot se n'aprèn.

0: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
1: Temps era temps. Els sarraïns corrien per Catalunya. Anaven i venien per la seva banda de lo que ara és Catalunya. Temps era temps. Catalunya era cristiana i hi havia una part, la Catalunya Sud, que era sarraïna dels sarraïns. Temps era temps i hi havia fronteres allà on ara tot és Catalunya. Temps era temps en el mig de Catalunya. De lo que ara és Catalunya, hi havia un castell gros, grossíssim, el castell de Cardona. I era gros i grossíssim perquè en allà, a l'altra banda, ja era terra de sarraïns. I des del castell de Cardona vigilaven la frontera. Però en aquell temps la frontera era tranquil·lament vigilada perquè no hi havia guerra amb els sarraïns, ells en aquella banda i els cristians en aquesta altra. El senyor de Cardona, gran, respectat per tothom, tenia una filla molt maca. El senyor de Cardona, de tant en tant, feia festes i també convidava en el senyor del castell de la banda dels sarraïns. Estaven en pau, no tenien problemes, també el convidava. I aquell senyor, el sarraí, era un home jove. I tantes vegades va venir en el castell de Cardona, convidat, que va conèixer, esclar, a la filla del senyor de Cardona. Una noia jove, maca, ja us ho he dit. I se'n va enamorar. I ella es va enamorar d'ell. I es varen prometre així cada vegada que es veien es prometien amor etern. I ella deia, és que el meu pare no sé si voldrà. I vet aquí que expliquen que el sarraí va dir, sí que voldrà, estem en pau, ens estimem. Sí, però vos sou musulmà i jo sóc cristiana. I tant s'estimaven que expliquen que se'n varen anar junts. I el senyor de Cardona això no ho va poder permetre. El senyor de Cardona va fer sortir ple de soldats seus que anessin a buscar a la seva filla. A la seva filla no volia fer-li la guerra en el senyor del castell sarraí, però s'hi va enfadar molt. Va agafar la seva filla, se la van tornar cap al castell i en allà dalt, com que la filla li va dir que estimava molt en el senyor del castell dels sarraïns, aquell senyor de Cardona va fer tancar la seva filla a dalt de tot del castell de Cardona, on hi ha una torre rodona, que ara en diuen la Torre de la Minyona. I la seva filla, aquell senyor, li va dir, mira, filla meva, mira, minyona del meu cor, perquè no te'n vagis amb qui no te n'has d'anar. Et quedaràs tancada en aquesta torre. I en allà la van tancar. D'ençà de llavors, aquella és la Torre de la Minyona, de la bona minyona, de la filla del senyor del comte, em sembla que era, d'allà de Cardona. Expliquen que cada dia li portaven menjar i que cada dia ell en menjava i en menjava menys, menys i menys cada dia. De tant en tant se sentia plors i crits d'aquella noia, d'aquella minyona, cap al seu pare. El cridava, li demanava perdó. El seu pare, però, mai hi va anar. S'havia de ser recte, dur. Expliquen que un dia aquell menjar que li van portar es va quedar a la porta. No en va menjar ni gota, ni l'endemà, ni l'altre tampoc. Al cap de ple de dies varen obrir la porta i varen trobar en aquella noia en allà, estirada, morta. Llavors el pare hi va pujar, la va fer enterrar i li va saber greu no deixar que la seva filla s'estimés amb aquell home, que encara que fos sarraí, era un bon home. I així acaba la història trista, la història de la Torre de la Minyona, aquella torre rodona, circular, que hi ha en el castell de Cardona. Si mai hi aneu, després de veure les mines de sal que són allà baix, gireu el cap cap a l'altra banda i veureu aquella torre en el mig d'aquell gran castell imponent. Una torre que recorda aquesta història tan trista.
2: I això és La Línia Vermella.
1: Avui, per acabar el programa de La Línia Vermella, posarem una cançó eròtica que va ser molt famosa. La cantava la Jane Birkin, que a més també va ser una actriu que va morir una miqueta amargada. Ella es va dedicar al cinema, també a cantar, i algunes d'aquelles pel·lícules varen ser eròtiques.
3: i molts homes la varen confondre pel carrer amb algun dels seus personatges i la varen anar agobiant molt al llarg de la seva vida. Però vaja, sigui com sigui, avui la recordarem amb una de les seves cançons.
2: Va néixer el 14 de desembre de 1946 a Londres, al si d'una família burgesa. La seva mare era actriu i el seu pare, comandant de la Royal Navy. Tenia un germà gran, Andrew, que és actor, guionista i director de cinema, i una germana petita, Linda. Va començar la carrera d'interpretació als 17 anys i aviat va conèixer John Barry, que li va donar el seu primer paper en el musical Passion Flower Hotel, al 1965. Es van casar poc després i Jane va tenir la seva primera filla, Kate, a l'any 1967. Quan tenia 20 anys, va emergir en plena escena del Swinging London gràcies a una breu aparició en la pel·lícula Blow Up d'Antonioni, que va ser guardonada en el Festival de Cinema de Cannes. Més tard, va fer una altra prova a França per la pel·lícula Slogan del director Pierre Greenblatt. Allí es trobava el lector francès i enfant terrible, Serge Gainsbourg, qui va fer plorar Jane a la prova davant de la cambra. Va aconseguir el paper i va començar una apassionada història d'amor amb Gainsbourg. La parella Birkin-Gainsbourg es va fer famosa mundialment i alternaven locals bohemis de moda a París i Londres. Van gravar junts la cançó Je t'aime, mon oeil plus, a la qual Jane va donar curs a tot l'erotisme del qual va ser capaç. El tema va aparèixer en el disc de 1969 Jane Birkin, Serge Gainsbourg, i va ser censurat en molts països, entre els quals hi havia Espanya, per ser massa explícit sexualment. Però així i tot, va ser un gran èxit i va vendre un milió de còpies en pocs mesos. La parella i el seu desinhibit amor es van fer omnipresents i les seves fotos junts van recórrer el món. El 1971 va néixer la seva primera i única filla de junts, Charlotte Gainsbourg. El 1975, els amants van tornar a l'ull de l'huracà amb la pel·lícula Je t'aime, moi, ça n'a plus, dirigida per Gainsbourg. A principis dels anys 80, Jane va deixar Serge i se'n va anar a viure amb el director de cinema Jacques Doyon. Fruit d'aquesta relació, va néixer Lou. Aquest mateix any, el director executiu d'Hermès, Jean-Louis Dumas, va coincidir al costat de Birkin en un vol de París a Londres. Jane es caracteritzava per portar sempre cistelles tradicionals de vímet com a bossa de mà. Quan va acabar el vol i Jane sortia del seu seient, li va caure la cistella i tot el que duia dins es va escampar pel terra de l'avió, ja que la cistella era oberta. Dumas li digué per què no duia una bossa amb cremallera i ella li digué que no li agradava cap. El dissenyador li va prometre que en crearia una que sí que li agradaria. I així, el 1984, la prestigiosa signatura francesa va llançar una bossa de pell negra per ella, l'avui cobejat Birkin Bag. El 1990, Gainsbourg, que ja no era la seva parella, però sí el seu productor musical, va tornar a dedicar un disc d'amor a Jane, Amour de Fente, i va ser l'últim. El que fos parella de Birkin durant 12 anys i pare de la Charlotte va morir el 2 de març de 1991. Només 3 dies més tard va morir també el seu pare, David Birkin. La tristesa va embargar la cantant i actriu anglesa, ja que els seus dos herois havien desaparegut. Jane Birkin va fugir durant alguns anys de l'escena pública i va dipositar totes les seves energies a causes humanitàries. No va ser fins al 1998 quan va publicar el seu primer disc sense Serge Gainsbourg. Fins que es va morir, va continuar component música i va col·laborar habitualment amb artistes com Manu Chao, Brian Molko, Caetano Veloso, Brian Ferry o François Hardy. Birkin va viure principalment a París des de finals de la dècada 1960 fins la seva mort, el 16 de juliol d'aquest any 2023. La vida de la Jane no van ser flors i violes. Va patir maltractaments tant psicològics com físics per part dels homes de la seva vida, sobretot per part de Serge Gainsbourg.

Un cop més, desitgem que us hagi agradat aquest programa. Com us dèiem, els programes anteriors els podeu escoltar a través del podcast de Ràdio Arenys que trobareu a radioarenys.cat. Insistim en que proveu de traspassar aquesta línia vermella i que vingueu a la ràdio amb nosaltres. Si voleu participar, podeu enviar les vostres propostes o les vostres demandes al correu del programa laliniavermella.cat@gmail.com. També podeu seguir-nos al nostre compte d'Instagram, La Línia Vermella. Esperem tenir aviat les vostres històries. I us deixem amb aquesta cançó que va ser símbol de sensualitat, composada a l'any 1968 per Serge Gainsbourg, que va interpretar juntament amb la que va ser aleshores la seva dona, Jane Birkin, de la que us hem parlat. Alguns, i no pocs, hem demanat per ballar amb l'ajut d'aquesta cançó al noi o a la noia que ens agradava. Je t'aime, moi non plus.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, per a Fita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera.

Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.

episode.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Papi, posa'l al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Ford, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa. Es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar i així sona. Vine'm a buscar.

Vine'm a buscar, aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

Come Over, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant, si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold Aids. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium.

Aquesta és una de les cançons noves de Les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban. Es diu Still Away.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però evidentment es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així doncs, posem el punt i final aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final d'aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués parit.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.